0: Metall. Temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vila-sacra.
2: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
3: Organitza Associació de Dones. Vila-sacra activat. Armat Sant Esteve de Vila-sacra. Parròquia de Vila-sacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.
4: Us hi esperem.

0: Bona nit.
1: Del 4 al 14 de juny, ruta del tasta surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
2: Obre les portes. I les finestres. I les terrasses. I els jardins.
3: Obre el teu cervell a una nova forma de sentir ràdio i el teu cos t'ho agrairà.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: La Comissió Europea ha donat llum verda a Espanya per tramitar ajudes per valor de 25 milions d'euros pels pescadors a causa de la pujada del preu del petroli. Les subvencions s'emmarquen en el programa per fer front a les conseqüències derivades de la guerra a l'Orient Mitjà, que estarà en vigor fins a finals d'any i que se sumen a les que també rebran els agricultors i ramaders pel mateix motiu. Els beneficiaris podran rebre fins a 200.000 euros per embarcació, amb un màxim de 400.000 per propietari. Això cobreix gairebé el 70% de l'increment del preu del combustible.
5: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
6: Adeu, Andreu! Toco el dos! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
7: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
8: Adeu, adeu!
9: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
10: Adeu, adeu, adeu, adeu.
11: Ser cívic és tenir servei.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé. En el 107 de la FM...
3: La fem entre tots.
4: Som un rack y flash femeninos 40, porque Radio Vila saca no está en venta. Aquí sensaciones llenas de alegría y emoción, y si quieres bebes en porrón. Tú a tu aire libre independiente, y Radio Vila saca pa' la gente inteligente.
5: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
6: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
7: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

Ara, obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vilasacra. Tot és més bo.
2: Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial, i llums LED a la terrassa.
3: La primavera, casa teva altera. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
4: La nit.
5: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
6: Tanca els ulls.
7: Llançà acollirà la cinquena edició de la Trobada Jove Comarcal aquest estiu 2026, que tindrà seu a Llançà i que tindrà per objectiu fomentar noves activitats, la convivència, el territori, la col·laboració i també la interconnexió entre joves de diversos municipis. La data anunciada per aquest estiu 2026 serà la del 23 de juliol i es prevé que hi acudeixin i hi participin al voltant d'uns 500 joves d'entre tots els municipis participants.

0: Sí, estic a l'escola de Avinyonet de Puigventós i m'agradaria que posessiu Avinyonet, no, Ràdio Avinyonet.
1: Hola, em dic Ferran Puig. A mi m'agradaria escoltar Esports d'Aventura tot el dia, perquè soc molt aficionat.
2: Hola, em dic Jaume Montijano. A mi el que més m'agrada és escoltar música perquè m'entretenc una bona estona i em tranquil·litzo dels nervis que tinc de tota la setmana.
3: Hola, jo em dic Jaiza Carnicer i a mi, com jo vaig a l'escola de música, m'agradaria més escoltar tipus de música com el Jaume i també obres de teatre perquè també faig teatre.
4: Hola, em dic Andrea Seligrat. El que més m'agradaria escoltar seria música pop per entretenir-me.
5: Hola, em dic Miquel Vallès i el que m'agradaria és escoltar els esports.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Mira, a veure, d'entrada, aquesta excusa ridícula de que no parlo català perquè se me n'enriuen, que tot això és una qüestió fàcil que molta gent s'ha tret de la butxaca per evitar fer-ho. Que per part meva i de molta gent que jo conec, disposem de tot el temps per escoltar-los i de tota la paciència per rectificar-los si ells volen. Si no volen, no. I que parlin, evidentment, el millor que puguin.

0: jo, mira, darrerament vaig fer una espècie de prometença i faig el mateix. A mi ara, doncs, la veritat, em fa vergonya parlar el castellà. Perquè com que no és la meva llengua materna, doncs, no sé, fa una mica de vergonya. T'he imaginat que jo em posés aquesta alçada. Què pensarien aquestes persones? Que me n'estic enrient d'ells, oi? Que passa que nosaltres, els catalans, tenim la desgràcia de que les coses... comencem partint de l'enemic dintre de casa mateix, perquè ja no és que el govern central faci o no faci, que ja és prou dur, i tot el veïnatge que ens comporta el que és la resta de la península. És que, a més, estem envoltats d'una sèrie de persones que no tenen cap interès a entendre'ns. I aleshores aquí és on fereixen i on fan mal. Llavors nosaltres, evidentment, hi ha un petit un col·lectiu com ara jo, doncs, que ens ofèn, aquesta cosa ens ofèn i ens rebel·lem contra això. Avui sento la majoria de la gent està a favor de que, en contra i a favor del que s'ha aprovat. Mira, jo això ho volia per tots els dies, no avui només, perquè quantes vegades he sentit a dir, home, no n'hi ha per tant, és que tot, sempre ens estem queixant els catalans, és que és evident que ens queixem. Com he dit abans, que l'enemic ja el tenim dintre de casa, ens hem d'autodefensar. No, a veure, sempre que parlo de defensa no m'estic referint a agafar un garrot i pegar l'altre, perquè com que no ho fa ningú per nosaltres, hem de fer nosaltres país. Pensa que qualsevol excusa és bona per matxacar-nos. El tema del lingüisme, posar la bandera espanyola a tots els ajuntaments. I algú em preguntarà, quina importància té? Mira, té importància des del moment en què constantment m'estan matxacant i tocant allò que no sona. Perquè, clar, ells a poc a poc van introduint que hi hagi motiu de discòrdia i mala intenció. Aquí es prenen decisions per nosaltres, ens diuen el que hem de fer, ens amenacen inclús amb si no ho fem, que serem castigats, perquè els ajuntaments que no posin la bandera espanyola seran multats o represaliats. O sigui, de què va la gent? Anem molt malament, eh? Nosaltres som unes persones que sempre intentem dialogar i arreglar les coses parlant. Ara bé, si tant n'arriben a tocar el que no sona, doncs llavors que no s'estranyin de que a vegades succeeixin coses. Per això dic, molta gent que fa moltíssims anys que viu aquí. Mira, una dels tres persones que van fer la denúncia envers el català a l'escola, amb una entrevista que va fer telefònicament, perquè no era en persona, al final de la conversa li van preguntar de quin lloc venia. La senyora va dir que era catalana, que havia nascut aquí. Jo em penso que aquesta pobra dona, ella es pot imaginar que tingui molta raó, però és que a ulls de qualsevol, a mi em fa molta llàstima. Ho sento, fins aquí arribo. Molt bé.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs. Bona nit.

0: bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.
2: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: Bèlgica, en la veu de Jaume Coll.
4: Bèlgica, si fossin el meu fat les terres estrangeres, m'agradaria fer-me vell en un país on es filtrés la llum grisa i groga en somrís, i hi hagués prades amb ulls d'aigua i amb voreres guarnides d'arços, d'oms i de pereres. Viure quiet, no mai assenyalat, en una nació de bones gents plegades, com cor vora de cor, ciutat vora ciutat, i carrers i fanals avançant per les prades, i cel i núvol, manyacs o cruels, restarien captius en canals d'aigua trèmula, tot a desig d'emmirallar els estels. M'agradaria fer-me vell dins una ciutat amb uns soldats no gaire de debò, on tothom s'entendrís de música i pintures, o del vell arbre japonès quan treu la flor, on l'infant i l'obrer no fessin mai tristesa, on veiéssiu uns dintres de casa quilotats de pipes, de parlades i d'hospitalitats, amb flors ardents, magnífica sorpresa fins en els dies més gebrats. I tot sovint, vor un portal d'església hi hauria colorit un mercat de renom, amb botí de la mar, amb presents de la terra, amb molt de tot per a tothom. Una ciutat on vagaria de veure per amor de la melanconia o per desig de novetat dringant cases antigues amb un parc on n'hi ha ombres i moltes cases noves amb jardinets davant, on trobaria savis de moltes de maneres i cent paraigües eminents farien, ai, vedats, oficials rengleres en la inauguració dels monuments. I tot de sobte, el caire de llargues avingudes hi hauria les fagedes, les clapes dels estanys, per a l'amor, la joia, la solitud i els planys. De molt desert, de molt dejú, viuria enmig dels altres un poc en cadascú, però ningú no se'n podria temen fent sabia. Hom per atzar un vell jardí coneixeria, ben arracer, de brollador ben clar, amb peixos d'or que hi fan més alegria. De mi dirien nens amb molles a la mà. És el senyor de cada dia.
2: Memòria de Josep Carner.
5: Informació, música, entreteniment.
6: Òptica i Audiologia Universitària us ofereix...

0: Últimament, sembla que l'única forma de poder expressar les ansietats i les angoixes de la generació millennial és la poesia, o en el seu defecte, la prosa poètica. Així doncs, aquí està com el temps. Aquest llibre és un cúmul de pensaments, olors, acudit, frases doloroses, una novel·la. Potser la història d'una generació millennial, per descomptat, això sí que ho és. Són els silencis, és l'ansietat, les preguntes existencials sense contestació, l'absurd, la fi del món, és el planeta, el futur, la tecnologia, són les contradiccions.
1: Una nit truca a la Max de Florida, o sigui, al paradís. Diu que vol que l'enterrem allà. També ha convençut el pare d'en Ben, però hi ha un problema. Ja havien comprat parcel·les a la sinagoga on anaven abans, que si els podien vendre algú altre en nom seu. No sé com vols que ho fem, mama, diu ell. La dona proposa que ens la quedem nosaltres, però en Ben no vol que l'enterrin a Hackensack, a Nova Jersey. Penso en la vegada que la Sílvia va entrevistar aquell futuròleg famós. Li va preguntar què era el proper que passaria i ella va repetir la seva predicció més coneguda. Gent gran en ciutats grans, amb por del cel.
0: No sé, a mi m'ha remogut, però no sé ben bé per què. Diu molt en poc, a vegades diu molt en res. I això, pràcticament, és un miracle. Us ho recomanem perquè és una lectura totalment diferent i que a nosaltres ens ha atrapat.
2: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà i punt.
3: Ràdio Vila Sacra és una gentilesa del poble de Vila Sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Israel avisa que continuarà amb les operacions sobre el terreny al sud del Líban, malgrat l'anunci del alto el foc. El govern israelià assegura que no retirarà les tropes del sud del Líban i que si Hezbollah ataca, bombardejaran Beirut. Yechiel Leiter és l'ambaixador israelià als Estats Units.
2: I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
1: Un casc blau serbi ha mort al sud del Líban i dos més de nacionalitat espanyola han resultat ferits lleus arran d'un atac contra la missió de les Nacions Unides que no precisa l'origen del projectil. Al marge del Líban, Israel ha seguit en les últimes hores atacant també Gaza i han fet almenys 11 persones mortes, 5 de les quals membres de la mateixa família i també desenes de ferits, segons fonts palestines.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.

0: sensacions positives.
1: A l'Alt Empordà.
2: No, ja.
3: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Arriba la Ruta del Xató.
2: L'aventura gastronòmica per gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
1: Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxató.com
2: amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.

0: comença a haver-hi nivell.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon. Franc, com estàs?
5: Hola, molt bé, bon vespre.
4: Ens comparteixes el mapa del viatge d'avui?
5: Doncs sí, avui circulem entre una entrevista amb Ricard Vidal sobre l'alegria sense objecte, la secció GB, que avui va sobre treure el que desitges, i la secció Compte amb el conte, amb en Guillem Gallifa.
4: Doncs som-hi. Tenim en línia el Ricard Vidal. El Ricard és enginyer tèxtil, va treballar a l'empresa familiar i en aquella època va conèixer l'Antoni Blai Fontcuberta, de qui va ser alumne durant 14 anys. Ricard, benvingut, com estàs?
6: Hola, molt bé, Sergi, què tal?
4: Doncs supercontent que estiguis aquí. De fet, és la segona vegada que estàs amb nosaltres. La primera temporada ja vas participar, vas col·laborar. I com sempre que ens expliques coses, pues super, super interessant. Avui has triat, a més, un títol de l'entrevista que a mi m'enamora, que és l'alegria sense objecte. Quan parles d'alegria sense objecte, de què estàs parlant exactament?
6: Sí. L'alegria és una qualitat innata de la pròpia vida. És a dir, la vida és alegria. I com deia una mestra que conec, deia, tot l'univers respira alegria, tot l'univers és alegria. Els únics que no vivim l'alegria de forma permanent som els humans. I és perquè estem atrapats a la ment. Mm-hmm. És a dir, l'alegria és innat a nosaltres, és el que som en realitat. No, el problema que tenim és que com que ja de petits ens hem alienat de nosaltres, ens hem ficat al cap, ens hem ficat amb l'ego i ens hem identificat amb el nostre ego, llavors hem perdut aquesta alegria. Llavors, què passa? Durant tota la vida ens passem buscant alegria, i tenim alegria quan tenim bons resultats, quan aconseguim el que desitgem, quan ens plantegem un viatge, quan volem anar amb uns amics, amb un restaurant, llavors ens surt esporàdicament l'alegria. És a dir, que és una alegria amb objecte. La nostra alegria sempre necessita un estímul, un objecte perquè surti. Mm-hmm. Llavors, què és l'alegria sense objecte? És viure directament la qualitat d'alegria sense la necessitat d'alguna cosa que desperti aquesta alegria. I en definitiva és arribar a ser el que som. No és un estat anímic que ve i va, sinó és la qualitat inherent a la nostra ànima, a la nostra realitat. És el que sempre... Això és el que sempre s'ha parlat. És possible que l'home sigui feliç? Bueno, és impossible que les persones siguem feliços. Podem ser feliços transitòriament, però no de forma permanent, perquè mentre hi hagi una identificació amb l'ego, sempre estarem d'alguna manera allunyats de la nostra profunditat. Llavors, l'alegria sense objecte és arribar a ser el que... el que som de veritat, que és alegria. No, jo no sóc el Ricard Vidal, jo sóc alegria, i igual que tu, igual que tothom, som aquesta alegria inherent. Llavors, del que es tracta és anar a recuperar directament aquesta alegria.
4: Entenc, perdona, Ricard, que aquesta alegria sense objecte de la que parles seria una qualitat, diguem-ne, profunda de l'ésser, del que som més enllà de l'ego, i que, per tant, inclús potser transcendeix aquesta simple alegria emocional que podem viure quan, per exemple, el Barça guanya la Champions o quan passa alguna cosa interessant d'aquestes, no? Com apareix aquesta alegria sense objecte? És conseqüència d'un procés de treball interior, o és alguna cosa que sempre hi ha estat i simplement es revela?
6: A veure, això que tu deies, si el Barça guanya i tenim alegria, això tampoc és fals, això és veritat. És a dir, es desperta de nosaltres una alegria inherent, producte d'unes idees i d'unes imatges que tenim al cap. Però la realitat és que l'alegria és real. El que és irreal i el que és fals és que depengui d'una situació externa. És a dir, qualsevol alegria que es desperta a la nostra vida en qualsevol moment és una alegria verdadera. El problema no és que sigui verdadera o falsa, el problema és que és depenent, som esclaus de les situacions exteriors perquè aquesta alegria es desperti. Llavors, tu dius, com es pot despertar aquesta alegria més d'una forma més permanent? Amb la mesura que nosaltres estiguem atents amb el moment que estem alegres i dirigim l'atenció directament a l'alegria, en comptes de dir el Barça ha guanyat, no, què és aquesta alegria que sento? A poc ens anirem desidentificant de l'estímul exterior que ens ha estimulat aquesta alegria. Llavors, a poc anirem vivint l'alegria inherentment fins, però que és una alegria sense objecte, que vol dir que aparto de mi l'objecte i em quedo amb el subjecte que és l'alegria que jo soc.
4: Una pregunta que volia fer, Ricard, és aquesta alegria de la que parles, que no té objecte, que deies que és una qualitat més profunda, precisament pel fet d'estar endollada a l'ésser, la podríem distingir d'alguna manera d'aquestes alegries més passatgeres, que en el fons són alegria, però, per exemple, posaré un cas. Imagina't que una persona s'alegra de que a una altra persona li ha passat una desgràcia. La qualitat d'aquesta alegria seria molt diferent a la qualitat d'aquesta de la que parles?
6: Aquí poses un problema ben difícil d'entendre, perquè és clar, per un costat estem sentint una alegria, però per altre costat l'estímul de l'alegria, diguem que és equivocat o és erroni. Però l'alegria en el fons és la mateixa, perquè no hi ha cap alegria que no surti de l'alegria. El problema és que si jo dic que em poso alegre perquè el Barça ha guanyat, evidentment l'error està en que jo depengui de que hagi guanyat el Barça. Evidentment, si jo em poso alegre perquè a una altra persona li passa algo dolent, encara l'error és molt més gran. Estic depenent perquè hi ha una emocionalitat que va en contra d'aquella persona, i quan aquella il·lusió que jo tinc de que li vagi malament es realitza, es desperta profundament dintre de mi una alegria. És que alegria, en definitiva, això arribaria a ser el que tots els místics diuen: el món és perfecte. Entendre que no hi ha ningú que no faci res, que no li surti de dintre. L'error és la ment. La ment és la que ens enganya, és la superficialitat de la nostra realitat. Però al fons, tothom busca el millor. I quan jo estic desitjant que un altre li passi alguna cosa malament, jo estic buscant el millor. El que passa és que estic equivocat. Erròniament, la meva ment està equivocada. Però el meu fons continua sent el meu fons, perquè el fons no desapareix, ni creix, ni es descomposa, ni neix, ni mor. I llavors tots els, diguem, xispes de vida que surten de dintre meu són realitat, i l'alegria és una xispa de la realitat profunda que som, l'alegria. Com per exemple el masoquisme. El masoquisme evidentment és fer mal a mi mateix, o el sadisme és fer mal a l'altre, però això reporta no una alegria, reporta un plaer. El plaer és autèntic perquè surt de dintre. El que està malament és estar fent malament amb un altre. La bomba atòmica és molt dolenta perquè fa mal i mata la gent, però l'energia nuclear inherent a la bomba atòmica és positiva totalment, és una realitat profunda de la matèria. L'energia nuclear és una realitat profunda de la matèria, igual que l'alegria és la meva substancialitat. I llavors tornem una altra vegada a lo del començament. Hem d'aconseguir aquesta alegria sense un objecte exterior que la desperti. Hem d'arribar a ser hem de ser alegria, no hem de tenir alegria. Aquesta és la diferència. Una cosa és tenir alegria i una altra és ser alegria. I això és lo difícil. Com se fa? Portant la mirada una i una altra vegada a l'alegria, oblidant-se de mi mateix i del món.
4: Una persona, vaig sentir algú que deia que es pot viure alegrement trist, i jo em pregunto si realment aquesta alegria de la que estàs parlant seria precisament aquesta alegria de fons que et permet compartir espais emocionals amb emocions tan naturals com la tristesa.
6: Sí, l'emocionalitat és una consciència més superficial, sorgeix de les idees. És a dir, la frustració, la depressió, la tristesa, tot això és superficial, forma part de la psicologia. Totes les emocions sorgeixen de la ment, sorgeixen de el que avui dia s'estudia en psicologia. Però l'alegria va més profund que la psicologia. No, l'alegria no és una qüestió psicològica, és una qüestió transcendent, més enllà de la ment, vol dir més enllà de la psicologia. L'autorealització no és una qüestió psicològica, és una qüestió d'ésser, de ser el que jo sóc, més enllà de lo psicològic. Per tant, és molt plausible estar trist i al mateix temps estar alegre profundament. A un nivell de la consciència estem tristos, a un nivell més profund estem alegres. A veure, i tots som molt conscients d'estimar una persona, i amb el mateix temps que l'estimem profundament pot haver circumstàncies, moments que tots vivim en què aquella persona ens fa nosa, ens molesta i tenim una agressivitat contra ella, però això no quita que profundament jo m'estimi aquella persona. És a dir, aquestes contradiccions dintre la meva consciència existeixen, i tot s'explica perquè no som una peça única, sinó que és un mar de consciència a molts nivells.
4: Què diries, en Ricard, a una persona que ens està escoltant, que està rebent aquesta informació d'aquesta alegria sense objecte i que es pregunta què passa amb aquesta alegria en moments de dificultat o de crisi personal?
6: A veure, jo vaig assistir una vegada en un curs de Blai que es va passar un parell d'hores parlant del tema de l'alegria. I va dir, que ho recordo perfectament com si fos ara, que si una persona era capaç, perquè el Blai sempre parlava d'autorealització, i deia, si una persona és capaç durant un temps seguit d'estar enxufat a l'alegria, passi el que passi, les coses li van bé, està alegre, les coses li van malament, està alegre. Estar alegre vol dir portar la mirada cap a l'alegria, sentir, intentar sentir l'alegria, passi el que passi. Al cap d'un temps, aquesta persona arriba a la realització, perquè l'alegria és el mateix, és la qualitat de l'ànima. I llavors, un es va desidentificant de les situacions exteriors i un es va enganxant, es va fluint, es va integrant amb aquella alegria, prescindint del món exterior. És a dir, no és solament una teoria, sinó és una pràctica a seguir com a mètode d'autorealització. Què vol dir autorealització? Realitzar la realitat que jo sóc. I la realitat que som és alegria. Alegria, plenitud, energia, llum, però alegria és la qualitat bàsica del ser. Llavors, això és el que tu deies, ara, preguntaves.
4: Ara, mentre parlaves, m'ha vingut al cap una meditació de l'Antonio Blai, que segur que coneixes perfectament, Ricard, que és aquella tan bonica en la qual et convida a pensar en algú que t'estimes, i un cop tens aquesta persona que t'estimes al cap, et convida que sentis aquest amor cap a aquesta persona, i després diu, i ara deixa la persona i queda't en l'amor, situa't en l'amor, i allò sempre està allà, no? Aniria una mica en aquesta línia, m'imagino, oi?
6: És exactament això. I això, que és molt maco d'explicar, és una qüestió de pràctica. És a dir, s'hauria d'anar repetint una, perquè la ment funciona per un mecanisme igual que un ordinador, estímul-resposta, estímul-resposta, estímul-resposta. En la mesura que podem mantenir la mirada a la profunditat de lo que som, a poc ens anem conscienciant de que som això, i netegem el disc dur, netegem l'estímul-resposta per arribar a descobrir el que som de veritat. Llavors, aquesta meditació és exactament el mateix.
4: També m'ha vingut al cap el Thich Nhat Hanh, que proposava aquelles meditacions tan boniques del somriure, com convidant a abocar aquesta alegria inherent a l'ésser humà. Escolta'm, Ricard, algú que ens escolta i que diu, ostres, jo ara mateix no sóc capaç de viure aquesta alegria de la que parlen, per on recomanaries començar? Quin seria la base, els fonaments?
6: Sí, sembla, per un costat pot semblar fàcil, i és difícil perquè és un treball de llarg plaç. Amb això és difícil, però és molt, molt, molt fàcil començar. Simplement, la paraula, quan un diu la paraula alegria, ja evoca una sensació quan tots parlem. Estic alegre, sóc alegre, sento l'alegria. Ja pel fet mateix d'evocar la paraula, un desperta i evoca interiorment una vivència interior, encara que sigui petita. Es tracta de no voler tot des del bon començament, sinó començar per lo petit. Tancar els ulls, centrar-se, mirar l'alegria qualsevol moment que un ha sentit l'alegria, que tots hem sentit alegria un moment o altre de la vida, i mirar-ho 3-4 minuts cada dia, al dematí, la tarda, i anar insistint, i un s'anirà trobant sense donar-se compte cada vegada més dintre d'aquesta vivència profunda.
4: Ricard, el teu missatge sens dubte desperta alegria, eh? La idea simplement de poder viure des d'aquests estats que ens omplen en tot moment i que ens permeten viure una vida plena és meravellós. T'agraeixo moltíssim que hagis estat avui aquí amb nosaltres.
6: Moltes gràcies a tu, Sergi, sí. I a la ràdio
4: Roda.
6: Sí.
4: T'ho agraeixo moltíssim, Ricard, una forta abraçada.
6: Vinga, moltes gràcies, Sergi, eh? Bon dia.
4: Bon dia.

Segur que heu sentit a dir més d'un cop allò de que si desitgem molt, molt, molt una cosa, l'acabarem atraient, que només cal voler-ho i prou. Però realment funciona així? Diria més aviat que no atraiem tant allò que desitgem, sinó allò que som, allò que estem encarnant en aquest moment. El que desprenem, encara que no en siguem del tot conscients. Un imant no atreu el que li agradaria atreure, atreu allò amb el que vibra, allò amb el que és coherent. És com una emissora de ràdio com aquesta. Tu pots voler escoltar música clàssica, però si estàs sintonitzant una altra freqüència, el que arriba és el que correspon a aquella vibració. Potser reggaeton. Podem desitjar roses, però si estem plantant llavors d'ortiga, és difícil que creixi una altra cosa. La vida respon més al que sembrem que no pas al que imaginem. Hi ha persones, per exemple, que desitgen molta calma en les seves relacions, però viuen internament amb molta exigència, amb tensió, i sense voler-ho això és el que acaba apareixent al seu voltant. Com el gran John Rambo, aquell que sempre començava les pel·lícules deseando vivir en paz, yo quiero vivir en paz, amb un poblet allà fent feines per la comunitat i no saps de quina manera, al cap de 10 minuts de pel·lícula te'l trobaves disparant a tort i a dret. Per tant, la pregunta no és tant què vull atreure, sinó què estic vivint dins meu, perquè a la vida sembla respondre més al nostre estat que no pas al nostre desig. A vegades volem pau, però vivim en lluita. Volem amor, però vivim en defensa. Volem reconeixement, però vivim en dubte. Gandhi ho va resumir en una frase: vols un canvi a la teva vida? Sigues tu el canvi.

0: I arriba la secció de Compte amb el Conte, amb el nostre estimat Guillem Gallifa. Guillem, com estàs?
1: Bé, fantàstic, i vosaltres? Doncs
0: pues superbé, com sempre que vens aquí, amb ganes d'escoltar les meravelloses històries que portes.
1: Em porto una, avui em porto una de, del que mundialment és coneguda com l'ànima de Rússia, el senyor León Tolstoi. En Tolstoi, que ja cap a la seva edat més avançada va decidir agafar una bicicleta i anar-se'n a educar als camperols, renegant dels seus privilegis i tal. Clar, es va morir al cap de pocs mesos, t'ho imagina't, a l'estepa russa, amb 80 anys, agafar una bici. Però, bueno, molt lloable la seva iniciativa, no? I era un home que sempre va ser molt combatiu amb la decadència de valors que ell observava al seu voltant. Entre els quals podem trobar, doncs, una avarícia desmesurada, no?, que estava com incipient en aquella Rússia que encara, doncs, havia d'abraçar una mica el comunisme i el capitalisme que vindria després. I en relació a això, té una història molt breu, un conte, que té un missatge tan dramàtic com satíric, no? Aquesta història ens parla d'un petit noble, d'un baró, que era famós a la seva regió per ser un àvar consumat. Aleshores, un dia, un grup de nobles s'hi acosta i li proposa una juguesca. Amb to una mica burleta li diuen, mira, diu, et proposem aquesta aposta. Diu, anirem als nostres terrenys, diuen els nobles, i anirem a les 12 del migdia. Tindràs 10 hores, et donarem una pala i podràs començar a cavar un cèrcol. Diu, si quan finalitzin les 10 hores has acabat el cèrcol, tot aquell terreny que hagis abastat serà teu. Però, diu, si al finalitzar les 10 hores no has aconseguit tancar el cèrcol, no et donarem res.
0: Boníssim.
1: Aleshores, el baró es va fregar les mans, diu, aquests aixelebrats m'estan proposant un tracte on no hi perdo res, jo n'hi tinc molt a guanyar. Va agafar un esclau de la seva servitud i se'n van anar al lloc indicat. Van esperar i quan van sonar les 12 del migdia li van entregar la pala. I el nostre baró va començar a cavar.
0: Dale, no? Que te pego.
1: Va fer un càlcul, més o menys, del diàmetre que podia bastar, i va començar a cavar. Quan eren aproximadament les 3 del migdia, ell diu, mira, jo calculo que amb l'estona que tinc, si la faig una mica més ampla, i encara em puc apropiar d'uns quants metres més de terreny, arribaré igualment. I efectivament obre una miqueta més, no? Cap a les 6 de la tarda diu, mira, diu, allà hi ha uns quants arbres i sembla que hi neix un riu, també m'apropiaré d'aquesta part, no? I accelera una mica i redobla esforços, no? A les 7 de la tarda veu que ha de començar a tancar el cèrcol, no? I aleshores veu a la llunyania, veritablement lluny, com unes figuretes negres, veu els nobles i el seu esclau, i redobla els esforços, no? Sonen les 8 i mitja i encara els veu lluny. Se n'adona que realment ha de fer un gran sobreesforç per arribar-hi i comença a cavar encara amb més ímpetu i amb més celeritat. Passen els minuts, passa una hora, les 9 i mitja. S'hi acosta, gairebé els pot veure, els té relativament a prop, però encara, naturalment, ha de tancar el cèrcol. I fa un últim redoble d'esforços ja una mica a la desesperada, no? Sudant de la gota gorda, que se'n diu. Sonen les 9 i 59 del vespre i ell, totalment esgotat, li entrega, arriba a destí, li entrega la pala al seu esclau i cau fulminat, víctima d'un infart. Aleshores, l'esclau, amb el permís dels nobles que li havien fet el tracte, enterra l'amo en una parcel·la d'uns 2 metres. Allà mateix.
0: Uau.
1: El títol d'aquesta narració de Tolstoi es diu Quanta terra necessita un home?
0: Uau. M'encanta. A més, és que jo sempre he trobat una mica absurd això d'apropiar-se d'una cosa que preexisteix, com és un tros de terra, i que et subsistirà un cop tu t'hagis mort. I hi ha un tros crec que del Petit Príncep, que és aquell que s'apropia, o que aquell que conta estrelles, no? Que comença a comptar estrelles i s'apropia a les estrelles perquè vol sentir les seves, no? I el Petit Príncep li fa una pregunta molt bona. Diu, vale, molt bé, diu, però tu què fas per les estrelles? És a dir, quin sentit té relacionar-te, en aquest cas, amb un tros de terra si tu no li aportes un valor allà? Estàs esperant que jo t'aporti un valor en tu? Per què? Per què necessites aquest valor, no?
1: Clar, és sovint aquest enorme buit existencial que tenen el perfil de persones que s'obsessionen amb l'acumulació desaforada de béns, de matèria, de diners. Mira, justament l'altre dia tenia una conversa amb un amic que va tenir una reunió amb el director executiu europeu de la seva firma i li va dir que ell les truites només les feia d'un ou, això el director executiu europeu, un home que tenia...
0: Que devia cobrar una pasta gansa.
1: Efectivament, perquè mai se sap quins temps poden venir.
0: Uau.
1: Sí, imagina tu la presó mental en la que s'encapsula una persona. Jo, francament, i sincerament, Sergi, jo això ho hauria d'incloure com un trastorn mental. O sigui, l'obsessió desaforada per al poder i per la matèria, això és una persona que ho veus, que té un trastorn mental. S'hauria d'incloure en el manual d'estadística i diagnòstic de trastorns mentals i s'hauria de tractar com una patologia, perquè, efectivament, aquestes persones estan, amb totes les lletres de la paraula, estan malaltes.
0: Jo no sé si li adjudicaria un trastorn mental, però sí que el que és. Tu, per mi és molt evident, no? És dir, una persona que està molt identificada i molt aferrada a la part material és precisament perquè hi ha un buidor important dins seu, no? Que hagis de buscar-te o hagis de buscar el valor de la vida en el material, vol dir que a nivell intern, en els estats interiors, que és on realment passa la vida, hi ha ben poca cosa de valor.
1: Hi ha ben poca cosa, i el que deies tu, no? L'estranyesa, que ara acceptem amb naturalitat, d'apropiar-se de la Terra, no? Hi ha aquella famosa carta del cabdill de Seattle en el governador de Washington, no? Que sí, que acabava amb aquella famosa frase, quan l'últim peix sigui pescat, quan l'últim arbre sigui talat i quan l'últim riu sigui contaminat, l'ésser humà occidental s'adonarà que els diners no es mengen.
0: Uau.
1: Però aquesta carta comença dient-li: vostè, el governador de Washington, ens ha fet una oferta per comprar les terres. I nosaltres, els indis, no entenem aquesta idea, perquè nosaltres ens considerem part d'aquesta terra, per tant no entenem com és que podem posseir-la. Per nosaltres és una idea que ni tan sols té sentit.
0: De fet seria al revés, no? És més bé la terra que et posseix a tu, perquè sense la terra no vius.
1: Clar, clar. Bueno, i el nostre cos està configurat dels quatre elements i tornarà a ells, aleshores...
0: Absolutament.
1: I bueno, en aquest sentit hi ha aquella crònica, que no sé si l'he explicat ja en un altre programa, que és molt breu, que és històrica més, que Alexandre Magne va demanar, una de les seves últimes voluntats, que quan es morís volia que el seu sarcòfag fos exhibit per tota la capital, però destapat i amb les mans del cadàver a fora. Quan un dels seus ministres li va preguntar el perquè de tan estrany procedir, ell va dir: perquè vull que vegin que l'home més poderós del seu temps marxa com va arribar, amb les mans buides.
0: Uau! Meravellós. Meravellós.
1: Aleshores, bueno, és un conte que més gaudeix d'insultant actualitat, no? El primer que hem explicat de Tolstoi, perquè ara més amb tota aquesta inestabilitat que estem vivint, tothom trasllada el seu centre a la possessió de la matèria.
0: Absolutament.
1: No? Que és una cosa que tots sabem que és canviant, però sembla que ens volem resistir a l'evidència d'aquest canvi constant, no?
0: És com si ara em del cap, una xorrada, però m'ha vingut al cap, és com si d'alguna manera hi hagués un anhel aquí darrere, de fons, molt de continuïtat. És a dir, jo me n'aniré, però aquesta terra meva perdurarà com a meva, d'alguna manera, no? És com si aquest anhel, que segurament s'hauria de reconduir cap a una altra banda, molt més profunda, molt més essencial, volguéssim com deixar la continuïtat de la personalitat, de la persona, en això, en la matèria.
1: Sí, però fins quan? Fins quan? O sigui, tu et mors i fins quan la recordaran com a teva? Perquè això també està destinat a canviar. Això és com en un text de Sant Benet, justament, que se li acosta un home molt acaudalat i diu: mira, ara he aconseguit això, aconseguiré... I ell, sempre que se li acostava aquest perfil la gent li deia: d'acord. Diu: i després què? Després, això no té cap mena de transcendència. Quan ho hagis aconseguit tot, després què? Perquè només queda un buit rere d'això. Invertir en la matèria és invertir en allò canviant, aleshores, i després què? Quina transcendència hauràs aconseguit? No? I en els textos que jo vaig llegir ningú responia.
0: Boníssim. És que és una cosa ben certa, eh? D'aquí, ja anava a dir 100 anys, que ja és molt, però d'aquí 50 anys, que jo crec que jo ja estaré mort farà rato, qui se'n recordarà de mi?
1: Hi ha un detall que és molt important, perquè ara podríem estar d'acord en què de Mozart se'n recorda més o menys tothom. Però recorden a Mozart o recorden el seu nom?
0: El seu nom i l'obra.
1: I l'obra, però qui és ell?
0: Exacte.
1: Ni tan sols ho sabem. Aleshores, aquest anhel de continuïtat no és ni tan sols d'un mateix.
0: Correcte.
1: És d'una idea que un creu que és associada al seu nom i a la seva història personal.
0: Absolutament. A banda de que l'obra de Mozart, amb tota la bellesa extraordinària, diria que no es pot associar a una propietat d'un individu. És a dir, tinc la impressió de que Mozart va fer aquella obra perquè algú molt més gran que ell es va expressar a través d'ell i va poder donar vida a aquesta obra, però ni tan sols diria que és d'ell.
1: Ja, bueno, això és un tema que jo l'he conversat amb alguns amics, el tema de l'autoria, que realment tot és de tots.
0: Totalment.
1: Sí, a mi quan em diuen... Jo, per exemple, tenia l'acostum de citar paràgrafs o fragments del que havia llegit i no citava l'autor, i hi havia gent que em deia: ostres, per què no el cites? Dic: perquè l'autor és qualsevol de nosaltres.
0: Absolutament.
1: Aleshores...
0: Absolutament. Que bonic, que bonic. Guillem, el temps passa volant. Moltíssimes gràcies.
1: Un plaer, com sempre, estar aquí.
0: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Ricard, gràcies, Guillem, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I, sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vilasacra.
3: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
4: Organitza Associació de Dones. Vilasacra Activa't. Armat Sant Esteve de Vilasacra. Parròquia de Vilasacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.
5: Us hi esperem.
6: Cada petó té un color i un significat.

0: La cultura és un punt de trobada entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un puf i el silenci, entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.
1: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
2: per tu
3: i per tots.
2: Escolta'ns,
3: t'agradarà, amb molta il·lusió,
1: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
3: Bona nit.
5: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposat.
6: Instagram té eines per a famílies que fomenten un ús més segur i saludable de l'aplicació. Els comptes privats, per defecte, garanteixen que només els adolescents i els seus seguidors puguin veure les seves publicacions. Seleccionar un límit de temps diari a l'aplicació ajuda els adolescents a utilitzar-la de manera saludable. I si configureu junts la supervisió, coneixeràs millor a qui estan seguint. Informa't sobre aquestes i altres funcions a instagram.com/herramientasparafamilies.
7: És
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Descobreix Barcelona com mai! Vist abans.
10: Descobreix el Mirador Torre Glòries. Mirador Torre Glòries. Mira com mai. Entrades a miradortorreglòries.com.
11: Apuja el volum.
12: Ets monitor o monitora d'esplai o cap d'agrupament escolta? T'interessa l'educació en el lleure i el tercer sector? La revista Estris de la Fundació Pere Tarrés és el teu punt de trobada. Hi trobaràs articles, entrevistes, anàlisi, opinió, recursos i molt més. Visita estris.cat o segueix-nos a Instagram i Twitter @revistaestris.

0: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.
1: Escolta, quan la realitat és trista i avorrida,
2: el millor és inventar-se una bona història.
3: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
4: Convertides en sensacions.
5: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

Una curiositat fascinant del regne animal és que molts poden caminar poc després de néixer. Aquest fenomen s'observa principalment en espècies que són preses potencials al seu hàbitat natural. Per exemple, els herbívors, com els cérvols, els cavalls i els antílops, neixen amb l'habilitat innata de posar-se drets i caminar en qüestió de minuts o hores. Aquesta capacitat és crucial per a la seva supervivència, ja que els permet seguir les mares i evitar els depredadors des de l'inici de les seves vides. En el cas dels cérvols, per exemple, els cervatells poden estar drets en uns 10 o 20 minuts i caminar dins de les primeres hores. Les seves cames llargues i primes, juntament amb els músculs desenvolupats, els ajuden a mantenir-se drets ràpidament. Els cavalls també mostren habilitats similars, amb poltres que solen estar drets i alletant-se en menys d'una hora després de néixer. Aquesta habilitat és deguda a un desenvolupament neuromuscular avançat que es produeix durant la gestació. El sistema nerviós i els músculs d'aquests animals es desenvolupen prou a l'úter per permetre'ls fer moviments complexos poc després del naixement. En contrast, els humans i altres primats no tenen aquesta capacitat degut a diferents estratègies de supervivència. Els humans neixen amb cervells menys desenvolupats que continuen creixent significativament després del naixement, cosa que els permet aprendre i adaptar-se a un entorn social complex.

0: 4 al 14 de juny, ruta del tasta surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: 012, la millor resposta. Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SIAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: vols deixar-nos un missatge?
1: Que bueno, que jo us escolto i és per mi encantador. Felicitats que continuem amb la mateixa audiència i fins una altra.
2: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
3: Què vols dir?
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Això sí.
6: És així i ja està.
7: Ui, quina joia que ve ara.
3: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do. Sí.

0: I parlant d'emocions.
1: 80.
2: Torna a connectar amb la vida.
3: EAE Business School patrocina aquest espai.

0: curiositat intrigant és el fenomen conegut com la cascada de sang a l'Antàrtida. A la glacera Taylor hi ha un llac subglacial que, en entrar en contacte amb l'aire, forma una cascada d'aigua tenyida de vermell, donant-li el seu nom tan peculiar. Aquesta coloració és deguda a l'alta concentració d'òxid de ferro a l'aigua que prové d'un llac salí ocult sota el gel. Aquest llac, conegut com el llac de la cascada de sang, conté nivells molt alts de sal, cosa que impedeix que es congeli fins i tot a temperatures extremadament baixes, mantenint un ambient únic per a formes de mida microbiana extremòfila. L'aigua d'aquest llac és extremadament salada, més que no pas l'aigua del mar, i conté nutrients que han estat aïllats per milers d'anys, cosa que ha permès el desenvolupament de microorganismes que poden sobreviure en condicions extremes. La cascada és un recordatori de com la vida es pot adaptar a ambients inhòspits i ofereix als científics una finestra per estudiar la resistència i adaptabilitat de la vida en condicions que imiten altres planetes, com ara Mart.
1: Ràdio Vila-sacra,

0: hem de treure el cap a Girona.
1: La NASA preveu que l'any 2040 l'ésser humà habitarà Mart. Caldran matemàtics, científics, enginyers, informàtics, metges i personal qualificat per crear aquesta nova societat. Si hem de començar de zero, si ens hem d'embarcar en l'aventura més increïble de la història de la humanitat, copiem tot el que fa del nostre planeta un lloc millor. Perquè una societat que inclou les persones amb discapacitat en el dia a dia ens fa millors a tots. Aquí i a Mart. Grup Social 11. Un planeta més inclusiu és un món millor.
2: Els que som d'aquí sabem on fan els millors esmorzars de Forquilla. I que si busques casa, és millor fer-ho amb Habitaclia. Descarrega't l'app i troba-hi una gran oferta d'habitatges a Catalunya. Catalunya és casa. Cases Habitaclia.
3: Què necessites avui?
4: La cultura és un punt de trobada. Entre rel i moviment. Entre identitat i comunitat. Entre un puf i el silenci. Entre expressió i vincle. Entre diversitat i territori. Entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.

Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: informació, música, entreteniment.
1: Parlem de la ràdio, un mitjà en plena forma i amb molts reptes com la lluita contra els fake news. Ho explica Enric Marín, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
2: Circula moltíssima informació no contrastada i això s'ha convertit en un veritable brou de cultiu de plantejaments autoritaris. I aquí la ràdio ha de jugar un paper molt important per refalcar la cultura democràtica.
1: Ho comparteix Neus Bonet, presidenta de la també gairebé centenària Ràdio Associació de Catalunya. Fent balanç, té clar que la ràdio en català arriba a l'actualitat en un estat de salut excel·lent.
3: També perquè hi ha una xarxa gairebé única al món i això li aporta vitalitat. Les ràdios municipals, les locals, les nacionals, continua sent el mitjà indispensable amb una utilitat, em sembla, indiscutible, no?
4: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
5: Hola, Joan.
6: Hola, Sílvia.
5: Què fas aquest cap de setmana?
6: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: La nit.
1: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
2: T'estimo, el meu amor, el meu pastisset, el meu bombó, la meva galeta, el meu brioixet, el meu pa de pessic. Ui, tot d'una m'ha agafat molta gana.

0: concursos, tastos, puntuacions, llistes... I avui, el de Vinyes i Vins, Víctor Cornejo, ens explicarà què és la prestigiosa llista Parker. Víctor, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Què tal?
0: Ens sentim a parlar sovint d'aquesta llista Parker. Diuen tal vi o tal escumós ha obtingut tants punts i sabem que és sinònim de prestigi, però en realitat... Poc sabem del senyor Parker, si és que existeix, i de la llista.
1: Això mateix, no, de fet, el senyor Parker, el Robert Parker, és aquest fundador, tastador d'aquesta revista americana, d'Estats Units, de Wine Advocate, que sobretot als anys 80 i 90 es va començar a popularitzar, sobretot per aquestes llistes, per aquests rànquings que feia, començant, no?, primers vins francesos, no?, diguéssim també primers vins, no?, internacionals, que es van començar a posicionar arreu del món. És el famós, també, creador de tendències, sobretot als anys 90, en el qual doncs feia trontollar bastant el que era el panorama mundial del món del vi. No? És la primera vegada que, en realitat, hi ha com una internacionalització dels vins, no?, i es comencen, doncs, a conèixer més enllà de les fronteres de cadascun dels països. I sobretot als Estats Units, que ja sabeu, no?, allò com una mica grandiloquents, no?, amb aquestes coses i amb els rànquings una mica obsessionats. Per això jo m'agrada dir-li és que al final la llista Parker són com els Oscars dels vins.
0: Ai, m'agrada molt aquest símil.
1: Perquè en realitat, clar, els Oscars acaben sent, no?, encara que siguin pel·lícules americanes, o al final si guanya aquella la pel·lícula de parlar en anglesa, no?, d'allò, no, ens enorgullim, no?, que estiguem allà al final, no?, i ens pot agradar o ens pot agradar menys, però sabem que estan allà i que al final perduraran aquesta llista i tindran el seu reconeixement. Evidentment, aquestes puntuacions són al final la unió, no?, d'uns criteris d'un únic tastador. Des de fa 11 anys, en el cas qui tasta els vins de l'estat espanyol és el Luis Gutiérrez, ¿vale?, una persona delegada, diguéssim, d'aquest Wine Advocate, que es dedica a recórrer la península ibèrica d'on s'estan vins, diguéssim, aquesta és la seva feina.
0: I a cada país europeu deu haver-hi un delegat, no? El senyor Parker no recorrerà tot el món d'estan vins.
1: Això mateix, això ho feien abans i tenia el seu equip, no? De fet, el Luis Gutiérrez, evidentment, el seu equip, no?, de persones, i en el qual a mi una de les coses que diferencien la llista Parker de potser d'altres llistes o d'altres rànquings que poden ser més de panel de tast, no?, que es reuneixen molts tastadors i al final decideixen que, diguéssim, quina és la llista, que es fa en un únic recinte, el que fa el Luis Gutiérrez és recórrer el paisatge, recórrer aquestes regions, va a visitar els cellers i les regions, i a més s'informa molt de què és cadascuna. Per tant, hi ha com una part també, no?, d'una aproximació, d'una profunditat en l'anàlisi d'aquells vins, no només a les seves qualitats, diguéssim, de producció, no?, i sobretot del tastos, no?, de tot allò fenològic que trobes a la boca, sinó que, a més, hi ha tota aquesta filosofia que hi ha al darrere que ell també la té en compte. Evidentment, va molt als seus gustos. Això també ho hem de tenir en compte. Va molt del que li agrada, del que li apassiona. Ell s'aproxima als llocs, als tasta i els puntua, ¿vale? Això també és una cosa que al final no hi ha res absent de crítica, evidentment, no? Però al final el que ens dona també a conèixer és una miqueta, doncs, que aquesta persona no només ha entrat a partir del vi, sinó que a partir de la resta de coses que hi ha al darrere del vi. És una cosa que aquí sempre defensem molt, no? O sigui, el paisatge, la persona i tot plegat. Per què avui parlo d'aquesta llista Parker? Perquè ha sortit un informe. Ha sortit l'informe precisament de Catalunya.
0: Ell no... Com es publica la llista?
1: Clar, aquesta llista es publica dins del Wine Advocate, el Wine Advocate, a la revista, ¿vale? Per tant, en anglès i en versió internacional, no? Després en altres idiomes, i aquelles persones que són sòcies del Wine Advocate, doncs, són les persones que es poden descarregar aquesta llista, i ara, doncs, aquests dies, doncs, s'han fet resolt els periodistes especialistes en vins, no?, de la puntuació d'aquest any.
0: I el Penedès, deixa'm que ho digui, estem molt i molt cofois, perquè... Recaredo, de Sant Sadurní d'Anoia, s'ha convertit en el primer vi escumós, en concret el Turó d'en Mota de Recaredo, primer vi escumós de tot l'estat espanyol en aconseguir els 100 punts a la llista Parker.
1: Això mateix, jo crec que ens ha... Bueno, és això, no?
0: 100 punts
1: ha guanyat
0: l'Òscar. El màxim que dona, no?
1: Sí, 100 punts és el màxim. Es puntuen des de partir de 50 punts, que realment, de fet, doncs sembla que té la categoria com vins detestables, els de 50 punts, i a partir dels 80, 90 és quan ja comencem a considerar doncs això, no? De fet, els, a partir del 96, del 96 a 100 punts se li diuen vins extraordinaris, i 100 punts és la màxima puntuació, i és la primera vegada que ens toca de ben a prop, no? I sobretot,
0: la grossa.
1: Amb, sí, sí, ens toca molt, molt a ben a prop, i a més amb un dels productes excepcionals, no?, que tenim per aquí, i ens hem d'enorgullir que la llista també n'hi ha d'altres, eh? Ara repassarem una miqueta així per damunt quins altres cellers del Penedès ens podem trobar als primers punts de la llista. Evidentment, quina és la regió que se lleva la palma, com dirien, no? El Priorat, eh? El Priorat, al final, de fet, és One Advocate, és Estats Units qui va col·locar també Priorat, diguéssim,
0: al mapa, no?
1: El mapa internacional, i per tant, sempre està allò en llull ficat a Priorat, sobretot, evidentment, o sigui, no es pot negar, no?, de la qualitat dels vins i sobretot dels projectes tan singulars que hi ha en aquesta terra. Evidentment, comparteixen 100 punts a la part de dalt de tot l'ermita d'Álvaro Palacios, ¿vale? També, diguéssim, aquest vi que està reconegut moltes vegades, el repetidor ja de 100 punts Parker. El que és més curiós de tot això, en realitat, és que ho fa amb una de les anyades recents, en 2021, l'anyada recent, no? Això fa, doncs, que realment també es reconegui fins i tot en aquests moments tan difícils. Això és una puntualització que Luis Gutiérrez fa en aquest informe, sobretot de l'estat d'excepcionalitat en quant a la sequera, no? Una cosa que aquí l'hem repetit moltes vegades, ell també ho té molt en compte. Així, en trets generals, la gent, diguéssim, en general es diu que el 2019 és l'últim any bo. Vale? És l'últim any.
0: Hi haurà un abans i un després, no?
1: Hi ha un abans i un després. Llavors, diguéssim que estem justament any 21 en plena sequera, no? Primer any de sequera, que ja veurem, a veure, any 23-24, no? Sobretot aquests vins que estan pensats com a vins de guarda, a veure, no?, com al final duren, no? A veure com són, no? Això ja ens ho direm, no?, en els propers anys. Però sobretot allò, any 21, estan ja en any de sequera, no?, de col·locar-se en 100 punts, no? És un valor.
0: És una proesa.
1: Un valor a tenir en compte. Una de les altres coses que a més diferencien una miqueta, doncs, aquesta llista Parker, amb el fet d'aquesta proximitat de les persones catadores, no?, i en la qual s'acompanyen, no?, i expliquen molt bé després la seva definició com són aquests vins, i dona molt de informació a nivell, no?, del celler, a nivell de les persones que hem fet en el turisme, no?, per poder explicar aquell vi i col·locar-lo allà on toca. No ens ho diem nosaltres, sinó que ens ho diuen des de fora. Això també és una de les coses que són un valor bastant, bastant xulo.
0: Dèiem que era com la grossa tenir 100 punts, sí, de la llista Parker. Això t'assegura que el vi es ven, s'esgota.
1: Mira, això t'ho podria dir millor un comercial, a veure com repercuteix.
0: Sí, realment,
1: evidentment, segurament Recaredo ha tingut moltes trucades entre ahir i avui, d'aquests últims dies.

0: Recaredo va fer per celebrar 100 anys, i a més els 25 anys del Turó d'en Mota va fer una cata vertical, un tast vertical de 25 anyades d'aquest vi, en el qual en Luis Gutiérrez hi era. Per tant, diguéssim, es va poder veure, no, que hi havia un tret diferencial, no? I a més és un dels punts amb els quals la llista Parker amb aquest informe comença, no? Sobretot amb el tema de, ostres, he tastat això, possiblement s'havia fixat abans, però ara se n'havia fixat més, no, del valor que hi havia al darrere.
1: Mira, si han fet dentetes i algú vol tastar-lo, la família Recaredo informa que aquesta enoteca Turó d'en Mota estarà disponible properament i sortirà al mercat amb una criança en ampolla de 22 anys en una edició limitada a 150 ampolles, totes numerades.
0: Molt bé, doncs no et diu el preu aquí?
1: No.
0: Doncs probablement ja, si el Turó d'en Mota ja està per sobre dels 100 euros, doncs probablement aquesta estaria situada en aquesta gamma altíssima de preus. Ens hem de felicitar. És el Penedès, és Corpinat, no? També, i és un escumós, no? És allò que de vegades no tenim en compte. 100 punts,
1: primera vegada.
0: Clar, sí, no tenim també en compte. No ens hem d'oblidar igualment de la resta de la llista del que hi ha en aquest també,
1: clar,
0: en aquesta gamma de
1: Priorat.
0: Principi. Clar, Priorat s'emporta molt d'aquesta part de, amb 100, amb 99 punts, no? En el qual doncs hi ha des de, no? D'això també del Clos Erasmus, no? Tradicionals, el Clos Mogador, Clos Martinet, no? Aquests cellers ja tradicionals, diguéssim, també el del el celler familiar Nino Ortiz, que l'any passat va ser com dels primers, dels petits del Priorat, en col·locar-se amb 100 punts, vale? Ells, diguéssim, el Mas del Caçador va ser el primer també en col·locar-se en 100 punts dels petitons, no dels 5 magnífics, del Priorat, d'aquests, diguéssim, grans cellers que van donar la volta al món, sinó que dels nous, i que es col·loqués en 100 punts, doncs això també va ser doncs un valor de dir també, diguéssim, també els petits, diguéssim, es col·loquen doncs allà dalt de tot. De fet, el primer vi, després tenim també l'Enoteca Turó d'en Mota 2001, vale? Com el que és el 2010 del Turó d'en Mota, també es posiciona 97-98 a la forquilla aquesta, i evidentment els altres vins del Baró Palacios, no? El celler Mas Dos, no? Tot al final Terroir Límit, també d'altres que estan a Priorat, ens trobem aquí també un altre escumós, vale? Un altre Corpinat amb 97 punts a l'Enoteca Brunaturé de Gramona. Vale? Aquest també havia estat sempre en la part de dalt, no? En aquestes últimes, no? Les primeres posicions, i l'anyada 2009, que seria com també la corrent, doncs està allà al damunt, no? Si he tingut oportunitat de tastar l'Enoteca, sí, dius, ostres, sí, és que mereix un d'aquest premi també, i molt a prop d'ells...
1: Anyada 2009, això són
0: sí,
1: 14-15 anys.
0: 14-15 anys de criança, això és... ja ens hem de treure l'estigmatització realment d'aquests escumosos joves. Veiem com els escumosos ben fets poden durar molts anys i que estan pensats, de fet, perquè tinguin aquesta llarga criança. Un altre que a mi, jo crec que aquí hi entra Deo Cava, per tant, és el Mas Via Gran Reserva Brut de Mestres, de Caves Mestres. També un històric de la zona, un, diguéssim, també un celler, unes caves que al final, diguéssim, reeixides, no? Després d'estar molt de temps, diguéssim, com a les bambalines, no? Reneix, no? Sobretot amb aquestes llargues criances, i al final acaba, no? Al final la seva feina doncs acaba sent recompensada amb aquests 96 punts, vale? També col·locant-nos com a vi excepcional, eh?
1: Ens deies que entre 95-96 fins a 100 és top.
0: És això, és a dir, excepcional, eh? Del 96 al 100 són excepcionals. Per tant, aquí és a veure, quina és la diferència, el 98-96-100, no? Al final, això ja és el criteri, no? Del que abasteix, no? A la llista Parker. Però hi ha de... En realitat, també, diguéssim, en aquests vins, no? Aquests primers vins d'aquesta primera, ja ens arriba també un altre escumós que no té D.O., vale? El Mas del Serral, dels vins de Pepa Reventós, de Reventós i Blanc. Aquí hi ha 96 punts. L'anyada 2013, ja ens anem una miqueta més a prop, no? Però igualment, també, aquí ja també ens felicitem també perquè al final aquí ens faltaria col·locar-nos, de la part de dalt, algun clàssic penedès, no? Però tindríem tots les games d'escumosos que tenim a la nostra terra col·locades allà dalt, no? Això, 2013, vale? Aquest Mas del Serral, també un dels escumosos excepcionals que tenim al Penedès, i ens hem de felicitar. Fa unes setmanes vam tenir aquí en Joan Monner parlar-nos d'una altra cosa, enòleg d'aquesta casa,

0: i que al final, bueno, ens hem de felicitar que els seus vins, no?, i el seu equip, doncs, ha obtingut, doncs, aquests 96 punts, no? I després, ja, felicitar-me, i per la part que em toca, de realitat, tenim el primer vi tranquil de la llista, vi tranquil blanc de la llista, és a dir, hi ha escumosos, no?, i que és del Penedès, és la Calma de Can Ràfols dels Caus, vale? 96 punts Parkers, l'anyada 2021, per tant, ja plena també de crisi, aquest xenim blanc tan excepcional. Sí, crisi d'aigua, no? Sí, crisi d'aigua, això de sequera, no? Però al final, diguéssim, aquest punt, no?, que al final de trobar aquest celler històric, doncs aquí que també em fa esment a Luis Gutiérrez dins del seu informe, no?, també com, a més, Massís del Garraf, doncs zona molt més complicada, no?, i que al final dona, diguéssim, aquesta idea de la complexitat i de al final d'aquests cellers tan excepcionals. Una cosa també que entra dins els primers, no?, i que a més també ens agrada i que l'altre dia també comentàvem quan parlàvem dels vins de finca, també es col·loca un d'aquests vins de finca de vinyes Olivardots, de l'Empordà, no? 2021, 95 punts, i estem també, diguéssim, en aquesta part, a la forquilla dels excepcionals. Això evidentment és una de les coses que els agrada als cellers, no?, poder col·locar, no?, de dir que ha tingut tants punts a la llista Parker a nivell internacional, qui coneix les llistes doncs ho sap, no? Sap que allò, diguéssim, hi ha un reconeixement internacional i després al final s'enorgulleix perquè al final t'han vingut a veure, t'han vingut a tastar, no? I ho han reconegut amb aquesta puntuació. Déu Penedès, també tenim Pardes aquí, o sigui que hi tenim Alemany i Corrió, vale? Que també amb el Sol Lefriec, també tradicional, clàssic dels nostres com a vins, a més ja sabeu, aquest projecte de Vilafranca que es fa en un garatge, vale? En el qual té aquest valor d'aquests vins tan fins, tan elegants, no? Aquí mateix, doncs el mateix a Vilafranca, la mateixa vila, no? El 2019, en 95 punts. I el que us dic, Pardes també 95 punts amb el Xarel·lo, amb l'Espriu del 2015. Jo crec que, bueno, ens hem de felicitar tots, perquè aquí també surten, mireu, de fet, podeu mirar un dels articles que ha fet Badaví, badaví.cat, que ha fet aquest resum i té també, ha fet aquesta selecció d'aquesta llista, i jo crec que podeu entrar, mireu l'informe, bueno, la part de l'informe, i després aquesta llista, i mireu, investigueu a veure si algun dels vostres vins favorits està entre aquests primers,
1: Perquè a banda de la puntuació d'aquests punts, Luis Gutiérrez fa un comentari de tas, no?, de cadascun
0: això
1: dels
0: mateix,
1: vins.
0: Això mateix, la veritat és que al final aquesta línia, no?, que fa un res, dos línies, no?, sobre l'origen d'aquest vi, d'on està, no?, i sobretot aquesta part també que ens agrada molt, a mi, precisament, no?, aquesta part romàntica també, no?, que parla, diguéssim, d'aquests vins, perquè al final de com va relacionar tant la personalitat del que ho fa amb el final amb el seu producte. Per tant, no pot deslligar de què es conegui aquest vi.
1: I el paisatge, tu que ets un fan del paisatge.
0: Sí, això, evidentment, i més en aquest informe, com et destacava, no?, les dificultats, no?, de segons quins paisatges en els moments que estem vivint. Una de les coses que, a més, ens ha de servir, no?, i que ens agraden, doncs, aquests tipus de concursos de llista, no?, és el fet aquest que primer es coneix i a partir de l'interès s'està estalvi. En el moment ara actual que tenim, doncs, hem aconseguit una part d'excel·lència amb vins molt tècnics, no?, en el qual tenim les fórmules, no?, per fer cada cosa, no?, i de vegades jo crec que només amb el tast ens quedem una mica coixos, i jo crec que ha d'haver aquesta part. Sí que hi ha una part de suggestió, evidentment, hi ha una part també d'interès per la part del tastador, però al final també és això, al final és reconèixer-ho tot, com un global, no? I aquí, doncs, això, ens hem de sentir orgullosos que ens trobem, doncs, aquests bons vins a la nostra zona, la capa alta, diguéssim.
1: La llista Parker, ens deies, està al top de les llistes i de rànquings que hi ha a Buts i Parabé.
0: Sí, això mateix. A més, nosaltres tenim algunes llistes, no? Una altra revista digital, en aquest cas, del Regne Unit, la revista Decanter, també, que potser l'haureu vist, no? Després hi ha, de menys categoria, el Wine and Spirits, no?, que també és una altra, també fa les seves llistes imitant una miqueta la llista Parker, en realitat, eh? I allà, doncs, també van per regions, i cada regió, doncs, té la seva puntuació, i evidentment la guia Pinyin, tradicional guia Pinyin de vins espanyols, no?, o la del guia dels vins catalans, que també és una altra. S'ha de tenir en compte, però el criteri d'allà sí que és de tastar, eh?, de panell de tasca, es tasta, i no, potser aquesta part, no?, aquesta segona part s'acaba perdent. I res més, espero que, bueno, no sé, us encuriosiu per aquestes vins de la llista Parker i tingueu, doncs, traieu la cartera, no?, la targeta de crèdit per si voleu tastar algun d'ells, això sí.
1: En tot cas, el que sí que podem fer és tafanejar aquesta llista i descobrir aquests vins top de casa nostra,
0: i
1: de Catalunya.
0: I sentir-vos orgullosos.
1: I tant, molt d'orgull. Gràcies, Víctor Cornejo, bona setmana.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir.
7: Ràdio Vilasacra!

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila Sacra.
2: Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025 que avança la policia a aquesta emissora. Parlem de 6.200 conductors sancionats per anar massa enganxats al vehicle que circula. Són infraccions que van pujant amb els anys o es mantenen estables?
3: Doncs mira, bastant estables, eh? Tot i això, l'any passat se'n van imposar 700 més que l'any 2024, però el que sí que s'observa amb les gràfiques que ens facilita el Servei Català de Trànsit, després de l'increment del que va suposar de mobilitat a l'AP7 l'any 2029, aquí sí que hi va haver un esclat d'incidents i molts encalçaments, el que popularment coneixem com encalçaments. Després, la xifra d'accidentalitat s'ha anat mantenint entre el 25 i el 30%. Afortunadament, a més, aquest, tot i que és un accident molt comú a les carreteres i que acostuma a implicar diversos vehicles, provoca poques víctimes greus i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
4: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
2: 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. És una xifra important. Sota quines condicions hi ha aquests accidents?
3: Doncs bé, aquí hem de deixar una mica de banda aquesta minoria de conductors que haurem vist, sobretot autopistes i autovies, incívics que s'amorren i assetgen els vehicles que van al davant. L'alta accidentalitat a la carretera s'explica, a banda d'això, segons Llatge, per no saber calcular bé la distància de seguretat que hem de tenir.
4: La infravalora, és a dir, nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és. D'acord? Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acaba en què el que va darrere no pot reaccionar, i és així de clar, és pura física.
3: I és que aquí ens hem anat a mirar a la redacció de Societat el codi de circulació i, francament, no detalla de forma precisa quins són els metres que hem de tenir com a distància òptima de seguretat.
2: Però els panells de seguretat a les autovies sí que el calcula.
3: Sí, i per exemple, també tenim altres senyals que ens marquen, per exemple, els túnels.
2: Sí.
3: També hi ha uns llums blaus que no són per fer un contrast vistós, sinó que ens marquen la distància que hem de tenir entre cotxe i cotxe. Però sí que és veritat que el codi de circulació no ens diu quants metres, perquè això dependrà de la velocitat. Com a orientació, recomana localitzar un punt a la carretera, llavors un arbre, un senyal, no? Llavors calcular, doncs, 3 segons des de que hi passa el vehicle al davant. En Òscar Llatge ens ho explica.
4: Ha tardat 3 segons a passar la marca, que sigui una estaca o un arbre o qualsevol cosa, i així pots controlar. Clar, això no pensant això conduint també és una mica complicat. Però afortunadament això està canviant amb el parc, juntament amb el parc de vehicles. Hi ha tots els vehicles que a partir d'un cert any tots porten encara que sigui un LiDAR miserable o qualsevol cosa que permet saber la distància i que t'avisa de que estàs vulnerant la distància de seguretat de davant, i fins i tot pot fer que el cotxe pari, no? Per tant, jo diria que és per aquí una mica per on hem d'anar, no? D'aquí fins al final, que s'arriba el cotxe autònom, doncs mentrestant hi ha totes aquestes ajudes de la conducció.
3: Doncs serà d'esperar, Carme, que aquestes multes vagin decaient a mesura que generalitzi també aquests assistents de conducció, que bé, els hem de fer cas, els conductors, els assistents de conducció, i després amb l'arribada del cotxe autònom. Hi ha una curiositat que em va explicar l'Òscar Llatge, el responsable de mobilitat del Servei Català de Trànsit, que és que, aquesta distància de seguretat poques vegades es compleix en moments d'alta densitat a autopistes i autovies, i és perquè d'alguna manera inconscientment els conductors el que pensem és que bé, podem córrer una mica el risc i ja podrem frenar, i això ens agilitzarà, i de fet és així, ho reconeix el Servei Català de Trànsit. Si es mantingués la distància de seguretat al trànsit, el trànsit aniria més lent. Per tant, els conductors d'alguna manera juguem amb aquesta percepció, però el que passa és que ens falla sovint, perquè el 30% dels accidents produïts a la carretera és per aquesta causa.
2: Quina és la sanció per aquesta infracció, Miquel?
3: Doncs mira, 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts. Doncs després no aquí cosa. Pot haver més coses, poden implicar-se. I també una cosa que m'agradaria explicar-te és que això no es fa a través, la sanció no es fa a través de càmeres de seguretat o càmeres amb intel·ligència artificial, que ara se n'estan implantant, o de radar, sinó que és un agent que veu la infracció i l'envia, no? I fa la denúncia. A més, quan hi ha una topada i s'ha de fer un atestat, aquí també emergeixen moltes sancions d'aquest tipus. Clar. Que no s'ha respectat la distància de seguretat, perquè els agents mesuren la distància entre els cotxes quan s'ha produït la topada.
2: Perfecte. Miquel Jarque, gràcies.
3: A tu, Carme, bon dia.
5: Si ets un conductor xuleta, comprat una avioneta...

Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat? A Coral Memorial posem a la vostra disposició els nostres columbaris, ubicats dins de les parròquies de Catalunya.
1: Us oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies.
0: Informeu-vos-en al 900-535-811 i consulteu totes les ubicacions a coralmemorial.com.
2: Ràdio Vila Sacra, tot un programa de programes. Ho entens?

Sons del Món presenta Pablo Alborán en concert. Dissabte 25 de juliol, a la Ciutadella de Roses, viu una de les grans gires de l'any amb un aforament limitat. Tots els seus grans èxits amb un concert molt especial. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat.

0: el bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Figueres collirà una nova edició de la Fira de Degustació de la Cervesa Artesana, que enguany s'allargarà del 4 al 13 de juny, amb tastets temàtics, concerts i una fira central que omplirà la Rambla. Els actes començaran amb tastets temàtics especialitzats els dies 4, 5, 6 i 11 de juny, repartits en diversos locals i espais de Figueres. Seran sessions pensades per descobrir estils, maridatges i noves propostes dels elaboradors. El plat fort arribarà el divendres 12 i el dissabte 13 de juny, amb la Fira Central a la Rambla, que comptarà amb 14 estands de cerveses i d'alimentació. L'horari serà divendres 12 de 5 a 2 quarts d'11 i dissabte 13 d'11 del dematí a 2 del migdia i de 4 a 2 quarts d'11. A més de la cervesa, la Rambla també serà escenari de diversos concerts i actuacions. Enguany hi participen 6 productors de cervesa artesana de la comarca: Cooperativa Cervesera Cadaqués, La Rufa, No t'enfadis, Límbic, CDR, Albera i dos cervesers convidats: La Fresca, de Perpinyà i Poig, de Castellfollit de la Roca. La fira està organitzada per Comerç Figueres amb el suport de l'Ajuntament i dels elaboradors.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
3: Sentiràs la diferència.
4: El festival Sons del Món tornarà a convertir la Ciutadella de Roses en un dels grans epicentres musicals de l'estiu, amb un cartell de primer nivell. Entre les actuacions més destacades d'aquesta edició 2026 hi ha la cantant canària Rosana, que oferirà un concert molt especial el pròxim 5 d'agost. L'artista commemorarà els 30 anys del seu icònic disc, Lunes Rotes, un treball que la va catapultar a la fama amb èxits com El Talismán i Si tu no estàs. Aquest concert s'emmarca dins de la gira commemorativa que repassa els grans èxits de la seva trajectòria i promet una nit carregada d'emoció i nostàlgia. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses, un espai emblemàtic de la Costa Brava, que acull els principals espectacles del festival. Sons del Món destaca precisament per combinar música en directe amb un entorn patrimonial únic i una proposta gastronòmica vinculada al territori. La presència de Rosana reforça un cartell que enguany inclourà noms destacats com Pablo Alborán, Sergio Dalma, Joan Dausà i el retorn puntual de Gossos, consolidant el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu a Catalunya. Amb aquesta proposta, Sons del Món manté la seva aposta per a artistes consolidats i concerts únics en un format proper, convertint cada actuació en una experiència exclusiva per al públic. Les entrades pel concert de Rosana ja estan disponibles a través dels canals oficials del festival.

0: Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació a mossos.gencat.cat.
1: Un moment, mireu a càmera.
2: Lluís!
1: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
2: Lluís!

0: I parlant d'emocions.
1: 58.
2: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
3: Gent Ràdio Vila-seca.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Pareu bé l'orella.
3: Amo, mami. Amo, dale ritmo.
4: Amo.
3: Ahí va.
4: Amo.
3: Que ia.

0: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Abacus patrocina aquest espai.
1: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
2: Va escriure, va estimar, va viure 59 anys i 2 mesos. Aquest era l'epitafi que Henri-Marie Beyle es va fer posar a la seva tomba de Montmartre, i us podem dir que era ben encertat, perquè almenys en la cosa de l'amor el senyor era tot un especialista. Es va fer dir Stendhal i va néixer el 1783 a Grenoble. Va morir a París el 23 de març del 1842. Va ser un mestre en l'art d'estimar dones i va tenir com a mínim 10 amants. Quan tenia decepcions en aquest terreny, viatjava, que és una manera molt efectiva de consolar-se. Però a banda de les dones, també estimava molt l'art i la música, i tenia una sensibilitat especial i molt de sentit crític que el van dur a analitzar les passions i els comportaments socials com ningú.

0: La síndrome de Stendhal se la va inventar ell quan es va trobar superat per una barreja d'èxtasi i mareig que li va provocar la contemplació de l'art i la bellesa de la Basílica de la Santa Croce de Florència. Però allò no el va matar. Al contrari, el seu deliri per l'art el portaria a escriure vides de compositors com Rossini, Haydn o Mozart, i també d'escriptors com Racine i Shakespeare. I després escriuria les seves grans obres, novel·les, entre les quals citem La cartoixa de Parma, però sobretot El roig i el negre, on el jove protagonista Julià dona veu a les ambicions i frustracions generals de l'època. Unes frustracions que el duran a cometre un assassinat a boca de canó, a sang freda.
1: La senyora de Renal acotà el cap, que un instant es trobà gairebé enterament amagat pels plecs del seu xal. Julià ja no la distingia tan bé. Tirà sobre ella un tret de pistola i l'errà. Engegà un segon tret i ella caigué.
0: El roig i el negre va impressionar els seus contemporanis, que li van fer el buit per allò de l'enveja. Només Balzac es va mantenir sempre al seu costat. Quan era a Itàlia, el van acusar d'espionatge i el van expulsar del país. Més endavant, però, va arribar a ser vicecònsol a Trieste i a Civitavecchia. El 1841, Stendhal va tenir el primer atac d'apoplexia. Entre atac i atac, va pensar-se allò de l'epitafi. Després, va morir. I és que, ben organitzat, hi ha temps per tot.
2: Lletres d'or.
3: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí en nosaltres. Radio Vila Sacra és la teva.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Mínim històric de fumadors a Catalunya. Per primer cop representen el 20,6% de la població el 2025. Tot i això, el Departament de Salut diu que hi ha molt camp de millores, sobretot pel que fa als joves que s'inicien en el consum de tabac a través de les cigarretes electròniques. Tot i que és el percentatge més baix respecte dels últims anys, el descens està estancat al voltant d'aquest 20%. Els homes fumen més que les dones i les persones amb rendes més baixes tenen més addiccions al tabac. Malgrat que el tabaquisme entre els joves ha baixat a la meitat els últims anys, preocupa el Departament de Salut la franja de 14 a 18 anys i l'ús de vapers que s'ha disparat. Albert Moncada és el subdirector de Promoció de la Salut.
2: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
1: Davant d'aquest panorama, el Departament de Salut vol incrementar el cos d'inspectors perquè informin i sancionin, si cal, els establiments que venen aquestes cigarretes electròniques als menors d'edat.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

Aprendre a conviure amb la incertesa és més fàcil si tenim les eines per fer-ho, si tenim respostes a les nostres preguntes i, en el cas dels nens i nenes, si se senten escoltats i acompanyats.

0: viatge en el temps.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Hi ha 5.600 agents dels Mossos d'Esquadra, 500 de la Guàrdia Urbana, així com efectius d'altres cossos policials, participaran en el dispositiu de seguretat de la visita del Papa Lleó XIV, una visita que es produeix en un context d'alerta antiterrorista 4 sobre 5 a la capital catalana. Sergi Bassoles.
3: Sí, Barcelona es prepara per l'arribada del Pontífex, un esdeveniment de primer nivell amb gran afluència de públic i projecció mediàtica, més de 1.600 periodistes acreditats, tot en un context d'alerta antiterrorista 4 sobre 5. Per això s'ha dissenyat el dispositiu de seguretat Albus, dels més grans realitzats mai a Catalunya. Núria Parlon.
4: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
3: Una estada, la del Sant Pare a Catalunya, que generarà afectacions importants en la mobilitat en els diversos escenaris on hi ha previstos actes. Per això es reforçarà el transport públic. Laia Bonet, tinenta d'alcalde de Mobilitat de Barcelona.
5: Reforçar el servei de metro durant aquests dies, tant pel que fa al nombre de trens, tant pel que fa a l'adaptació dels horaris, com també amb el desplegament de més personal.
3: En quant als veïns i comerciants dels escenaris afectats per les visites del Pontífex, per exemple, als voltants de la Sagrada Família, se'ls demana paciència i que puguin acreditar que viuen i treballen allà, ja que hi haurà controls i filtres d'accés.
2: Doncs la visita ha despertat al sector laic i diverses entitats laiques llancen una campanya en contra de la visita del Pontífex a Barcelona, Joan Seixas.
6: Sota el lema Jo no t'espero, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya mostren el seu rebuig a la visita del Papa Lleó XIV el proper mes de juny i denuncien a les autoritats l'ús de fons públics en una visita de caràcter estrictament religiós. Albert Riba, president d'Ateus de Catalunya.
7: Ell pot venir, però que no té dret a l'Estat, no té ni el dret ni l'obligació de fer-li el tractament que li dona. Tallar carrers, i interrompre les línies d'autobús, és a dir, molestar els ciutadans per un senyor que per un altre no ho farien.
6: Un fet, diuen, que és encara més greu tenint en compte que l'Església no respecta els drets humans.
7: Que és el cap d'un petit estat que no ha signat ni tan sols la Declaració dels Drets Humans, no és democràtic, discrimina les dones, homofòbia, etc.
6: Per això, aquestes entitats impulsores de la campanya han convocat una concentració per al 9 de juny al Passeig del Born de Barcelona.
8: Ràdio Vila-sacra. Som aquí per connectar amb una altra forma de veure el món. Des d'una nova òptica que considera que la tecnologia ens apropa, no ens allunya. Amb una mirada en perspectiva de gènere que abraça dones i homes en la lluita per la igualtat d'oportunitats i el respecte a la diversitat. Som aquí per reinventar la forma de fer més directa i immediata, més propera i social, més tecnològica i avantguardista. Per donar protagonisme a una nova generació de creadores i creadors que tenen molt per explicar sobre el canvi d'era que estem vivint. Som aquí per connectar amb persones que busquen nous formats audiovisuals i més d'acord amb els missatges del carrer. Per construir un mitjà que s'apropi a l'audiència, en comptes de pretendre que sigui l'audiència qui s'apropi al mitjà. Per tot això,

0: 012, la millor resposta.
1: Has vist el Biel? Des que es va fer de cultura jove, no para mai per casa.
0: Si tens entre 18 i 30 anys, aprofita els avantatges de Cultura Jove, el programa que t'obre les portes a tota mena de propostes culturals arreu del territori. Teatre, dansa, circ, concerts, festivals... Entra a culturajove.cat i registra-t'hi per començar a gaudir amb els teus amics d'allò que t'agradi més al millor preu.
2: Com que el Biel aquest vespre torna a tenir teatre, què et sembla si nosaltres anem al cine?
0: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Quan la realitat és trista i avorrida,
4: el millor és inventar-se una bona història.
5: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries
6: convertides en sensacions.
7: El secret de l'amor. Misael, 43 anys. Nino, 44 anys. 4 anys que són parella.
8: A casa meva els fills es van rebotar una mica perquè jo sempre els havia dit no rentaré cap calçotet mai més. I la meva filla, però no havies dit això. I llavors jo li vaig dir, jo també m'equivoco i ara em sembla que hem trobat una persona que ens estima i no només a mi, sinó a tots. Jo anava amb un paquet i ell acceptava el paquet, tot i les dificultats, perquè el meu fill Pere li ha posat de armes a ta mare. Vull dir, ha sigut que jo a vegades no sé ni què feia allà, saps? Discut, perquè realment és ell el que ha fet de pare. Tot i que no és el pare, i ells tenen un pare i el veuen, però el que respon com a pare, tant educant com econòmicament, com amb un pilot de coses...
9: El dia a dia.
8: El dia a dia és el que hi és i el que està allà.
9: El teu cas, que el noi feia era l'home de la casa. Estava voltant de dones i ell era el noi de la casa. I va aparèixer
10: un altre
9: pelut allà, a incordiar i a dormir amb la seva mare quan tenien ells accés al dormitori. I clar...
8: Jo vaig passar una època molt dolenta i realment sobrevivíem. I llavors jo hi havia moltes coses que per jo sortir-me'n no els obligava, diguéssim. O sigui, jo què sé. I llavors va arribar ell i va començar... No, però no et poden tractar així, però no poden fer això. I vam començar a posar com unes normes que... No és que jo no les tingués, és que vam sobreviure.
9: No tenien límits. Eren els nens que no tenien límits i a l'entrar jo a la casa vaig començar a posar límits, no? Fins aquí, o sigui... Separes, surts una tortosa i t'enganxes amb una relació que no saps, que, bueno, que a més que t'hi poses de peus a la gallada amb tres fills, amb una dona que té tres fills i vinga, i embolica que fa fort, vull dir que no... Si et poses a pensar, no ho fas. O sigui, no, aquí no, el cervell no té res a veure. No té res a veure amb la qüestió racional. És que és aquesta sensació de no tenir aquest nus a l'estómac, o sigui, de tenir l'estómac obert, de tenir
8: por. Està bé, de fluir.
9: Cada 15 dies, jo tinc un règim de visites, que és un terme una mica carcelari, però és així. Sí. Tinc un règim de visites i jo cada 15 dies pujo a Camprodon, a la sortida de l'escola, i si em toca molt en duc, i si no em toca, baixo de 8.
8: El que passa és que ell és fill únic. I està a Camprodon, el Valdiri, el fill del Misael, és fill únic. I està a Camprodon amb la seva mare, també en un lloc on veu pocs nens.

0: I parlant d'emocions...
1: 40.
2: Anem a temes a Disney.
3: La màquina del temps.

Hi ha temes que no necessiten res més que les primeres notes com a carta de presentació. I aquest és un d'ells. Segurament és el tema més conegut de Chuck Berry, però no l'únic que aquest músic de Missouri va dedicar a Johnny B. Goode. I és que al llarg de la seva vida, Berry va escriure una dotzena de cançons inspirades en aquest personatge fictici. Un noi que mai va aprendre ni a llegir ni a escriure, però que era tot un crac tocant la guitarra.

Però d'on surt aquest Johnny Vigut que ha immortalitzat aquest mític guitarrista? Per resseguir-ne la història, ens hem de traslladar a la nit de Cap d'Any de 1952. Chuck Berry tenia 26 anys i en feia un parell que actuava en solitari en alguns bars versionant temes d'altres artistes. Eren temps on els concerts en directe eren un bon reclam pels locals nocturns i diverses formacions de jazz i blues començaven a fer-se un nom en el circuit de clubs musicals. Un d'ells era la banda que liderava Johnny Johnson, un trio que triomfava a Illinois i als estats veïns. Gràcies a la seva popularitat, tenien l'agenda plena, però a finals de desembre es van quedar sense saxofonista per a l'actuació amb què havien d'acomiadar l'any. Buscant algú que pogués substituir-lo, Johnson va aprofitar per fer un gir d'estil al grup i va decidir donar una oportunitat a Chuck Berry i la seva guitarra. El concert va anar molt bé i a poc a poc les col·laboracions entre tots dos van anar intensificant-se, fins que al final el guitarrista va acabar posant-se al capdavant de la banda. Durant aquell període, Chuck Berry i Johnny Johnson van començar a compondre plegats alguns temes del que més endavant es batejaria com rock and roll. El pianista tenia alguns problemes amb l'alcohol i expliquen que Berry, per incitar-lo a espaiar els globs entre cançó i cançó, solia fer-li un toc d'atenció per a que fes bondat dient-li «Johnny, be good». La frase es va convertir en un element de complicitat entre tots dos i el 1959 finalment va acabar batejant el protagonista del que seria el primer gran èxit de Chuck Berry, «Johnny, be good». Però tot i que per escriure el tema es va inspirar en Johnny Johnson, Berry va reconèixer que la lletra hi va incloure també algunes referències autobiogràfiques. I és que, a més de suggerir amb el nom del personatge que el músic de la cançó és bo tocant la guitarra, es produeix la circumstància que Chuck Berry va néixer a l'Avinguda Good, de la ciutat de Sant Lluís. La lletra parla d'un jove que vol convertir-se en una estrella dels escenaris. Inicialment, citava un colored boy, però perquè el tema pogués entrar a les ràdios americanes, va canviar-lo per un country boy. En qualsevol cas, totes dues expressions s'adirien a la seva persona, ja que Berry era un noi de color nascut al camp. Pel que fa a la música, va agafar com a referència l'obertura d'un tema de 1946 de Louis Jordan, un tema titulat Ain't That Just Like a Woman. Des del moment del seu llançament, Johnny B. Goode va ser tot un èxit a les llistes americanes i s'ha mantingut al llarg del temps com una de les cançons clau de la història de la música del segle XX. Ha estat inclosa al Saló de la Fama del Rock i en el concert d'inauguració de la seva seu, el 1995, Berry la va interpretar acompanyat de Bruce Springsteen i la E Street Band en una actuació on el guitarrista va demostrar estar totalment en forma als seus 70 anys. La cançó ha estat versionada en nombroses ocasions i s'ha inclòs també en diferents sèries de televisió i pel·lícules. La més icònica segurament és la seva aparició al 1985 a Back to the Future. En una escena molt recordada, Marty McFly, el personatge que interpreta Michael J. Fox, la toca al Ball de l'Encantament sota el mar. La seqüència està ambientada al novembre de 1955, 4 anys abans que es compongués el tema. I en un moment de l'actuació, un dels membres de la banda, anomenat Marvin Berry, truca al seu cosí Chuck per dir-li emocionat que acaba de trobar per a ell el so que feia temps que buscava. Chuck! Chuck! It's Marvin! D'aquesta manera, gràcies al cinema, Johnny B. Goode ha estat capaç no només de perdurar al llarg dels anys, sinó també d'alterar el transcurs cronològic del temps.

0: són d'acords. D'acords, Rigoberta Bandini també, Jordi Savall o Mònica Naranjo són alguns dels artistes que seran al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Aquest any és del 10 de juliol al 20 d'agost. Per ara hi ha programats més de 35 concerts i aquest any amb un nou espai, un village, als jardins del monestir, com un punt de trobada gratuït. Sant Feliu de Guíxols, Laia Claret.
1: L'obertura és el 10 de juliol a l'Espai Port, que es recupera aquest any, i anirà a càrrec del director d'orquestra Jordi Savall amb el muntatge homenatge a Marco Polo. El 8 d'agost, per exemple, al Teatre Auditori, Marc Parrot i el Quartet Brossa. El 9 d'agost, al Guíxols Arena, els quatre germans irlandesos de cors. El 12, David Bisbal i Mariona Skoda compartiran espai al Guíxols Arena. El 14, Rigoberta Bandini i Maria Jaume, o també Mònica Naranjo, el dia 15. Un festival molt divers, ho destaca el seu programador musical, Albert Mallol.
2: Jo defineixo una mica un festival com un calidoscopi, no? Amb un calidoscopi trobem miralls, diversos colors, i cadascú dona la volta, que el públic pot trobar el seu dibuix en el camí doncs, d'aquest viatge, que és el Festival de la Porta Ferrada.
1: I un dels destacats, un nou espai gratuït, als Jardins del Monestir. Sentim Josep Savalls, regidor.
3: Aquests jardins tenen la voluntat doncs, de ser això, un espai integrador de cultura, on també passaran coses cada vespre, cada nit, i on també hi haurà espais de restauració, on es fomentarà gaudir de la cultura.
1: Aquest any el festival el gestiona Barcelona Events Musicals, amb una idea clara, segons el director Jordi Herreruela.
4: La voluntat és d'honorar el passat del festival que té més història de Catalunya. Són 64 edicions, és el degà de tots els festivals de l'Estat.
1: Encara falten concerts per tancar i volen arribar a una cinquantena.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra. Pot ser part del canvi.

veure, quants de vosaltres pronuncieu el mot peste a me, com en castellà? En català aquest mot s'escriu a mà. Quina pesta! Pronunciat amb vocal neutra o amb a final, segons la variant. O quina pudor! Sí, efectivament, en català és molt més habitual fer servir el mot pudor. També podem dir que algú és la pesta, que és una persona o una cosa molt dolenta. En qualsevol cas, mantenim la pronúncia amb vocal neutra o a mà, segons la zona. I si diem pestes d'algú? Ahà! Amb el sentit de malparlar d'algú, ens passem al plural i, per tant, els parlants occidentals tenen via lliure per pronunciar-ho amb E tancada. Però, ei, vosaltres, orientals, feu el favor de mantenir-vos amb la vocal neutra. Si no us en sortiu, sempre podeu optar pel recurs meravellós dels sinònims. De malparlar d'algú, sempre podem dir el nom del porc, dir-ne de tots colors, dir-ne de verdes i madures, n'hi ha un munt d'expressions. Els que vulgueu, menys...

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: A la vida no es tracta d'arribar lluny, ni de tenir-ho tot. Es tracta de ser feliç i amb la millor companyia.

0: Som com som, amb Purificació Barcelona.
1: Un projecte de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, IBEC, imprimeix en 3D cèl·lules canceroses diverses perquè els patòlegs les puguin comparar amb les de les biòpsies quan han de decidir si un pacient té una malaltia oncològica o no. La iniciativa compta amb la col·laboració de l'Hospital Clínic. Es tracta d'utilitzar la bioimpressió per crear estructures tipus que ajudin els patòlegs a decidir quin càncer té un pacient i el millor tractament a seguir per lluitar-hi. L'objectiu és reduir el nombre d'errors en el diagnòstic de la patologia i fer una medicina d'alta precisió. Mateu Pla Roca, de l'IBEC, n'és un dels investigadors.
2: Hi ha diferents línies cel·lulars que expressen uns marcadors, uns biomarcadors, que són importants per detectar el càncer. El que fem aquestes cèl·lules, les barregem amb una matriu que s'assembla més al teixit humà i les imprimim amb uns blocs en 3D. Produir aquests blocs d'una manera determinada, que són la que interessa en els metges, doncs perquè els puguis fer servir com a controls. Generar uns nous controls perquè els patòlegs, que són els que miren les biòpsies i decideixen quin càncer tens, quin tractament, que això és important, quin tractament és el que t'acabaran donant, tinguin un suport, una referència on confia més en les seves interpretacions que fan.
1: De fet, el projecte podria millorar molt el protocol que segueixen els patòlegs per determinar el resultat de les biòpsies i pot incrementar també la fiabilitat dels diagnòstics. A més, serviria per suplir l'actual manca de cèl·lules de comparació, un problema amb que es troben els especialistes perquè cada vegada es fa una medicina menys invasiva i això suposa comptar amb menys mostres per utilitzar com a model.

0: deixa que la llum envaeixi la teva llar. Amb Finestres Calaim tindràs més lluminositat i les millors prestacions d'aïllament acústic i tèrmic sense renunciar a un disseny elegant. A Perimetral som distribuïdors expert Calaim i certifiquem la millor instal·lació per les teves finestres. Perimetral, 972-84-42-11. I deixa que la llum envaeixi la teva llar.
1: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
2: Hola, bon dia. Em dic Evan Díaz i soc de la classe dels aviadors i aviadores. El títol del llibre que us recomano és Els escacs de Roman Toran. El llibre ensenya jugades d'escacs

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les execucions hipotecàries a Catalunya augmenten un 20% respecte del trimestre anterior. Es tracta del procés legal que activa un creditor, generalment un banc, quan un client deixa de pagar les seves quotes hipotecàries. Segons l'Institut Espanyol d'Estadística, se n'han fet més de 600 de gener a març, són 150 més que els 3 mesos anteriors. L'execució hipotecària no sempre comporta la pèrdua del pis o el desnonament, perquè de vegades les dues parts arriben a un acord pel refinançament del deute.
2: Agència Catalana de Notícies.
3: 3, 2, 1, ja!

0: tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.

0: són molts senyors que l'audiència saben tractar i amatents en saben escoltar. I per coses com aquesta és que la ràdio, ai, la ràdio ens enamora, t'enamora tu, m'enamora a mi, els oients ens enamora. Tothom t'espera i per molts anys hi has brandat la senyera i el pensament sempre tindrem joiosament.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.

Barrejar música és fàcil. Fer una selecció coherent de música és una altra història. És Ràdio Vila-sacra. A cada hora, la seva música. Entén?

0: Els expliquem que aquesta casa ha estat distingida amb el Premi Nacional de Comunicació, el màxim reconeixement que atorga la Generalitat per l'excel·lència en l'àmbit de la comunicació en llengua catalana. El jurat ha volgut destacar amb el compromís sostingut amb la defensa i promoció de la llengua. També ha valorat el paper com a peça clau en la formació i projecció de professionals que contribueixen al desenvolupament del sector audiovisual.
1: Tu pots ser part del canvi. L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vilasacra.
2: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
3: Organitza Associació de Dones. Vilasacra Activa't. Armat Sant Esteve de Vilasacra. Parròquia de Vilasacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.
4: Us hi esperem.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Des de la declaració del primer cas de pesta porcina, el sector ramader porta mig any acumulant pèrdues. El preu de la llotja de referència, la de Mercó Lleida, remunta a poc, però no arriba als nivells previs a la crisi i ara mateix la cotització és un 27% més baixa que fa un any. Lleida, està a la Bosoms.
2: El quilo de porc viu es paga ara uns 10 cèntims menys del que costa produir-lo. El resultat el resumeix Jordi Siscart, ramader d'Alcarràs i portaveu de JARC.
3: Això en un porc de 115 quilos, que és lo, més o menys el que s'està portant a escorxador, vol dir que el ramader perd entre 12 i 13 euros per porc.
2: A curt termini la previsió és que el preu pugi una mica, però amb molta mesura, segons el director de Mercó Lleida, Miquel Àngel Vergés.
4: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu. Inclús Polònia i Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
2: La indústria ha reorientat les exportacions, però preocupa el pes que estan guanyant països competidors com el Brasil.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
5: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
6: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
7: En el 107 de la FM.
8: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Terra de pa.
1: Castelló d'Empúries és una vila medieval que encara conserva les joies arquitectòniques de temps passats, la més destacable de les quals és l'església de Santa Maria, del segle XIII, coneguda amb el sobrenom de la Catedral de l'Empordà. El terme, regat per les plàcides aigües de la Muga i el Rec del Molí, limita amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. El consum de matèries primeres de qualitat va ser una decisió que també van prendre els flaquers de les comarques gironines per promocionar el consum de pa. Davant de l'expansió industrial, van arribar a la conclusió que hi havia dues maneres de diferenciar el seu producte. Per un costat, recuperar els mètodes tradicionals d'elaborar pa i, per un altre, apostar per matèries primeres d'alta qualitat i màxima proximitat. Així va ser com va sorgir la marca Es Farina de Girona, de la qual parlarem amb la Mercè Porteries, vicepresidenta del Gremi de Flaquers Artesans de les Comarques Gironines, entitat que va impulsar el projecte. Ho farem a l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries, una fàbrica de farina d'inicis del segle XX, convertida en museu i molt vinculada amb el projecte Es Farina de Girona. La farinera s'aixeca sobre l'antic molí del mig, un dels tres molins fariners que hi havia a la vila medieval de Castelló d'Empúries. Tota la maquinària pròpia del procés de transformació del blat en farina és la que avui integra la col·lecció del museu. I Mercè, explica'm, com neix aquest projecte de farina de Girona?
2: Mira, aquest projecte neix davant de la preocupació dels flaquers artesans ja en l'any 2008, perquè amb el gran augment de punts de venda industrialitzada, les ventes varen començar a repercutir en els flaquers artesans i realment estaven molt preocupats. I des del gremi vam decidir fer un estudi de mercat del sector per veure què podíem fer-hi.
1: I d'allà entenc que va néixer, abans de la farina de Girona, la farina de tramuntana. És com una miqueta com l'embrió de la farina de Girona. Explica-ho
2: bé. Sí, és l'embrió, la part principal. I davant d'aquest petit començament amb el projecte de farina de tramuntana, que va tenir molt bona resposta des dels productors fins als consumidors, va créixer aquest projecte.
1: En un inici, tinc entès que cultivàveu varietats antigues, a més, aquí mateix, als Aiguamolls de l'Empordà, recordes alguna de les varietats principals?
2: Una d'elles era el Florence Aurora i l'altra l'Anza. De fet, aquestes varietats ja s'estaven produint antigament en aquests camps dels Aiguamolls.
1: Part de la farina de Girona surt d'aquí, dels Aiguamolls?
2: Sí, part de la farina de Girona surt dels Aiguamolls, però específicament es fa per fer el pa de la tramuntana.
1: D'acord. I ara mateix, amb tota aquesta família de farina de Girona, quanta gent sou? Per exemple, de flaquers, quants n'hi ha tota la província?
2: Actualment som 50 flaquers ja.
1: Mal. I de productors en són gaires?
2: 30 productors.
1: I quants vau començar?
2: Inicialment eren 3 o 4 productors.
1: Només?
2: Sí.
1: I el consumidor com ho rep?
2: La veritat és que la gent ho va rebre molt bé, el pa va estar ben promocionat, ens vam preocupar de formar, de decidir com havia de ser la barra del pa de la tramuntana, i la gent ho va rebre molt bé.
1: I precisament, parlant del consumidor, quan compro un pa amb farina de Girona, quines garanties puc tenir?
2: El primer de tot, que t'emportes un pa a la taula molt bona, que te la pots menjar sola, però el més important és que és un producte sostenible des de moltes vessants, començant per tenir un preu just per al productor, que sempre cobra un preu per sobre del mercat, fins al consumidor.
1: A més, tinc entès que la vostra farina és de les primeres certificades d'agricultura integrada de Catalunya i gairebé d'Europa, pot ser?
2: Pot ser? Mira, no només és de les primeres, sinó que és l'única certificada.
1: De tota Europa?
2: De tota Europa.
1: Déu-n'hi-do.
0: Terra de pa.
3: Actualitzem.
4: Bon dia a tothom.
3: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
5: Ràdio Vilasacra.cat.
6: Tanca els ulls.

0: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.
1: Aquesta setmana és notícia a l'Alt Empordà. Detingut a Figueres per robar més de 23.000 euros amb estafes informàtiques. L'home, de 22 anys, hauria aconseguit fer reintegraments fraudulents entre el 20 i el 28 de maig a Figueres. Cal escoltar més Ràdio Vila-sacra i saber com evitar que t'enganyin. Detingut per un robatori violent, amb estrebada al passeig marítim d'Empúria Brava. La policia local de Castelló d'Empúries va arrestar un home de 27 anys després que una dona de 47 anys patís la sustracció de la bossa de mà de matinada. Hi ha hagut varis en l'últim mes. Dos transportistes detinguts a Figueres i Aiguaviva per robar gasoil de camions aparcats a la AP7. Les víctimes dormien dins la cabina i els han perforat els dipòsits amb una broca per extreure'n el combustible. La reiteració de fets delictius greus torna a posar damunt la taula la reclamació d'una regió policial pròpia a l'Alt Empordà. Els darrers successos reobren el debat sobre la necessitat de reforçar els Mossos en una comarca de frontera que fa anys que demana la creació de la regió policial Girona Nord. La policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra s'estructura territorialment en 9 regions policials, només una de les quals reuneix tota la demarcació de Girona. La Costa Brava enceta juny, amb el mar més calent del que és habitual. La temperatura superficial de l'aigua a l'Estartit ha arribat als 22,3 graus centígrads, superant els 20 graus abans del que és habitual per l'època de l'any. L'escalfament del mar a la Costa Brava podria influir en nits més xafogoses i en la intensitat de les tempestes futures. Els nous radars de Roses sancionen des de l'1 de juny. Els dispositius estan instal·lats a l'Avinguda de Rode i a la Ronda Circumvalació. Fins al novembre, cada dissabte hi haurà activitats de dinamització al Mercat de la Fruita i la Verdura de Figueres. Hi haurà tastets i tallers. Cada setmana el recull destacat de les notícies a casa nostra en breus blocs. Ja ets del grup cultural Club. Doncs tu, si ho saps, tot i el detall, el proper per Sant Joan. A Pals!
2: Cada dia fes clic i escolta el que passa a casa teva.
3: I parlant d'emocions...
4: 44.
5: Plejant. A Ràdio Vila-sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.

0: Construccions metàl·liques mitjà són finestres per decorar, per fer la vostra casa més confortable, per aïllar-vos de les filtracions d'aire i de la fred. Finestres acústicament perfectes, estèticament modernes, amb acabats llisos i granulats, amb tots els colors i tota la garantia. Demaneu pressupost sense compromís al telèfon 972 50 75 86 o bé veniu al camí de les Vinyes número 7 de Vilasacre. Construccions metàl·liques mitjà pertany a la xarxa Luminier de Tecnal i al Gremi de Serrallers de Catalunya.
1: La pregunta.
2: Per què la música d'avui dia sona tota igual càntic i canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
3: I parlant d'emocions.
4: 39.
2: Anem a temes a Disney.

0: Obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Comença a haver-hi nivell.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vilasacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
4: You're on again. It ain't my turn.

0: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Tilin, tilin, tilin, tilin, tilin. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
2: A que truco! A que truco!
0: Bueno...
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Unes paraules de gratitud. Gratitud per la teva claredat, per la teva curiositat intel·lectual, pel teu to amable i activar la capacitat interrogativa dels oients, realment excepcional i que tots hem gaudit molt. Desitjo que tinguis una molt llarga i fecunda vida professional. M'agradaria saber quin llibre de filosofia t'ha marcat més, t'ha deixat més ressonància, t'ha fet pensar més de tots els que has llegit en la teva vida. Gràcies i bon estiu.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
6: Repetiràs.
7: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: de dilluns a divendres, músiques preferides. Per compartir amb tots vosaltres.
1: Sempre Ràdio Vila-sacra.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Un conill i una granota junts en un poema té pinta de ser molt divertit. L'escoltem?
5: Hola, sóc Leire Correa Calzada. I el poema que he escollit es diu El conill i la granota. L'ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada El conill i la granota. El conill i la granota. Un conill anava a menjar les herbes més verdes i fresques de vora la font. Si un dia plovia, s'hi feia un tuit d'aigua i per traspassar-lo no hi havia pont. A ell no li agrada mullar-se les potes. De l'aigua i la pluja jo protestaré. La vella granota treu el cap i crida, rac, rac, doncs jo amb aigua és quan estic bé. Jo no respai.
4: I tant que ha estat divertit! I també ens ha fet pensar en com som de diferents als nostres mons. Gràcies, Leire, per escollir un poema que ens fa pensar en els altres. Fins al proper Embaladits! Adeu!
5: Adeu, Embaladits!

0: Quin mal!
1: On?
0: Al coll. Tinc tortícoli.
1: Tortícoli. Radio Salil, crema antiinflamatori amb efecte calor. Radio Salil de Laboratoris Vinyes. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el seu farmacèutic.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Càritas Barcelona alerta que 3 de cada 4 persones ateses per aquesta entitat no tenen un habitatge digne. Prop del 50% viu de relloguer i un 13% són persones sense llar, una xifra que s'ha duplicat en només 2 anys, segons la memòria de l'entitat del 2025. El director de Càritas, Eduard Sala, avisa que l'exclusió residencial es cronifica i reclama mesures urgents per garantir l'accés a un habitatge assequible i aprovar d'una vegada per totes la llei contra el sensellarisme.
2: Aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura. Cal garantir els drets i la dignitat de les persones que viuen al carrer i això no pot continuar pendent. Catalunya no es pot permetre arribar al final d'aquesta legislatura una altra vegada deixant això per la propera.
1: 4 de cada 10 nuclis familiars atesos tenen fills a càrrec i gairebé 2 de cada 10 tenen una mare sola al capdavant. Sobre el procés de regularització extraordinari, l'entitat ha acompanyat més de 3.000 persones, un 26% dels quals són menors d'edat. Sala avisa que hi ha famílies endeutades per tramitar els papers.
2: Ens preocupa que ja ho hem detectat, el possible endeutament de persones que per por a quedar fora del sistema estan pagant serveis que haurien de ser gratuïts d'assessorament, vale? I s'estan endeutant, estan destinant això perquè els garantirà el poder existir.
1: Durant el 2025, Càritas va atendre un total de 28.000 nuclis familiars, gairebé un 18% menys que l'any anterior. En canvi, les grans fortunes estan creixent. A l'estat espanyol ho van fer en 13.100 persones l'any passat, segons un informe de la consultora Capgemini. Ara són prop de 260.000 els ciutadans que acumulen més d'un milió de dòlars, que són uns 860.000 euros, en actius financers i immobiliaris i sense tenir en compte la seva residència principal, objectes de col·lecció i altres béns personals. Aquestes grans fortunes espanyoles acumulen uns 672.000 milions d'euros que situen l'Estat en el lloc número 14 en el rànquing mundial. A tot el món hi ha 25.300.000 milionaris. L'últim any han augmentat en gairebé 2 milions de persones. 250.000 són ultrarics, és a dir, tenen més de 30 milions d'euros en actius. La bona marxa dels mercats borsaris és un dels motius que, segons aquest informe, ha contribuït a les grans fortunes.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
6: Ai.
7: Ai.
6: I ara...

0: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
1: El programa dels dilluns a mitjanit.
2: Benvinguts a l'univers de Cava Trobat, on cada ampolla és una obra d'art emmarcada pel paisatge surrealista de l'Empordà. Bodegastrobat.com, el Cava de l'Empordà ben trobat.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vilasacra.
3: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
4: Organitza Associació de Dones. Vilasacra Activat. Armat Sant Esteve de Vilasacra. Parròquia de Vilasacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.
5: Us hi esperem.

0: Doncs sí, aquí continuem i estic mirant perquè tenim tantes coses que oferir-vos que, no sé, pito, pito, colorito, ¿dónde vas tú tan bonito?
1: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Dominarà la tranquil·litat meteorològica amb una falca anticiclònica que s'estendrà també sobre Catalunya i algun petit sistema frontal que, com a molt, portarà quatre núvols i potser algun ruixadet cap a la zona del Pirineu. Però darrere el front que ens creua avui sí que tenim doncs, una baixada de la temperatura més notable. Veiem aquest contrast tèrmic entre les temperatures que tindrem aquest dijous amb les que tindrem de cara a divendres. Tant la mínima com la màxima quedaran sensiblement més curtes. I tot plegat, doncs, amb nuvolositat que també anirà minvant. De matinada i primeres hores del matí encara serà abundant a punts de litoral, prelitoral, 40 nord-est, fins i tot amb possibilitat d'alguna feble precipitació, principalment cap a la zona del Camp de Tarragona. Però en general, com dèiem, la nuvolositat minvarà i tot i que la temperatura quedarà més curta, l'ambient serà força soleta, especialment cap a l'oest del territori. A tarda sí que creixeran de nou algunes nuvolades en zones de muntanya de l'interior del 40 nord-est, cap al Pirineu i Prepirineu Oriental, algun ruixadet, poca cosa en general. I de cara a les pròximes jornades, com dèiem, temps més tranquil, algun ruixadet dissabte cap a la zona del Pirineu, però en conjunt el més destacable serà que de nou la temperatura tornarà a pujar i ho farà amb ganes a finals de setmana. És tot de moment, ho deixem aquí.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga.

0: Com ho veus? Com ho sents tot plegat? Sabries quantes emissores i de quins tipus pots trobar en un dial de ràdio? Nosaltres t'ho expliquem.
1: 18 emissores dedicades als joves al dial de la ràdio. 12 dedicades a informació, tertúlies i programes convencionals locals i comercials. 6 emissores en francès, 2 en portuguès i només una experimental. Ràdio Vila-sacra.
2: Ho entens? O encara et costa?
3: Es que es impresionante.
4: T'oblides de tot.
5: Això és la caixa de sorpreses. La...

0: I parlant d'emocions.
1: 38.
2: Tiki Biki!
3: Vale.
1: Informació, música, entreteniment. La ràdio de Vilasacra
4: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
5: Veniu!
6: Són de confiança, són d'aquí.
7: Mmm, que bo!

0: I parlant d'emocions.
1: 89. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai. Tanca els ulls.
2: Xica, tica i ballarica.
3: La plaga d'afegir el pronom es a verbs que no són pronominals ja fa temps que la tenim ben integrada també. Diu que tot va començar amb el clàssic caures. M'he caigut. I s'han anat estenent com una taca d'oli a altres verbs. Fins i tot hi ha qui és capaç de dir em callo i quedar-se tan ample. De vegades el pronom sí que hi ha d'anar, però cal que pareix atenció a la sintaxi. A em cauen els cabells, el pronom fa una funció de reflexiu, em cauen a mi. Mentre que les fulles dels arbres es cauen, el pronom no hi fa cap funció. Si dubteu, un bon truc és treure els pronoms per veure si la frase grinyola. Normalment funciona. Les fulles dels arbres cauen. Funciona perfectament. No només passa amb caure o callar. Aquesta plaga pronominal s'ha estès als verbs passar, seure, baixar, per dir-ne els més habituals. Em passaré per casa vostra a recollir el paquet. Mec! No hi havia lloc i vas seure's a terra. Mec! Baixeu-vos del cotxe ara mateix. Mec! Refieu-vos de la vostra intuïció lingüística.
4: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
5: És Ràdio Vila-sacra.
4: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
5: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
6: Can't touch this. Sintonitzes...
7: Can't touch this. Ràdio Vila-sacra.

0: Gauthier.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El Banc dels Aliments ha augmentat un 3% els convenis amb els supermercats en 2 mesos. Si es té en compte també els restaurants, hotels i empreses del sector alimentari, les donacions han augmentat un 18% aquest any en comparació amb el mateix període de l'any passat. Roger Monerris és el cap de Donació i Sostenibilitat.
3: S'estan posant les piles per veritablement de destinar aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes per consum, per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
2: A banda de donar aliments a entitats socials com aquesta, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Bonpreu, per exemple, fa paquets antimalbaratament molt econòmics que es reparteixen a través de l'aplicació Too Good To Go o destina el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar a fer pinso per als animals. A més, ofereix els productes a punt de caducar a preus reduïts. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia del grup Bonpreu.
4: Són aganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, entre un 30 o un 50%. De manera que són productes que tenen una caducitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar doncs avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
2: Aquests supermercats també intenten ajustar al màxim l'oferta a la demanda perquè no s'obrin productes i ho fan amb l'ajuda de la IA predictiva.
4: A l'hivern, doncs, segurament es venen més sopes que no a l'estiu. Temes estacionals de la pròpia botiga, i nosaltres ens basem en els històrics per conèixer tot això i fer una predicció d'aquesta demanda. I la veritat és que ho ajustem d'una forma bastant increïble.
2: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables per emportar-se el menjar que no s'acabin. Alguns restaurants, com la Gourmanda de Barcelona, intenten no llançar res, com explica la seva cuinera i copropietària, Carlota Clavé.
5: Aprofitem tot l'espai, aprofitem les arrels, per exemple, d'un porro, doncs, la part verda, no?, que a vegades anem a la verdoleria. T'ho netejo? Doncs no, dona-m'ho sencer, no?, perquè aprofitarem tota la part aquesta verda, doncs, pels brous, fins i tot l'arrel, doncs, la pots fregir i fer unes xips, no?, fregidetes, les arrels del porro.
2: La llei contra el malbaratament alimentari va entrar en vigor l'abril passat i preveu multes que poden arribar fins als 500.000 euros si es considera una infracció greu. Si es considera una lleu, s'imposarà un avís de fins a 2.000 euros. De moment, la Generalitat no ha posat cap sanció perquè vol fer pedagogia amb altres accions de conscienciació.
6: Agència Catalana de Notícies.

0: Lana Levy.
1: Doncs bon dia, Josep. Malament, perquè no et sento. Bon dia, Josep.

0: Bon dia, Josep.
1: Bon dia, Xavier, què tal? Com anem? Ara, sí. Per tercera vegada ja.
0: Sí. Com estàs?
1: Bé, anar fent.
0: Tu dones petons o no?
1: Sí, tant.
0: A dones, a nenes, a nens, a què?
1: Home, sí, a dones... Bueno, dones, noies, jo què sé.
0: Home, jo sí que no ho sé.
1: Ah, bueno.
0: I de meteorologia, tu què tal estàs? Entens, no hi entens?
1: El que sé és que fa calor. Fa calor. Molta calor.
2: L'anàlisi.
0: I com tenim el tema del responsable de la seguretat? Això ho tenim endavant?
1: Sí, avui per fi està una mica...
0: Calent o...?
1: Calent. Fent el xup-xup.
2: L'anàlisi.

0: Tu dones petons o no dones petons durant el dia?
1: Durant el dia? Home, sí. Si hi ha persona qui donar-los, sí. Però si no, no, lògicament. Yo no quiero que
0: me des tu amor. Saps com dona un petó, per exemple, un del signe d'Àries?
1: Amb la boca.
0: Sí, doncs tens raó, doncs clar. Mira, tens raó. T'ho diré d'una altra manera.
1: Va.
0: Tu, per exemple, un del signe d'Àries, tu saps quan dona un petó amb la boca què sent l'altra persona? Ho pots dir detalladament el que sent l'altra persona?
1: No, no ho puc dir detalladament.
0: Ah, aquí està el que... Doncs nosaltres hem trobat una revista, es diu Tu Suerte.
1: Tu Suerte.
0: Imagina't. Tu Suerte, salut, dinero y amor. I a la plana que tu veus en aquí, quina plana és aquesta?
1: 18.
0: La plana 18, doncs ens trobem que diu Los Besos.
1: A veure, cal dir que és una revista d'horòscops, eh?
0: Sí, d'horòscops.

0: horòscops.
1: Tu horòscopo dia a dia.
0: Exacte, exacte, exacte. Vull dir, és d'horòscopos.
1: És d'horòscopos.
0: Perquè diguin, bueno, és que en el sol només compren diaris.
1: No.
2: No.
1: No, també som marujos.
0: També, també, també. En el sol comprem tot i ho mirem tot, de dalt a baix. I el que ens agrada, us ho expliquem. Ara ens agraden els besos, ens agraden els besos. M'agraden els besos.
2: Fa temps, però.
0: Sí, i tant, i tant, i tant. Per exemple, tu vols saber com dona un beso un Àries? Per exemple, una persona que sigui del signe d'Àries. Doncs mira, los besos de Àries son siempre repentinos, imprevistos y sobre todo muy sinceros. Clar. Això d'entrada.
2: O sigui, bé, és igual.
0: Si tu, que ens estàs escoltant, ets Àries, doncs et diré, cuando un Àries te besa, lo hace con sinceridad y de forma repentina. Si en canvi és Tauro. Doncs, clar, aquí tu preguntes, bueno, ¿y cómo besa un Tauro? Doncs mira, cuando un Tauro te besa, sentirás la sensualidad a flor de piel.
2: Ojo.
0: Ara, si el que et dona un petó és un Géminis, doncs què passa quan dona un petó un Géminis? Pues cuando un Géminis te besa podrá sentir la dulzura o la pasión, una de les dues coses. I si és un cranc, què? Si és un cranc... Ah! Si el que et dona un petó és un Càncer, què passa?

0: Doncs més o menys un càncer, quan dona un petó, doncs te besa i sentiràs que estàs envuelto o envuelta por el romance. Si el que et besa és un Leo, doncs quan un Leo te besa o una Leo te besa, te conquista i querràs més.
1: Una seria relació, no quiero robarte el corazón. No quiero...
0: Et veig que et tires per terra.
2: És que això comença a ser cutre.
3: Perdona'm, eh? Ho sento per el to de la revista, tu suerte, però...
0: Doncs cuando un Virgo te besa, que cuando un Virgo te besa lo hace con corazón, pero sin perder la cabeza. Això sí, la cabeza la té ben agafada entre les mans per no perder-la. I si és un llibre, si és un balança, doncs cuando un balança te besa, te llena de vida i de deseo. Tu dius, bueno, és que estoy falto de vida i de deseo. A veure, hay un libro per aquí pel carrer que em doni un petó per llenar-me de vida i de deseo? Doncs un libro. Si és un escorpí el que dona un petó, doncs quan un escorpión te besa, te sentiràs morir. D'amor, d'amor.
1: El viento la borró.
2: Coneguts aquests de la revista, eh?
0: I si és un sagitari? Si és un sagitari, doncs quan un sagitari te besa notaràs su entrega i su poder de seducció. Tot junt.
2: Tot junt.
0: Tot junt.
2: Dos por uno.
0: Ah, què posa aquí?
3: Los besos de Capricorn.
0: Qui és Capricorn?
3: Jo.
0: Pues vinga, llegeix-lo. A veure, va. Què passa? Quan tu dones un petó a algú, què passa? Explica-m'ho.
3: Cuando un Capricornio te besa, sentirás que eres especial aquí, ahora y siempre.
0: Imagina't.
3: Oh, que maco, que maco.
0: Oh, plorem, plorem.
3: Estem entrevient i plorant.
0: I si és un aquari, pues podria dir, te sentiràs com pez en el agua. Diu, haciendo què? Diu, haciendo nada. Doncs no, no diu això. Diu, quan un aquario te besa, te sorprenderà i seràs feliç entre sus braços. Si és aquario, eh?
3: Canvi, si no ets aquario, no seràs feliç.
0: No. Entre sus braços, no?
3: No, entre sus braços, no.
0: A lo millor entre sus piernas, però entre sus braços, no. I el darrer, el definitiu, els piscis. Quan un peixos te besa, què passa? Doncs què?
3: Et sentiràs protagonista d'una història d'amor.
0: Hi ha algun dubte o ho has entès tot?
3: Ho he entès tot a la perfecció. Inclús m'ho he apuntat per si algun dia d'alguna d'aquestes noies que és llibre o... jo ho tinc apuntat per saber-ho tot.
4: Yo quiero preguntar porque tengo dudas. ¿Eres carpintero?
5: Lo siento, pero ya no hacemos... Y aquí ya no matamos toros hace tiempo, ni becerros. Ahora nada más matamos vacas.
4: Entonces he leído bien. He leído bien.
5: No le digo que ya hace tiempo que no matamos ni toros ni novillos.
4: Mira, yo quiero preguntar porque tengo dudas. ¿Eres carpintero?
5: Vale, macho, eres un fenómeno.

0: volen saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
2: Mira.
3: Salut i humor.
4: Veniu, us revelarem un secret.
5: Perdona, qui ets? Què fas?
6: Tranqui. No em diràs que no m'ho estaves demanant? Si portes tota l'estona ensenyant-me les croquetes descaradament.
5: Tu el que tens és un morro que te'l trepitges.
6: No, però que això que és humà. Que si em provoques, doncs pico.
5: Violent, oi? Doncs en el sexe això encara passa. Per una nova cultura del consentiment.
7: Generalitat de Catalunya.

0: Del 4 al 14 de juny, ruta del tasta surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Alguna cosa està canviant.
3: Hola.
2: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
3: Ara.
2: Una manera nova de sentir la teva ràdio, dins teu.

Línia, el diari digital metropolità. Línia vol ser un espai per la conversa serena i responsable. Líniaxarxa.cat.

0: Benvinguts a la ciutat de les sensacions.
1: No et perdis el Museu Casteller de Catalunya, un museu únic i imprescindible per conèixer el món casteller en la seva essència. A Valls, quilòmetre zero del món casteller.
2: El nostre món, la teva emoció.

0: Tot el que sigui fals, contrarrestar-ho. I després formar i informar.
1: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets. Xai tendre i gustós. Vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de Déu. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.
2: Avancem junts. El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
3: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
4: No t'enganyis. No fa falta ser gran per ser ràpid. Per arribar a tots els racons. Per gaudir de la fibra més avançada. Per parlar des de l'Empordà amb tot el món. I per rebre el tracte que es mereix un client. Prisco Electrònica Network. Una petita empresa. Un gran servei.
5: Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vilasacra.
6: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
7: Organitza Associació de Dones. Vilasacra Activa't. Armats Sant Esteve de Vilasacra. Parròquia de Vilasacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.
8: Us hi esperem.

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Dominarà la tranquil·litat meteorològica amb una falca anticiclònica que s'estendrà també sobre Catalunya i algun petit sistema frontal que, com a molt, portarà quatre núvols i potser algun ruixadet cap a la zona del Pirineu. Però darrere el front que ens creua avui sí que tenim doncs, una baixada de la temperatura més notable. Veiem aquest contrast tèrmic entre les temperatures que tindrem aquest dijous amb les que tindrem de cara a divendres. Tant la mínima com la màxima quedaran sensiblement més curtes. I tot plegat, doncs, amb nuvolositat que també anirà minvant. De matinada i primeres hores del matí encara serà abundant a punts de litoral, prelitoral, 40 nord-est, fins i tot amb possibilitat d'alguna feble precipitació, principalment cap a la zona del Camp de Tarragona. Però en general, com dèiem, la nuvolositat minvarà i tot i que la temperatura quedarà més curta, l'ambient serà força soleta, especialment cap a l'oest del territori. A tarda sí que creixeran de nou algunes nuvolades en zones de muntanya de l'interior del 40 nord-est cap al Pirineu i Prepirineu Oriental, algun ruixadet, poca cosa en general, i de cara a les pròximes jornades, com dèiem, temps més tranquil, algun ruixadet dissabte cap a la zona del Pirineu, però en conjunt el més destacable serà que de nou la temperatura tornarà a pujar i ho farà amb ganes a finals de setmana. És tot de moment, ho deixem aquí.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
8: Bon preu i esclat.
9: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
10: Sí.

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: Marxant comanda. Un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
1: En marxa, cuina!
2: Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià. A millor arròs, millors plats.
3: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
4: I parlant d'emocions...
5: 94.

0: I parlant d'emocions.
1: 72.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, a Exide Clar.

0: Hortosa Empordà.
1: Fruites i verdures són la nostra especialitat.
0: La millor qualitat, el millor preu.
1: Ens trobarà a la carretera Nacional 2, quilòmetre 9, Hostalets de Llers.
0: I a Mercabarna, pavelló B, 2009.
1: També al telèfon 972 50 56 76.

0: teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Quina sorpresa més gran que hem vingut avui, perquè la memòria també se me'n va. M'he vingut una sorpresa molt gran, perquè com et pots imaginar, ja fa molt de temps que no esteu en el programa. I avui l'he posat de casualitat, perquè busco molt música, ho dic bé, oi que sí? Ja tinc una edat també. I la meva sorpresa ha sigut molt agradable, que ja tornem al programa. Bueno, jo estic molt contenta perquè la veritat que us esperava molta alegria.
0: Deixa un missatge.
3: Ràdio Vilasacra.
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
5: Ai.
6: Ai.
5: I ara?

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Aquest diumenge agafaré solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
1: D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
2: Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
3: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a conversare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
4: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.
5: Sempre 100% Empordà.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Més de 100.000 missatges racistes a la xarxa s'ha detectat al Ministeri d'Inclusió només el primer trimestre de l'any. El que comença a internet, denuncia la taula del tercer sector social, causa un retrocés de drets reals a les víctimes. D'altra banda, un de cada dos joves espanyols ha estat víctima d'odi digital. Mentre el govern central busca posar límit a aquest odi a la línia, els experts assenyalen els reptes. Laura Zurriaga.
2: Els missatges racistes concentren el 85% dels discursos hostils en línia. Se'n detecten 1.100 diaris a l'Estat. Sarai Fernández, coprotagonista de la campanya És odi, atura'l, del tercer sector social de Catalunya i víctima.
3: Se't pot amagar darrere cuentes falses dient discursos clarament racistes, antigitanos, coses que es poden llegir com ojalá venga Hitler y extermine aquesta raça, s'han de matar entre ells.
2: L'impacte, assenyala la Sarai, es tradueix en dificultats per accedir a un habitatge o una feina. L'altre grup, Diana, són els joves. La meitat d'espanyols d'entre 15 i 29 anys ha patit odi a internet, una etapa especialment vulnerable perquè estan formant la seva identitat, com apunta la Sofia Magaling, de 17, a Ràdio 4.
4: En aquesta edat, els joves estan formalitzant i estan com aprenent sobre el món, i que hi hagi un influencer que et digui qualsevol bajanada, doncs no afavoreix el creixement.
2: Segons explica la psicòloga Meritxell Pacheco, aquesta casa, a les plataformes els testimonis es multipliquen per l'efecte viral.
5: Els testimonis poden també tenir conductes més extremes, tant sigui en una defensa aferrissada de l'atacat, perquè justament això també li dona una rellevància a nivell social i en l'entorn d'aquella persona que està sent atacada, o sumar-se al comentari d'odi.
2: L'odi es propaga amb rapidesa a internet, afavorit per un algoritme que cerca maximitzar beneficis empresarials. Javier Aguilera, sociòleg, en declaracions a Ràdio 4.
6: El enfado, la violència verbal, la violència simbòlica i el conflicte, pues genera mucho engagement.
2: Cada vegada són més freqüents els missatges massius llançats per bots.
6: Porque hay muchas campañas de bots y de promoción de contenidos de odio desde la otra derecha, enganxen en la població i entonces la població los reproduce.
2: Establir una regulació europea planteja reptes per les

0: Passions de les grans tecnològiques i per la naturalesa transnacional d'aquestes. Aquí l'executiu espanyol perseguirà l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i prohibirà les xarxes als menors de 16. Segons Inclusió, a més, les plataformes van retirar 2 de cada 3 missatges d'odi denunciats al març.
1: Un viatge en el temps.

0: 妈。
1: Aquesta és la ràdio que ho pots imaginar.

0: 4 al 14 de juny, ruta del tast a surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: Apunta bé.
2: La música de la teva vida.

0: passa?
1: Quan sortíem del bar amb l'Àlex i el Pau, un grup els ha començat a dir de tot perquè s'han fet un petó.
2: Les persones LGBTI+ i les seves famílies tenen a la seva disposició la xarxa SAI, un servei integral que compta amb més de 112 punts d'informació i acompanyament distribuïts pel territori. En cas de patir qualsevol tipus de discriminació o agressió o ser-ne testimoni, adreceu-vos a la xarxa SAI. També podeu trucar al 112 o presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra. Estimar i ser com vulguis és un dret humà i garantir-ho és responsabilitat de tothom. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: De mitjans audiovisuals hi ha molts. Per al·lucinar, només Ràdio Vila-sacra.

0: I parlant d'emocions.
1: 86.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: És millor fixar-nos en allò que podem fer que no pas lamentar-nos d'allò que no podem fer.
4: Hola, em dic Berta. Tinc grans ulls i el cos ple de plomes. Surto a la nit a fer el meu crit. Qui sóc?
5: Hola, sóc en Jaume i vaig tercer. Està entre l'agost, menja del rebost. Li agrada passejar, però el que més li agrada és somiar. Qui sóc?
6: Hola, sóc l'Aleix i faig tercer. Tinc grans peus i visc a les neus. Tinc més d'un os i sóc molt gros. Qui sóc?
7: Per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
8: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.
9: La ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
10: Jo treballo en una escola d'idiomes, però dins de les oficines, i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
11: Soc més de música, perquè on treballo és un bar, i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
12: Soc taxista i ho vaig escoltant la ràdio per anar-me informant de lo que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
13: I així tot el dia, la millor companyia.
14: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Estic tot el dia, des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
15: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la radio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
16: Es una forma, doncs, de evadir-te más problemas.
17: De siempre, no sé, la radio ha hecho compañía, te dan las noticias, hay programas alegres también, variados, sí, sí.
18: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
19: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies amb allò que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
20: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
21: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
8: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
15: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poder llevarla siempre.
8: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui!

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vilasacra.
4: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
5: Organitza Associació de Dones. Vilasacra Activa't. Armats Sant Esteve de Vilasacra. Parròquia de Vilasacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.
6: Us hi esperem.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons. Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
5: Bon dia, déu-n'hi-do la aiguada i les tempestes que van descarregar ahir a molts indrets de les comarques de Girona. Destaquen i molt els 110 litres per metre quadrat que es van recollir a Camp de Bànol, o pluges ja de 40-60 litres per metre quadrat, per exemple, al sud de la Selva, cas de Grions, també una pluja de gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, una bona regada. Doncs tot això de mica en mica va de baixa, però ens ha quedat un matí ennuvolat amb la ressaca d'aquestes pluges en forma de boira també, hi ha mala visibilitat i sobretot també un ambient més fresquet. Podem dir que gran part d'aquests núvols s'han d'anar trencant, però no arribaran a desfer-se del tot. De fet, aquesta tarda al voltant de les Gavarres, de les Guilleries, una altra vegada a la Garrotxa, al sud del Ripollès, tindrem algun ruixat. Ara bé, els que cauran aquesta tarda no tindran res a veure amb els d'ahir. Compte, perquè el dissabte a la tarda tindrem més tempestes una altra vegada, especialment a les comarques interiors. N'estem pendents a la xarxa.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa.
8: Bonpreu i Esclat.
9: Telèfons per aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
10: 972-51-1268.
9: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
10: 656-19-70-62.
9: Tilin. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
11: A que truco! A que truco!
9: Bueno...
12: Vols deixar-nos un missatge?
13: Hola, bon dia. Bueno, jo el que tocava és que com més endavant tires, més interessant és, perquè és molt interessant. S'aclareixen molts dubtes. Val.
14: És una producció associació Ramplam Flimfla i Déu-n'hi-do.
15: Molts voluntaris anònims, que és com es fan les coses en aquest país.
16: Oh, que bé!

Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir i

0: l'arxiu de notícies per a la història.
1: Notícia de l'11 de juliol del 2024.
2: La policia patriòtica del govern de Mariano Rajoy va espiar els 69 diputats electes de Podem per perjudicar la seva reputació. Així ho acredita un informe de la Unitat d'Afers Interns de la Policia Nacional. El document està ja en mans de l'Audiència Nacional. L'espionatge es va produir els anys 2015 i 2016, va afectar, entre d'altres, els màxims responsables en aquell temps de Podem, Pablo Iglesias, Ione Belarra i Irene Montero, entre d'altres, un total de 69. Madrid, Àngels Lafuente.
3: L'informe, ja en mans del jutge Santiago Pedraz, acredita el rastreig massiu que van fer els agents policials amb centenars de consultes en bases de dades policials els anys 2015 i 2016, durant els mesos que el govern de Rajoy va estar en funcions i que va afectar tots els parlamentaris electes de Podem. L'operació policial, que ara ja està documentada, recull les converses que van tenir el mes de gener del 2016 el número 2 d'Interior, Francisco Martínez, i el comissari en cap de la Unitat Central de Suport Operatiu, Enrique García Castaño. Converses per WhatsApp amb un propòsit molt concret: trobar els draps bruts de Podem, buscar dades que ajudessin a perjudicar la reputació dels diputats de la formació morada.
4: Pensa, pensa. Pensa, pensa.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui. Vaja, ja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Motius per triar agricultura ecològica.
5: Pel sabor i la qualitat, per la protecció del medi ambient, per una alimentació saludable, per la sostenibilitat.
4: Tria aliments de producció agrària ecològica i comprova sempre que tenen el segell distintiu que els garanteix. Tens motius.
5: Agricultura ecològica. Salut per tu i el teu entorn.
4: És un consell de l'Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

Els carregadors són dispositius essencials que transformen l'energia elèctrica d'una font d'alimentació, com un endoll, en la forma adequada per carregar bateries o alimentar dispositius electrònics. Hi ha diversos tipus, però els més comuns són els carregadors de corrent altern i els de corrent continu. Un detall interessant és que la majoria dels carregadors moderns inclouen un circuit intel·ligent. Aquest circuit no només regula el flux d'energia per evitar que la bateria se sobrecarregui, sinó que també ajusta la velocitat de càrrega en funció de la capacitat de la bateria i les condicions del dispositiu. Per exemple, a molts smartphones, la càrrega ràpida s'utilitza durant els primers minuts, quan la bateria està baixa, però la velocitat de càrrega disminueix quan arriba al 80% per protegir la vida útil de la bateria. Un altre avenç clau és l'ús de carregadors universals amb ports USB-C, que permeten carregar diferents dispositius amb un sol cable. A més, els carregadors sense fil, que funcionen a través d'inducció electromagnètica, s'han tornat cada cop més comuns, eliminant la necessitat de cables, encara que generalment ofereixen una càrrega més lenta en comparació amb els carregadors tradicionals.

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra...
1: Que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals.
0: Distrae...
2: És molt important fer-ne difusió.
0: I enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que...

0: Estàs a 4 síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. E-Talentum. A E-Talentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. E-Talentum. Next to people. Next to companies.
1: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
2: Enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totokay.cat. T'escoltem, t'ajudem i et...

Private Point, centre d'ensenyament. Cursos bàsic de perruqueria. Color, disseny, perfeccionament i estètica. Carrer Sud 4. Telèfon 972 67 46 50. Figueres.

0: Idees de bombero.
1: Molt bé.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Contestador 972 51 12 68. WhatsApp 656 19 70 62.
4: Xavier... Oh, i què ens estàs dient? Bueno, escolta'm, rumia't bé la idea que et vaig donar l'altre dia. L'hem de fer grossa i ens hi has d'ajudar, perquè nosaltres no ho sé. Però rumia-t'ho, Xavier, perquè l'hem de fer grossa, grossa, grossa.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
2: Com dèiem...
7: Notaràs la diferència.

0: El 14 de juny, ruta del tast a surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: Informació, música, entreteniment.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Congrés dels Estats Units desafia Donald Trump i aprova una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit de la Cambra de Representants a l'esforç bèl·lic del president després de 4 intents infructuosos liderats per l'oposició demòcrata. I si bé aquesta mesura és en gran part simbòlica perquè Trump la pot acabar vetant, sí que demostra la impaciència al mateix partit del president per acabar un conflicte pel qual no veuen una sortida airosa. Trump ho ha qualificat com un vot insignificant i antipatriòtic. Washington, Oriol Serra.
2: La guerra de l'Iran està deixant cada vegada més travada la màquina de Trump i, per si això fos poc, ara quatre veus discordants del seu propi partit li han posat pals a les rodes donant suport a una resolució que ha de servir per a posar límit als anomenats poders de guerra del president dels Estats Units. Entre els quatre representants discurs del Partit Republicà hi figura el congressista per Michigan, Tom Barrett, el qual argumentava així el sentit del seu vot.
3: Comparteixo l'interès en assegurar que l'Iran no desenvolupa l'arma nuclear, però ho hem de fer a través de l'autorització de l'ús de la força que emana exclusivament del Congrés. Només el Congrés pot declarar la guerra i això és una cosa que certament hem de protegir.
2: Al costat de Barrett hi ha tres diputats republicans més que han decidit enfrontar-se a Donald Trump i dir prou a la despesa militar sense l'aprovació del Congrés. L'argument més compartit val a dir que és l'econòmic. Dos mesos després de l'inici de la guerra, els preus de la benzina i del gasoil continuen disparats. De fet, el preu del litre costa més del doble del que costava arreu del país. A estats especialment rurals com Kentucky, on un altre republicà s'ha rebel·lat contra Trump, ho estan patint encara més. La resolució encara ha de ser ratificada pel Senat nord-americà, on es preveu un vot molt dividit. Tot i així, la Casa Blanca podria acabar esquivant-la, si bé la llei diu que transcorreguts 60 dies d'un conflicte bèl·lic es requereix l'aprovació del Congrés per a mantenir l'exèrcit mobilitzat. El secretari de Guerra nord-americà argumenta que el comptador es va posar a zero amb l'alto al foc de fa un mes.
4: Desconnecteu. Mantingueu-vos informats per fonts oficials.
5: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Bé, prepararem el sopar. Maria Filla, obre, que ens porten al butar.
1: Ara la teva bombona de sempre arriba a casa millor que mai. Perquè a Repsol hem ampliat el nostre horari de lliurament de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre i dissabtes fins a les 2. Segueix confiant en el gas de Repsol. Demana'l al 901

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els experts en plagues preveuen un estiu on proliferin rates i mosquits i també Eloi Sadurní de Paneroles.
2: Un insecte que tendeix a proliferar sobretot a zones urbanes en els mesos de més calor i moviment de població i que és transmissor de malalties com la salmonelosi. L'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental també assenyala el cas dels mosquits, portadors de patologies com el dengue o el Nil Occidental. Andreu García n'és el vicepresident.
3: Tot i que no són endèmiques aquí, a Catalunya, com que aquí tenim el vector, tenim el mosquit que transmet aquestes malalties, són susceptibles de que el mosquit pica aquestes persones i transmeti les malalties a terceres, no? I aquí podríem tindre un risc d'un brot fa dos anys a la zona de Tarragona, Vilaseca, que hi ha un brot de dengue.
2: I recomana a la ciutadania, per defugir també de plagues de paneroles i rates, evitar la presència d'aigua estancada, restes d'aliments al seu abast i possibles escletxes per on puguin accedir a les llars.
4: Una mica de memòria.

0: Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vilasacra.
1: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
2: Organitza Associació de Dones. Vilasacra Activa't. Armat Sant Esteve de Vilasacra. Parròquia de Vilasacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.
3: Us hi esperem.
4: I visca la ràdio.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.

0: El forn artesà i de qualitat té un nom.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Ha estat reconegut amb una estrella per la ruta del bon pa i anomenat mestre artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine i gaudeix-lo.
1: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
3: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Pensa en un producte.
4: Sempre hi ha un dia que dius, avui faig país. És aquell dia que tornes a aquell museu de Figueres, que vas un cop més a fer un tomb per l'Escala, Roses, Cadaqués, o una ruta pels nostres innombrables pobles. I acabar el dia a Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, Empúria Brava. Restaurant Bistró Montserrat. Hi ha dies que són perfectes.
5: Vila Sacra sense... Punxero F-A-M-A.
6: Què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una botina? Valentia. Una manera de ser i de fer coneix tots els gironins. Tant nostre com el Diari de Girona. Informem de valent, opinem de valent, donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.

0: escolteu La història secreta.
1: Doncs imagina.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. Doncs mira, et volia fer una petita petició. Que podríem trucar a ma mare per felicitar-la. Moltes gràcies.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
0: Repetiràs.
6: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
7: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.

Caminades per la Garrotxa amb Rumbus et permet descobrir la terra dels volcans mentre cuides el territori. Visita els punts turístics connectats amb itineraris que es poden fer a peu o en bicicleta i viure la comarca com un autèntic local. A la Garrotxa, mou-te amb Rumbus. Més informació a Rumbus.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 27 anys a Palma, a Mallorca, per vendre armes prohibides per internet. Va ser arrestat el 8 de maig en una operació conjunta amb la Guàrdia Civil. L'investigat comprava les armes a la República Txeca i les distribuïa a través de les xarxes socials i aplicacions de missatgeria. Les enviava als compradors a domicili per paqueteria i cobrava per transferència bancària. Entre les armes intervingudes hi havia punys americans, defenses elèctriques, navalles automàtiques i esprais de gas pebre, totes prohibides per la llei. Al domicili també hi van trobar substàncies anabolitzants. L'home, sense antecedents, va passar a disposició judicial l'endemà de la detenció i s'enfronta a delictes de tràfic d'armes prohibides i contra la salut pública.

0: Obrí una caixa màgica i descobrí mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Des d'aquí, petons i abraçades.

0: passat que arribes a un lloc i penses, em quedo? O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Ei, hola, sou catalans?
3: Sí, i vosaltres també, no?
4: Sí.
5: Vosaltres també?
4: Oh, quina casualitat, que fort!
6: I què?
3: Mira, portem uns dies per aquí. Bueno, jo em dic Ona.
4: Jo sóc l'Albert, hola.
5: Jo em dic Oleguer.
3: Vosaltres?
6: Albert, jo sóc el Roger. Encantat, Oleguer, oi?
4: Hola, Oleguer.
5: Que fort,
6: hòstia. Nom tan català, eh?
5: D'on sou?
6: Jo de Tarragona.
5: Oh, i tu, d'on ets?
6: De Sabadell.
5: Oh, Sabadell!
3: Va, truca la teva mare, carinyo, i digue-li que hem trobat dos catalans.
5: Sí, després.
3: Que truquis ara.
5: Vale, ara ho faig.
4: Ai, doncs bueno,
6: aquí estem. Et queda molt bé, la ronyonera, Oleguer, molt moderna.
3: Sí, li queda molt bé, i és molt útil, oi que sí, carinyo? Que et va molt bé per portar coses quan anem juntets de viatge?
5: Molt, molt.
6: Escolta, que li estava dient a ella, eh?
3: Però responc jo.
6: Ah, perdó.
3: Com ser un expert?
7: Avui, superet de retrobament.
8: Roger!
6: Vinga.
8: Escolta, te'n recordes de l'Ona i l'Oleguer? Aquella parella catalana tan maca que van conèixer quan vam anar de viatge a no sé on?
6: Molt vagament... No.
8: Vagament, eh?
6: Sí, però fa molt, no? D'allò fa dos estius.
8: Sí. Com passa el temps, eh? Vagament, eh?
6: És que vam anar a parlar amb ells només perquè eren catalans. Fet que no té res d'extraordinari en un lloc turístic.
8: Sí, exactament.
6: Era aquell... O sigui, ens vam fer amics com per obligació, com per context.
8: Veig que te'n vas recordant. Molt bé. Vagament, eh?
6: Sí.
8: Doncs te'n recordes que vam dir que no passi un any més i que no quedem per fer el superet. Vagament, eh?
6: Doncs no, perquè tinc els grups de WhatsApp silenciats. No m'estàs dient que hem quedat per sopar amb aquells.
8: És que no he sabut dir que no.
6: Quina mandra. Que aquell com son expert era de juliol de 2015, ha prescrit. No quedis amb persones que no sigui jo, que són uns raros.
8: Fes-me cas un moment.
6: Sí.
8: Mira el grup de WhatsApp on estem.
6: Quina mandra.
8: Veus? El grup es diu Superet 2015 amb emoticó de forquilla. Veus?
6: On ho he de mirar?
8: El mòbil meu.
6: Sí.
8: I encara ho tenim pendent. Veus o no? Veus el grup?
6: Sí, el grup és com la causa, tot plegat és el grup.
8: El grup hi som, l'Oleguer, l'Ona, tu i jo. I hem quedat per demà. Pensa que és un compromís.
6: Però és que no m'agrada quedar per compromís.
8: Doncs pren-t'ho com una obligació.
6: Clar que m'ho pren com una obligació. Jo i tothom. Ningú vol venir a aquest sopars de grup de WhatsApp amb boticona de forquilla. És que ningú dels quatre vol. Mira, saps què farem? Anem a repassar els membres.
8: Va.
6: Quina mandra. Comencem. Albert, et fa mandra, tu?
8: Bastanta.
6: Veus? Jo, Roger, et fa mandra? Sí, perquè conec els meus sentiments. L'Oleguer va tot arreu obligat per ella, per tant li fa mandra, i ella, li caiem fatal.
8: Fatal, fatal.
6: Tot el que dèiem, te recordes del viatge?
8: Sí.
6: Tot el que dèiem i fèiem ens mirava de mala manera, de forma així com dissimulada.
8: I després, si te'n recordes, ens renyava directament de forma clara.
6: Exacte. Després ens renyava per, i cito textualment, esvalutar i fer-li fer tonteries al meu nòvio.
8: Molt ben citada.
6: Que a ell el que li agrada és estar tranquil·let, aquí al meu costadet i no fent tonteries i emborratxant-se amb vosaltres.
8: Així és.
6: Que li dito bé, Alon.
8: Sí. Ho tinc claríssim, que ens odia a mort,
6: per això,
8: l'Ona.
6: És que ella tampoc vol venir a aquest sopar. Si féssim un top persones que no volen venir en aquest sopar,
8: sí.
6: Ella seria el top 1. Mira, el faré tot. 1, l'Ona no vol venir.
8: Val.
6: 2 i 3, tu i jo empatats, que ens fa mandra, no?
8: Uh-huh.

0: sentiria ella? Què diria sí, la teva mare?
1: Què diria? No sé què diria.
0: Escolta aquest flashback. Què diria sí, la teva mare?
1: Què diria?
0: Què diria sí, la teva mare?
1: Què diria? Té arpa?
0: Sí.
1: A veure.
2: Roger, sigues amable amb aquests senyors. Encara que et faci mandra, t'ho fes bona cara.
1: De quan és aquest flashback? És de quan jo tenia 5 anys?
0: No, és de quan en tenies 25.
3: Ah, sí! És just aquell dia que donaven una recompensa al World of Warcraft,
1: que només la donaven aquell dia.
0: Just sí, aquell dia?
1: Sí.
3: Ah, sí! Sí!
0: Doncs en aquest cas no te n'escapolliràs pas ni Warcraft ni Warcraft, perquè són ells que venen a casa nostra.
3: No!
0: Demà mateix ja he demanat el Just Eat.
1: És demà i se l'has demanat avui?
0: Clar, és que el Just Eat està bo d'un dia per l'altre.
4: Jo no em menjo d'ara.
5: Carinyo, no comencis amb la tonteria que ets vegetarià, eh? Que no ho ets. No ho ets. Adeu. Se li ha posat al cap no sé quines ximpleries i ara se'ns ha tornat un llep a fils. Menja aquest canapé que s'ha currat l'Albert.
4: Sí, és boníssim. M'encanta.
5: Va, em passa. Sí.
0: Em passa.
6: Els experts, l'Albert i en Roger, amb el seu bla, bla, bla, bla, bla, bla.
7: Bon dia, Albert, bon dia, Roger.
8: I parlant d'emocions.
9: 57.
10: Impulsem la cultura.
11: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
12: Castell de Florejacs.
13: Avui visitarem un vell conjunt medieval integrat per la fortalesa i les cases campara, l'antiga muralla del poble que porta el mateix nom a la comarca de la Segarra. El trobem en molt bon estat de conservació. Encara conserva la torre quadrada de vigilància i està en una situació privilegiada i dominant, des d'on es té una visió fascinant. Els primers testimonis documentats daten del segle XI. El va construir Arnau de Tost sobre una fortalesa més antiga. Un dels primers senyors del castell va ser Galzeran Arimany, a qui van capturar l'any 1110 durant les croades, que no va tenir més remei que empenyorar el castell per pagar el rescat. A finals del segle XIII, Florejacs pertanyia al senyor de Guimerà, i així va continuar durant els segles següents fins a arribar al llinatge dels Ribera, el 1675, i passar després als marquesos de Gironella, a mitjans ja del segle XVIII. El nom té arrels en els ibers, que l'anomenaven l'Oreac, que vol dir elevació fortificada de les flors.
11: La llegenda.
12: Conta la llegenda que la dama del castell de Florejacs estava posseïda d'una gran bellesa i d'un encís que atreia tots els homes. Un cop s'encansava, els feia olorar unes flors que tenia el castell i els enamorats esdevenien flors. Una gran estesa de terreny al voltant del castell estava poblada per un gran nombre de flors i d'altres plantes que havien estat galants de la dama. Condemnats a viure allí, vora el castell, veien contínuament com altres festejadors feien les delícies de la senyora i ben aviat eren convertits en flors i no tardaven gaire a fer-los companyia.
13: Actualment la propietària del castell és en Rosario Balanzó de Febrer, vídua de Robert Jaume Andreu. No deixeu de visitar la sala de col·leccions amb valuosos objectes de diverses èpoques, ni el celler, la presó, el passadís secret i la sala d'armes. Més informació als webs ccsegarra.com, castellsdelleida.com o weblandia.com. Hi trobareu història, fotografies i horaris de visites guiades.
14: En el temps.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
3: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: 4 al 14 de juny, ruta del tasta surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: Tanca els ulls.

0: de tot el millor preu. Visita'l, amazon.es.
1: Gent que és feliç fent feliços els altres.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
4: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
3: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
4: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-6245-20.
3: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
5: Chaotic World, pels petits i també pels grans. Cada dia és una festa. Més de 150 llits elàstics, camp de futbol de gespa artificial, bar, restaurant, festes d'aniversari, comiats de solter, escoles, empreses. Estem a la sortida Girona Oest a l'AP7 i també a Facebook, Instagram i a chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Anem per feina.

El grup Gossos oferirà el seu únic concert d'aquest any al Festival Sons del Món de Roses i coincidiran sobre l'escenari amb l'Axan Busto. La banda de Manresa, liderada per Nacho Tarrés, actuarà a la Ciutadella de Roses el primer dia d'agost en el primer concert que faran després de la gira de comiat de l'any 2024 i únic d'aquest 2026. Al cartell d'aquesta jornada també hi ha l'actuació de l'Axan Busto, que aquest any celebra la gira del seu 40è aniversari i que va donar suport a Gossos en els seus inicis. Feia 20 anys que les dues bandes no coincidien en un mateix escenari, com va passar el 2006 al Palau Sant Jordi en el Festival Catalunya Acció Sonora. Les entrades dels Sons del Món es posen a la venda al

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Es compleixen 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os de l'Estat que es va fer a l'Hospital de Sant Pau. Des d'aleshores, el centre ha dut a terme més de 4.000 trasplantaments i ha convertit aquella tècnica pionera en un tractament essencial. Avui Sant Pau és un referent europeu en teràpies avançades i immunoteràpia en banyeres.
2: El primer trasplantament de medul·la òssia es va fer el 1976 a una nena de 13 anys amb leucèmia aguda. La donant va ser la seva germana bessona. La pacient va rebre l'alta 3 setmanes després en remissió completa de la leucèmia.
3: Fui consciente de que mi hermana se salvaría y al verla que reaccionó tan bien, que estaba tan bien, porque lógicamente hasta volvió al colegio y todo.
2: A partir d'aquí, el programa de trasplantament hematopoètic de Sant Pau ha experimentat un creixement exponencial. Noves estratègies de donació i trasplantament. I això, en part, ha estat possible gràcies a la creació del registre de donants de moll de l'os, RETMO, impulsat per la Fundació Josep Carreras. Només un de cada quatre pacients troba en l'entorn familiar algú compatible. Doctor Albert Esquirol.
4: Donant emparentat, que és germà i germana. Si no hi ha un donant emparentat, s'ha d'anar a buscar un donant no emparentat. I també aquell que és un familiar només idèntic amb el pacient, un 50%.
2: I en casos pediàtrics es fa servir la sang de cordó umbilical. Més opcions de donació amb millors tècniques. Avui només el 5% de les donacions es continua fent amb puncions a les crestes ilíaques a quiròfan com el 1976. La resta es fan per sang perifèrica, en un procés semblant a la donació de sang. El pas previ al trasplantament, doctora Inés García.
5: A partir d'aquí infonem les cèl·lules com si fos una transfusió i aquestes cèl·lules faran un llarg camí, arribaran al moll d'os, assentaran allà i al cap d'unes setmanes ajudaran a que el nostre pacient es recuperi.
2: Recentment les teràpies amb cèl·lules CAR-T que usen les defenses del mateix pacient han sorgit com a una alternativa prometedora. Ara bé, sigui quina sigui la fórmula.
6: A la persona donant, doncs, gràcies.
1: Un gràcies que podem traslladar en dades. L'any passat a Espanya es van fer més de 3.600 trasplantaments de medul·la òssia, 611 a Catalunya.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
7: Prepareu les maletes perquè us farem viatjar i jugar al meravellós joc de les versions.
8: És versió o no, tu què hi dius?
7: Endavant!

0: I parlant d'emocions.
1: 75.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: sabies que...
1: El meló és conegut per ser un gran analgèsic natural per a l'ansietat. Degut al seu alt contingut en potassi, aquesta fruita pot ajudar a normalitzar els batecs del cor, així com estimular el cos per a que ingressi més oxigen al cervell. Mentre menges meló, el teu cos es relaxa i l'ansietat desapareix.
2: Exclusivitat. Codi ètic. Transparència.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: Si creus que tens un problema relacionat amb sorolls, olors, animals, obres, impagaments, gestió de comunitat, familiars, escolars o conflictes de convivència o civisme, pots adreçar-te al Servei de Mediació Ciutadana. Els professionals de Servei de Mediació i Gestió de Conflictes us poden ajudar a resoldre problemàtiques que es puguin generar entre el veïnat, entitats, família o desavinences en les relacions personals, entre d'altres. Les persones expertes en la gestió de conflictes t'ajudaran de manera gratuïta a resoldre'ls.
3: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
4: Teniu la maleta a punt? Benvinguda a la vida.

0: saps ja que estàs a la sintonia de Ràdio Vila-sacra, no? La de l'Empordà, eh? Sí, no?
1: Sí!
0: El 107 de la freqüència modulada o per internet a tot el món a través de radiovilasacra.cat.
1: Te lo digo o te lo cuento.
0: Mira, si poses Ràdio Vila-sacra a Google, veuràs i sabràs què, com i amb qui. Allà trobaràs, a més, una app que no només et facilita l'accés a la nostra emissora de forma digital, sinó que també tot el que t'interessa de la capital del món, que, com bé saps, és Vila-sacra, i tota la informació, les notícies, celebracions... Apunta bé, Ràdio Vila-sacra de l'Empordà. Doncs, com ja veus, tens prou clar que som senzills, que som normals, que tenim els nostres defectes i manies, és clar. I a més, no et matxaquem el cervell.

Som una emissora de poble des de 1993. Fem una feina dedicada a la música de sempre i ara, a més, també a tot el record, a tot l'arxiu audiovisual de sensacions que s'han portat a terme des del principi de la ràdio.

cada dia, tots els dies de l'any. Tens una selecció feta amb molta mesura, on cada hora del dia tens els arxius adequats al moment precís i al minut concret, on no barregem a bulto allò i això i que soni el que sigui. No, no, no, no, a Ràdio Vila-sacra no. A Ràdio Vila-sacra tenim molt present que tot no s'hi val per oferir el cervell més evolucionat en ple segle XXI, clar que no. I el que saben, també ho saben. Som, evidentment, una alternativa més a tot el que hi ha en comunicació i mitjans. I com bé saps, només tu tries allò que més t'identifica de forma lliure, com ha de ser, i que per triar amb llibertat no quedi mai. L'oferta és àmplia. A partir d'aquí, cadascú al seu rotllo i que ningú després vingui a queixar-se de que si ho hagués sapigut o si li haguessis dit. No, no, no, no.

0: la llibertat que mai ens falti. Apunta. Vila-sacra, la capital del món, ofereix una forma de sentir que si sents, sabràs.
1: Informació, música, entreteniment.
2: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Vols treballar a la millor empresa de Catalunya en alimentació i serveis?
1: Bon Preu Esclat té un lloc per a tu i Ràdio Vilasacra t'ajuda a provar sort.
2: Envia el teu currículum a info@radiovilasacra.cat
3: i entraràs a formar part de la selecció 2025.
4: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilasacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
5: Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
6: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Rabós d'Empordà.
7: A Rabós se l'endevina per Adust, Ferreny i Auster. El capçal té el relliquer i de sota els peus, l'urlina. L'abriguen taulades d'or. L'envolten ceps i oliveres, coromines, horts i eres i fons que canten a cor. Li fa bona companyia el llogarret de Delfià, prop del rusc de Sant Romà, brascat pel sol del migdia. Vers al nord, el de Sant Quirc, cavalca damunt la sella del Serrat, on la capella els sants patrons dona abric. Allunyant avall, corulla de silencis, té aixopluc l'antic monestir caduc, que pedra a pedra s'esfulla. Del déu Bacus arredós, agermanat, forma pinya per xuclar el most de la vinya, el vell poble de Rabós.

0: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
1: Paraules de nen.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Sabeu què fan un gripau, una guineu, una perdiu i un bou a l'hospital? Aquest poema que ara sentirem ens ho explica amb molt de detall. El sentim?
5: Soc la Noelia Pradé i Ruiz. El poema que he escollit es diu Gripa o guineu, perdiu i bou a l'hospital. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals. El gripau té mal el trau, tot el dia està crau-crau. La guineu té

0: El bou té mal al nou, tot el dia està cocou.
1: Moltíssimes gràcies, Noelia, per recitar aquesta poesia. I és ben veritat, com els animals, si alguna cosa ens fa mal, hem d'anar a que ens curin. Cuideu-vos molt, embaladits. Adeu.
0: Adeu.

Aquí Matina, la inspecció l'ajuda. La Inspecció de Treball i Seguretat Social et protegeix a la feina, fins i tot abans que sorgeixi un problema. Els teus drets ens importen. Si alguna cosa no es compleix, denuncia-ho a través de la web de la inspecció. És molt fàcil i, a més, és confidencial. Un missatge del Ministeri de Treball i Economia Social.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Si pots triar, triar producte de proximitat.
3: És bo! Per tu i per tothom és bo!
4: Catalunya, on el menjar és cultura. Generalitat de Catalunya.

0: Defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilassacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
2: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
3: Comalleu!
1: I només a Ràdio Vilassacra seleccionem el millor del millor.
2: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Hola, Xavier. Oh, és una meravella que aquestes cançons, doncs... Vull dir, com que hi ha tantes cançons avui dia, aquestes ja estan retirades. I és una llàstima perquè són unes cançons maques, no sé. Bueno, és el meu, eh? El cine no m'agrada, les pel·lícules no m'agraden. En canvi, la música sí, en tots els sentits, de veritat, eh? És una passada el que fan. És que ja fan una música que és una passada, eh? És una passada. És, bueno, jo ja et dic, vull dir, i toquen unes cançons, unes melodies, bueno, és una passada, Xavi. És una cosa impressionant que cada dia sorprèn més, eh? Cada dia hi ha coses noves, vale? I és molt important, perquè es parla de tot, eh? Totes aquestes coses queden, eh? Perquè són molta gent, eh? Doncs au, moltíssimes gràcies.
0: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vilassacra.
7: Hola, Joan.
8: Hola, Sílvia.
7: Què fas aquest cap de setmana?
8: Jo, Ràdio Vilassacra, i que em deixin tranquil·la.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG i impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.
2: Això és Ràdio Vila-sacra.
3: Wow.
2: Que no et confonguin.
4: Au,
5: mira que bé.

0: Ràdio Vilasacra.
1: Gent que és feliç fent feliços els altres.
2: Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vilasacra.
3: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
4: Organitza Associació de Dones. Vilasacra Activa't. Armat Sant Esteve de Vilasacra. Parròquia de Vilasacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.
5: Us hi esperem.

0: aquesta setmana és notícia a l'Alt Empordà. Detingut a Figueres per robar més de 23.000 euros amb estafes informàtiques. L'home, de 22 anys, hauria aconseguit fer reintegraments fraudulents entre el 20 i el 28 de maig a Figueres. Cal escoltar més Ràdio Vila-sacra i saber com evitar que t'enganyin. Detingut per un robatori violent, amb estrebada al passeig marítim d'Empúria Brava. La policia local de Castelló d'Empúries va arrestar un home de 27 anys després que una dona de 47 anys patís la sustracció de la bossa de mà de matinada. Hi ha hagut varis en l'últim mes. Dos transportistes detinguts a Figueres i Aiguaviva per robar gasoil de camions aparcats a la AP7. Les víctimes dormien dins la cabina i els han perforat els dipòsits amb una broca per extreure'n el combustible. La reiteració de fets delictius greus torna a posar damunt la taula la reclamació d'una regió policial pròpia a l'Alt Empordà. Els darrers successos reobren el debat sobre la necessitat de reforçar els Mossos en una comarca de frontera que fa anys que demana la creació de la regió policial Girona Nord. La policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra s'estructura territorialment en 9 regions policials, només una de les quals reuneix tota la demarcació de Girona. La Costa Brava enceta juny, amb el mar més calent del que és habitual. La temperatura superficial de l'aigua a l'Estartit ha arribat als 22,3 graus centígrads, superant els 20 graus abans del que és habitual per l'època de l'any. L'escalfament del mar a la Costa Brava podria influir en nits més xafogoses i en la intensitat de les tempestes futures. Els nous radars de Roses sancionen des de l'1 de juny. Els dispositius estan instal·lats a l'Avinguda de Rode i a la Ronda Circumvalació. Fins al novembre, cada dissabte hi haurà activitats de dinamització al Mercat de la Fruita i la Verdura de Figueres. Hi haurà tastets i tallers. Cada setmana el recull destacat de les notícies a casa nostra en breus blocs. Ja ets del grup cultural Club. Doncs tu, si ho saps, tot i el detall, el proper per Sant Joan. A Pals!
1: Cada dia fes clic i escolta el que passa a casa teva.
2: A la taula i al llit, el primer crit.
3: I parlant d'emocions.
4: 42.
5: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
6: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
3: I parlant d'emocions.
4: 56.
7: De tota la vida.
8: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: I 7 cardenals i una seixantena de bisbes espanyols van encobrir pederastes durant dècades, segons un informe que publica el diari El País. Entre els encobridors hi ha l'actual arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i els seus predecessors, Ricard Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. La investigació apunta que l'opacitat de l'Església sobre aquests casos no només es manté, sinó que s'agreuja. Dins de la setantena de diòcesis consultades pel rotatiu, la majoria s'han negat a donar informació i només 3 han respost tot les preguntes i no ho han fet parcialment. Segons El País, s'haurien encobert un de cada 10 casos protagonitzats per 159 pederastes.
2: Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Ràdio Vila-sacra, una altra forma de fer les coses.
3: Ens acompanyes?

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 14 de febrer del 2024.
1: Un robatori violent molt sonat, pràcticament de pel·lícula, que va tenir lloc al restaurant Sushi Bar del carrer Tenor Viñas, a tocar del Turó Parc de Barcelona. Segons que han confirmat fonts de la investigació, un home hauria entrat en aquest restaurant, s'hauria acostat fins a la taula on estava la víctima sopant i a punta de pistola li hauria sostret el rellotge de luxe, valorat aproximadament, expliquen fonts properes al cas, en uns 15.000 euros. Acte seguit, detallen aquestes mateixes fonts, l'assaltant hauria fugit del local i amb l'ajuda d'una altra persona que l'esperava a l'exterior amb una motocicleta s'hauria fet l'escàpol. La policia catalana s'ha fet càrrec del cas. Els investigadors dels Mossos tracten ara d'esclarir si els autors d'aquest robatori estarien relacionats amb d'altres fets similars.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
3: Anirem a l'Àfrica a veure zebres, ens disfressarem de robots, farem piruletes de xocolata i abans d'anar a dormir visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
4: Que bé! Arriba el Tatano!
5: Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.

Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre. Cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir. 3, 4,

0: Gastrònoms, foodies, bonvivants, cuinetes, solters o casats. Bones receptes.
1: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
2: Hola, hola, salutacions a tothom i benvinguts a un nou episodi del Menja't la Vida. Avui amb un presentador diferent, perquè qui us saluda és l'Arnau Vilà, això sí, amb la convidada de sempre, la nostra convidada de confiança, Naila Martínez, My Nutritionist, la qual ja la tenim aquí amb nosaltres. Naila, benvinguda un cop més al Menja't la Vida.

0: Moltíssimes gràcies, Arnau, un plaer.
1: Avui, de què parlarem?
0: De la fibra, perquè sembla ser que serà un d'aquests ingredients estrella en molts dels productes que trobarem al supermercat.
1: Per què serà tendència? Explica'ns una mica.
0: Hi ha un tema que amb nutrició i amb alimentació s'està estudiant ja des de fa uns anys i que realment n'hem sentit parlar, que és la nostra microbiota, i que és important, doncs, afegir aliments que portin probiòtics i prebiòtics per doncs, enriquir aquesta microbiota, no? I que cada cop doncs, sigui millor. I la fibra també té un paper molt important, i és per això que, com que cada cop més la població està més interessada en, o es preocupa més per aquesta microbiota, doncs la indústria, com sempre, el que fa és buscar, no?, d'en quina forma pot enriquir els seus productes, doncs, perquè per al final és una publicitat, també.
1: Fantàstic. Ja tenim la introducció, però ara necessitem saber una mica què és la fibra, és a dir, un bacteri físicament, què és la fibra?
0: No, la fibra no és un bacteri, és una part dels aliments, és un hidrat de carboni realment, el que passa que està present en els aliments d'origen vegetal i que el nostre cos no pot digerir, però que és clau per la nostra salut, perquè qui digereix aquesta fibra i en qui ajuda aquesta fibra, doncs és a les bones bactèries del nostre intestí, com dic, però també ens ajuda a regular el trànsit intestinal, té un punt favorable també en donar-nos més sacietat i a regular la nostra sensació de gana, per tant també doncs, ens ajuda al llarg del dia a controlar millor les nostres ingestes segons el que necessitem, i també està relacionat amb una reducció del colesterol sanguini i del risc de diabetis, o sigui, de reducció del risc de diabetis. Per tant, doncs, és un nutrient clau en la nostra alimentació.
1: Clau, o sigui, ho té tot, és com si diguessis allí del todo en uno, de forma saludable o beneficiaria pel cos. Naila, de quins aliments així més quotidians podrien ser rics en fibra? O que l'oient digui, mira, doncs puc anar al supermercat a agafar això mateix i vull consumir fibra.
0: Exacte, no ens hem de deixar guiar per aquestes tendències de la indústria, ni anar a comprar aliments enriquits, sinó que hem de comprar aquells aliments que poden formar part de la nostra alimentació i que porten aquesta fibra, no? Com poden ser doncs, els cereals integrals, la fruita, les llegums, les verdures, és a dir, tots aquells aliments d'origen vegetal, que és on està la fibra.
1: Val.
0: Per tant, quines serien les idees fàcils per incorporar? Per exemple, cereals que utilitzem o que mengem diàriament, però en la seva versió integral. Estic parlant no només dels cereals d'esmorzar, com pot ser una civada, uns flocs de civada que són integrals, sinó el pa, la pasta, l'arròs, és a dir, aquells aliments rics en hidrats de carboni, aquells farinacis que consumim diàriament, doncs, que siguin en la seva versió integral. I com ho sabem que és la seva versió integral? Doncs a l'etiqueta ens hem de fixar en que on hi ha el llistat d'ingredients, el cereal que està com a principal, no? Si estem parlant, per exemple, d'uns macarrons, doncs la farina de blat que s'ha utilitzat hi hauria de dir farina de blat integral o farina de qualsevol altre cereal. Val? Per tant, important doncs, afegir això. Després, augmentar el consum de llegums fins a 2-3 cops per setmana i ja per als pro, doncs, pujar els 3-4 cops. I amb això vull fer un matís, val? Per què? Perquè hem dit que la gran majoria de població consumeix la meitat de fibra de la que realment necessita. No podem ara, d'aquí a demà, seguir aquestes recomanacions que us estic donant. Per què? Perquè el consum de fibra serà excessiu i el nostre sistema digestiu no està acostumat a aquesta quantitat de fibra. Per tant, podem tenir problemes digestius més que beneficis d'entrada. Per tant, l'adaptació a incloure o a incorporar més fibra diàriament, doncs ha de ser progressiva. Per tant, torno a comentar,
1: Sí.
0: Farinacis integrals, llegums, 2-3 cops per setmana, verdures almenys 2 cops al dia i fruites 3 cops al dia, val? Amb això arribaríem a la quantitat de fibra que necessitem, però no ho canvieu d'avui a demà, trieu ni una. Si no esteu consumint fruita, doncs la recomanació és que comenceu per la fruita, incorporar fruita diàriament, no? I un cop veiem que estem habituats i que a més no tinc cap problema ni cap molèstia digestiva, doncs aniré a augmentar les llegums, per exemple. Però no ho fem de cop, perquè si no després tindrem molèsties, sobretot amb les llegums. I la recomanació amb les llegums també és no començar amb un plat sencer, no dir, mira, doncs ara jo gairebé no menjo mai llegums, doncs ara demà em faré un plat enorme de llenties. No. Podem començar com a guarnicions.
1: Vale, poc a poc. Una...
0: poc a poc.
1: Deixa'm fer un break, Naila, quan has dit a molèsties, et refereixes a males digestions o...
0: Sí, notar més gasos o la pansa, doncs, que hi ha una distensió abdominal, no? Que les femtes canvien de textura. Doncs si hem canviat, si hem començat a incorporar molta més quantitat de fibra i apareixen aquestes molèsties, doncs la meva recomanació és reduir la fibra i anar-la incorporant poquet a poquet. Ho dic també, Arnau, perquè estem a gener i molta gent s'ha proposat millorar la seva alimentació.
1: Hi ha propòsits,
0: Clar, i probablement ha augmentat el consum de fruites i verdures, perquè és un dels propòsits que ens solem fer quan volem millorar la nostra alimentació. I llavors comencen a aparèixer aquestes molèsties gàstriques, i és perquè si passem de no menjar pràcticament res de verdures o fruites a menjar-ne diàriament, doncs poden aparèixer aquestes molèsties.
1: Fantàstic. El que també m'agradaria saber, és a dir, posant en casos reals, és a dir, una persona com ho sabria si està baixa de fibra o si ni necessita, més enllà d'evidentment, doncs, anar al metge?
0: Doncs molt fàcilment. Si no esteu menjant farinàcies integrals, no esteu menjant 2-3 cops llegums a la setmana, no mengeu verdures, hortalisses i fruites diàriament, us falta fibra.
1: Mira, directe. Ja tenim el diagnòstic. Ja tenim el... Perfecte, doncs mira, aquí cadascú ja sap el que menja, ja sap quan li caldrà. Per anar tancant, Naila, arribem al final, però abans t'he de fer aquesta pregunta perquè m'han xivat que ara hi ha moltes multinacionals o grans empreses, no direm noms, però sí que hi ha unes quantes, que estan incorporant la fibra dins dels seus productes, és així, no?
0: És així, és aquesta tendència que hi haurà aquest 2026 i que començarem a veure els lineals del supermercat, i la meva recomanació és que tinguem criteri, que no ens deixem endur per aquests missatges, aquestes declaracions nutricionals, no?, de conté més fibra, doncs, perquè al final el que hem de veure és la base d'aquest producte, no?, perquè no per posar-hi fibra taparem tots aquells altres ingredients que contenen aquests productes de base.
1: Fantàstic. Doncs mira, crec que amb això tanquem aquest Menja't la Vida amb la Naila Martínez, My Nutritionist. Ja ho sabeu, podeu anar a l'Instagram @mynutritionist, que allí, doncs, Naila, dones molts més consells, i la veritat és que no et va gens malament.
0: No, la veritat és que jo m'ho passo bé. He de dir que ho faig de forma totalment desinteressada, que m'agrada molt ajudar la població, i que qualsevol dubte que tingueu, doncs, em podeu preguntar, i si no, aprendreu moltíssimes coses del que publico i del que em pregunta la gent també.
1: Fantàstic. Doncs com diem, a Instagram, @my_nutricionist, Naila Martínez, My Nutritionist, moltes gràcies per aquest Menja't la Vida, per les noves tendències. Seguirem pendents, tant de bo quan acabi l'any et siguem tenir aquí al Menja't la Vida, i moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.

0: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni el mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
1: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: A només 73 dies per l'eclipsi total del dia 12 d'agost, avui diferents experts de la Universitat de Lleida ens ajuden a desmentir alguns dels mites que més ressò estan tenint sobre aquest fenomen astronòmic. El repassem amb la Júlia Albacar i el muntatge musical de Toni Subirats.
4: L'eclipsi i les persones pot afectar dones embarassades?
5: No, el mite sorgeix perquè durant l'eclipsi només arribaran a la Terra els rajos X del Sol perquè la resta de la radiació la taparà la Lluna. Gemma Villorbina és la coordinadora del grau de biotecnologia de l'UdL.
6: L'anell solar, i com que és l'única part del Sol que es veu en el moment que hi ha l'eclipsi total, doncs hi ha la creença de que es rep molta més radiació solar, cosa que és mentida.
5: La radiació, per tant, és la mateixa que rebem cada dia i no té cap conseqüència sobre el desenvolupament del fetus ni pot provocar malformacions.
4: L'eclipsi fa primar?
5: No, tot i que amb matisos. L'eclipsi provoca una petita alteració de la gravetat i el pes es mesura tenint en compte esta variable. Si canvia la gravetat, podria canviar el nostre pes, però això serà pràcticament imperceptible.
4: L'eclipsi pot fer caure la producció dels cultius?
5: No, el que pot fer és abaixar una mica la taxa de fotosíntesi d'aquell dia, però només dura uns minuts, per tant serà una variació mínima. Víctor Rescós, catedràtic d'Enginyeria Forestal.
7: Els boscos, pues sí, tens menys sol, deixaran de fotosintetitzar una miqueta, però poca cosa més.
5: No tindrà cap conseqüència a llarg termini per a la producció dels camps i tampoc les flors plantades durant este moment naixeran amb colors més vibrants.
4: L'eclipsi fa malbé els aliments?
5: No, per la radiació tampoc s'enverinen ni la carn ni els làctics i també és completament segur menjar durant l'eclipsi. Albert Ibart és professor catedràtic d'Enginyeria i Ciència d'Aliments.
8: La radiació que arriba ha de ser menor que la que arribaria directament del sol, per la qual cosa l'efecte que pot fer sobre els aliments no està demostrat científicament.
4: L'eclipsi altera els animals salvatges?
5: No els altera, però aquell dia sí que podem notar que les orenetes o els pardals deixen de cantar o les vaques que pasturen poden tornar a l'estable. Això és pels nivells de melatonina, que pujaran i els faran anar a dormir. Irina García, catedràtica de Ciència Animal.
9: Es queden quiets, pausen, diu què passa, no? Perquè se comença a secretar melatonina, però no passa res. Al cap dels 4 minuts que duri, doncs es tornen a reactivar.
5: Tenint en compte, però, que l'eclipsi passarà una estona abans de la posta de sol, senzillament s'avançarà una mica este procés.
4: I les mascotes?
5: Tampoc l'eclipsi no afectarà les mascotes, tot i que si tenim animals com gats o gossos hiperreactius, en cas que hi hagi una alteració de la rutina aquell dia poden posar-se nerviosos, però només és perquè els afecta el nostre comportament. No cal tampoc que portin ulleres perquè els animals no miren al sol de forma instintiva.
10: Informació. I punt.

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: En Jaume Sisa, per Cellers Maset.
2: A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
1: Maset, el vi de casa.
3: Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Plats de dutxa i mampares. Vine a Caligàs, carrer del Mar, número 10, polígon industrial Empordà Internacional, Vilamalla.
4: Pareu bé l'orella.
5: Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.

0: Bye. Adios, my friend.
1: És l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
2: Què?
1: Busca tranquil·lament.
2: Oh, va.
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Sí. Si no s'ho creuen.
6: Ui.
3: Tranquil·lament.
1: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
7: Lliurement.
1: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
1: És clar.
8: Comença a haver-hi nivell.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Suenen las bandas.
3: El programa dels dimarts a mitjanit.
2: Durante una hora el triángulo formado por las bandas de música, los autores que componen las obras y el público, que es el último vértice, serán los protagonistas.
4: Mira que he buscat, però no tinc ni idea de què li podrien regalar al Biel.
5: I per què no un joc de taula? Has mirat el cercador de Tot Joc?
6: Tot Joc és una iniciativa per promoure l'ús del català a través del joc. Hi trobaràs el cercador de jocs i joguines en català amb més de 1.100 referències catalogades per edat, tipus de joc o fabricant. I també més de 400 botigues d'arreu de Catalunya on anar-los a comprar. Informa-te'n a totjoc.cat. Juguem en català. Generalitat de Catalunya.
7: Ara toca calma.

0: vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: El millor de la vostra emissora és que feu el que ningú fa. Recolliu el que us sembla més interessant i ho combineu amb programes, música, curiositats, humor i propaganda. Una flipada de ràdio que cal tenir molt de coco per entendre-la. Felicitats i gràcies.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Cada hora, Endesa detecta 3 casos nous de frau elèctric a Catalunya, o el que és el mateix, 67 casos nous cada dia durant el 2025, una xifra rècord fins ara. De fet, aquests números representen un terç del total que es detecta en el conjunt d'Espanya. En total, s'han defraudat 486 gigawatts per hora, segons explica el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa a Catalunya, que fa aquesta comparativa.
2: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars. Com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
1: Més de la meitat de l'energia defraudada correspon a indústries, negocis, tallers i plantacions de marihuana. Àngel Rubián és cap de la Guàrdia Civil a Premià de Mar.
3: Les plantacions, de fet, continuen, però és veritat que hi ha altres negocis que també se sumen a aquest tipus de defraudació. I que realment el que provoca és una competència deslleal.
1: Endesa detecta aquestes instal·lacions irregulars per avisos d'incendi, electrocució, denúncies anònimes i amb l'ajuda de la intel·ligència artificial fent l'anàlisi de consum dels abonats.
4: Salut i força al Canuts!
5: Xica, tica i ballarica.
6: Per la màgia del moment.
5: Balleu, balleu.

0: Ràdio Vila-sacra és l'única emissora del món que utilitza veus d'ordinador per crear sensacions. Ho sabies?
1: Doncs ara ja ho saps.
2: Que no se t'oblidi. Atenció al Festa Festa.
0: El programa dels diumenges a la una del migdia.
3: Festa Festa.
2: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
3: Festa Festa.
4: Amb Amadeu Carbó.
5: I parlant d'emocions...
6: 81.
7: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma. Ja

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Busca'ns.
2: Que bo!
3: Uns tocs de cultura.
4: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
5: Hola a tothom!
6: Mec! Ostres!
5: Sabies que els traductors automàtics són una de les eines més utilitzades dels diaris? Un dels grans perills dels diaris que surten alhora en català i castellà és que es fan gràcies a traductors automàtics. Bàsicament, la traducció la fa un ordinador amb la posterior revisió d'una persona. Gairebé sempre les traduccions es fan directament des del castellà i moltes vegades ens podem trobar perles com llegeixo Messi en comptes de Leo Messi, jueves tendres en comptes de judies tiernes, o la millor de totes, pixa culpa en comptes de mea culpa.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Qui demanes ajuda quan ho necessites?
3: Quan jo vivia al carrer, una veïna es preocupava per mi. Malauradament, 4 de cada 10 persones sense llar no tenen ningú en qui confiar. Comptar amb tu ens pot canviar la vida.
2: Implica't i col·labora amb Arrels Fundació.

0: informació, música, entreteniment.
1: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
2: La teva emissora local.
3: A l'espai el temps no passa en hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre... i... oh! Perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit.
4: Celebrem la cinquena edició de l'Empordà Music Festival. Dos dies de música en directe amb un cartell impressionant.
5: Amb el retorn de la Gossa Sorda, el comiat de la Fúmiga, nova gira i disc de Nil Moliner, Joan Dausà i la Pegatina, de Tietz, Figaflaues, Ginestà i fins a 19 artistassos amb una zona de food trucks ampliada.
4: Empordà Music Festival, 24 i 25 de juliol a la Bisbal d'Empordà. Entrades a empordamusicfestival.com.
6: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
7: Au.
8: Mira que bé.
9: Ja s'ha obert el període d'inscripcions per participar en una nova edició de l'Empúria Tapes, la ruta gastronòmica que reunirà establiments de restauració de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
10: El restaurant l'únic que ha de fer doncs, és elaborar una tapa amb un preu de 3,50 euros, tapa més consumició. Ho fem també en temporada doncs, que ja ha passat la temporada més d'estiu i llavors els restaurants doncs, allarguen més la temporada. Per tant, animar-vos a tots a contestar el formulari i si algú no l'hagués rebut es pot posar en contacte amb les oficines de turisme que li enviarem.
9: Els bars i restaurants interessats ja poden formalitzar la seva participació en una iniciativa que tornarà a promocionar la gastronomia local i el comerç de proximitat.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Ho vivim tot minut a minut.

0: tens alguna cosa a dir?
1: 972 51 12 68.
0: Digues la teva i t'escoltarem.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Sobre el programa, dir una cosa d'aquesta ràdio. L'acudit, la Fira de Santa Llúcia. Escolta, Joanit, Juanito, què et falta? Molino. Bueno, pues no et preocupis, que la mamà comprarà el molino, ara donem una volta, mengem una miqueta, fem una mica d'entrepà i quan ja ens anem cap a casa, la mamà et compra el molino. Llavors, diran, dic, mire, senyor, vengui-me aquestes figures de valent, però ell necessita, m'ha dit el fill, que el molino. I dice, mamà, no, ja no me compres molino, que ja m'ha orinat.
0: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vilasacra.
5: Digue'm.
6: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
5: Dispensem?
7: Ràdio Vilasacra.

0: Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vilasacra.
1: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
2: Organitza Associació de Dones. Vilasacra Activa't. Armat Sant Esteve de Vilasacra. Parròquia de Vilasacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.
3: Us hi esperem.

0: Demà i sempre, ensenya la llengua.
1: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.
2: En el 107 de la FM...
3: Apunta bé.
4: La música de la teva vida.

0: Doncs bé, ara ens hi posem ja realment per saludar tota la gent doncs, que està escoltant-nos des de la xarxa de comunicació local. En aquest cas, doncs, tenim en Ventura aquí una persona que està molt de frec a frec amb les culleres d'estils. I bé, doncs, ens aporta receptes d'aquestes d'un cuiner de sempre, un cuiner d'ara, i bé que la cuina...
1: No, més aviat un cuiner d'abans.
0: D'abans, eh?
1: D'abans.
0: Escolta'm una cosa, veus que ara en els restaurants fan plats innovadors o...
1: Sí, passa que no, passa la cuina sempre és el mateix, de fet, passa que fan aquestes innovacions d'aquests cuiners, grans cuiners, que fan aquests grans plats amb una cosa petita al mig, és gustosa, i és gustosa, i està ben fet, està ben elaborat. El que passa que, és clar, nosaltres ja estem acostumats allà a un plat de macarrons i un plat d'arròs i un bon rostit.
0: Exactament.
1: El que feien, bueno, que de fet la cuinació, no sé si ho vaig dir l'altra vegada, no fa res de l'altre món, només fa perquè no es perdi la cuina elaborada de sempre, o sigui, la cuina de sempre, la cuina que feien nostres mares i nostres àvies, ja està, no hi ha res a l'altre món.
0: Tu et sembla que no passarà mai de moda aquest tipus de cuina?
1: Jo crec que no.
0: Molt bé, doncs ara sí que ens posarem a escoltar aquestes croquetes. Vinga. Que ens estan aquí fent, que tenim ganes de menjar-nos els allà, amb una miqueta de vinet.
1: Sí.
0: Blanc o negre?
1: És igual. És igual. Tot sigui vi, sigui bo. O un jerez, una mica jerez.
0: Què dius ara, sí? No tinc costum mai, nosaltres, però hi ha molta gent que abans de l'apa es pren una copeta de jerez.
1: Bueno, de fet, la croqueta és aperitiu.
0: Sí.
1: És aperitiu. Mm-hmm. Home, també te'ls vols menjar. Una vegada me'n recordo que vam anar al Golf de Caldes i els vaig tenir a fer grosses com a plat. I aquelles se servien com a plat. Que allí anaven de plat. Mira, era el primer plat, croquetes. Sí. Però, esclar, es van tenir a fer com la meitat d'una botifarra.
0: Vinga, estem a punt ja d'agafar el que hem de posar amb aquestes croquetes tan bones, que segurament són d'aquestes de l'àvia i d'aquestes que sempre heu fet, Ventura?
1: Sí,
0: vinga, anem per quatre persones? O què fem, això?
1: No, jo ho faig més avui. Mira, ara hi vaig fent, i el que faig...
0: Són aquestes,
1: sí. 140 o 150 croquetes en surten, però són d'aperitiu, eh?
0: Molt bé.
1: D'aperitiu. El que passa és, clar, també després cadascú ha d'agafar... Jo ho faig avui.
0: Val.
1: Jo ho faig avui, més o menys, clar. Si ho faig 150 o 140 o 150 el que hi poso, doncs la meitat.
0: Val.
1: Jo una quarta part. Val. Pots mirar, o sigui, la recepta que faig jo... Doncs poden comptar el que faig jo amb 140.
0: Val, i segons el que vulguis fer.
1: I a cadascú.
0: Perfecte.
1: Fan la meitat o fan una quarta part.
0: Molt bé, va, anem apuntant-nos tot això, va.
1: Comencem. Resulta que la croqueta, és clar, molta gent la fa de pollastre, o sigui, del rostit, pot fer de formatge, pot fer de pernil i pot fer de bacallà. Jo la faig de pollastre, però bullit.
0: Val.
1: Bueno, perquè et diré una cosa. Jo ara agafo tres petxugues, aquestes sense os.
0: Sí.
1: I poso a l'olla, i poso patata, pastanaga i ceba.
0: Val.
1: I la faig bullir. I després, ja com està ben bullit, trec el pollastre i el desfaig. El desfallejo petit, per poder posar després. I després també hi ha una cosa, que d'aquesta manera el caldo puc fer sopa.
0: Clar, és que ara jo ho pensava, no? És aquella que deia després... la sopa de malala, on sembla, això,
1: també,
0: eh?
1: Sí. I després també pots fer de la verdura i la sopa, també es fa un puré. De verdures. I després, si no ho fas així, la verdura també endemà pots fer amb all i julivert saltejat com a plat.
0: Ah, molt bé.
1: També per aprofitar-ho. Vull dir que no... Cony, per això hi ha això de la aprofitar.
0: Molt bé.
1: Bueno, doncs, fet això, diguéssim que sigui això. I després poso a part una cassola amb oli i mantequilla. Bueno, mantequilla, pots posar-hi margarina.
0: Val, molt bé,
2: amb mantequilla.
1: I faig una... passat pel turmis, ben fet, ceba i pastanaga. Poso un parell de cebes grosses i una pastanaga grossa. Ben picat.
0: Molt bé.
1: Ben picat. I després ho poso ja amb l'oli. que es vagi fent, barrejant.
0: Amb l'oli o la margarina?
1: Ah, igual, igual, a dintre la cassola.
0: Vale.
1: A dintre la cassola.
0: És a dir, posar-li oli, margarina o mantequilla, el que ens agradi igual. Més. Eh?
1: I després, com ho tinc allà, ho salo una mica, ben salat, un salat, i com es vagi fent, va rostint, es vagi fent, després hi poso 12 cullerades, és el que poso jo, això ja ho dic per 140-150,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: 12 cullerades de farina. I les vaig removant.
0: Ventura, les cullerades de sopa, rasa...
1: Sí, no, cullerada. Si n'hi ha una mica més, és igual, no passa res.
0: Molt bé.
1: 12. I després, com ja està ben rossejat, o sigui que se'n diu el rus, precisament se'n diu el rus, ben rossejat, després ja hi tiro una mica de caldo i llet.
0: I llet.
1: I llet. I vaig remenant, i que es van cojant un ratxet de conyac, sempre, sobretot, ratxet de conyac, i poso un parell d'ous, que es vagin desfent.
0: Amb clar i tot?
1: Sí, tot, l'ou, tot. I va remenant, i com ja està quasi ben fet que s'hagi fet, i poso el pollastre.
0: Ah, està bé.
1: Que ja ha desmonejat, o sigui, desfet.
0: L'últim, el pollastre,
1: sí. I va remenant, i fins que la paella, o sigui, la cassola sota, quedi una mica enganxada, és com s'està.
0: Val. És a dir, sempre que està en el punt, és com quasi està a punt
1: d'aquest xarxa. I a més també es fa una altra cosa. Si fas amb la mà, toques així i no se t'enganxa, és senyal que està.
0: Ah, molt bé.
1: És un truc.
0: Ah, aquí està el truquet, eh? És un truquet bo, això, eh? Sembla mentida que vas d'anar fent amb tot, i visiblement a la cuina, doncs, es acaben de saber les coses com estan ben fetes, eh?
1: I després hi tinc, esclar, per regla general, les cuines hi ha taules de mármol. I poso allà amb farina i ho estenc ben estès i ben aplanat i amb farina per sobre i ho deixo refredar. Després, a part, faig ou amb llet, si és ou batut,
0: sí,
1: amb llet, o el pa torrat i la plata allà a punt de fer-ho. I després ja vaig agafant, jo ho faig avui,
0: sí,
1: vaig agafant amb el dit, jo vaig fent boletes a dintre l'ou, passat pel pa torrat, faig la forma de la croqueta,
0: sí,
1: i a la plata. I la plata, com la tinc plena, al congelador.
0: Ah, va, molt bé.
1: El que passa que també hi ha gent que fa per regla general, el cuiner, fa com una botifarra llarga, així.
0: Sí.
1: Saps? Fa una botifarra llarga de la pasta, i després en gabinet la tall, quasi fa les croquetes el mateix.
0: Clar. Doncs ja tenia així de llarga, es fa més el ganivet que anar tallant.
1: Sí.
0: Molt bé, no?
1: Sí. I després, com per fer, l'oli ben calent i posa la croqueta allà.
0: Això també congelada. És molt important, eh?
1: Com és congelada, eh?
0: Sí. És molt important també que l'oli estigui realment, doncs, ben calent, eh?
1: Sí.
0: Perquè
1: si no... veus que se te torna massa, posa de més oli, i si no, afluixes una mica. Afluixes una mica i vas fent la croqueta.
0: Perquè no se sobti, no? Vull dir, perquè, la croqueta... Si
1: I després, punt... clar, el trec, faig una plata amb paper absorbent, esclar, per l'oli,
0: sí,
1: i ja està, i a servir i a menjar.
0: Molt bé, escolta'm. Digue'm.
2: No, hi ha un secret, que també, perquè no es cremi l'oli, si posa un tap de suro.
0: Ai, sí, un tap de suro, comentàvem,
1: bueno,
0: això,
1: però
0: eh?
1: Això es fa molt amb el bunyol.
2: Sí.
1: Però també a vegades ho faig jo amb la croqueta perquè no quedi l'oli cremat.
0: Això del tap de suro és una cosa que l'havia sentit molt, que se n'havien parlat.
1: Un tall de cava.
0: Sí.
2: I també un altre secret que ell té, bueno, secret cap.
0: Sí, bueno.
2: Pues a casa no es tira mai pa. Tot el pa es guarda, sempre i quan no sigui sucat. Vull dir que sigui sec, el anem posant al forn i es va torrant. I després no compra pa torrat. El passa per una màquina i té pa torrat per totes les croquetes, que és més natural.
0: I bo.
1: És pa, no? A vegades agafo de pa de forn, del forn, que també és bo, i el barrejo.
0: Doncs bé, ara per acabar de concloure, anem a dir els ingredients, només.
1: Sí.
0: Ja hem explicat la manera de fer-ho. Ventura, amb aquestes croquetes, que les hem fet de pollastre avui, concretament, sí, què necessitem? Només
1: l'ingredient per fer el bullit, la patata, la pastanaga i la ceba, per fer la ceba i pastanaga, els ous, sal, el pa, llet, I, la, bueno, i el cunyac que s'hi posa.
0: I el cunyac, el cunyac és una mica tranquil,
1: eh? Una mica així.
0: I posa el tap de suro.
1: I el tap de suro, si vols. No, perquè la, no es cremi l'oli.
0: Està molt bé. Molt bé. Doncs ho deixem aquí. Josep, moltíssimes gràcies, Ventura, i també a la seva senyora que ens acompanya.
1: Vols un xiste?
0: Vinga, va.
1: De cuina.
0: Va, vinga.
1: Va, som a temps. Vale. Resulta que és una condesa, una marquesa que tenia un cuiner i li cuinava molt bé. I un dia baixa a la cuina i va veure que feia canelons i lligava els canelons amb una cullera, amb dues culleres. Ostres, molt bé, diu, això fa perquè no toqui res amb la mà. I va veure que li penjava així un fil d'aquí de la bragueta. Diu, què li passa? Diu, no, jo és com vaig a fer pipí, trec el fil i faig el pipí. Diu, ah, molt bé, eh? I quan s'han tornat, diu, carai, diu, escolti, diu, quan acabi de fer el pipí, què fa? Diu, agafa la cullera de la... És una mica animalot, però va.
0: Molt bé, Ventura. Gràcies també per aquest toc de acudits de cuina que te'ls agraïm moltíssim. Adeu. Fins a propera.
1: Vinga, adeu, fins a propera.
0: Adéu.
3: Ara és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
4: Què?
3: Busca tranquil·lament.
4: Home!
5: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
6: No? Si no s'ho creuen.
7: Sí.
6: Si no s'ho creuen.
5: Ui! Tranquil·lament.
3: I el més important, lliurement.
5: Lliurement.
6: Lliurement.
3: Que som Ràdio Vilasacra.
6: És difícil, eh? És difícil.
3: És clar.

professor que feia classes per obtenir el nivell C2 de català es va trobar que els alumnes estaven molt encallats en una errada fonètica. Deien que estudiaven pel C2 de català, la qual cosa els hi feia perdre tota la credibilitat. El C2 és el nivell més alt que pots acreditar en una llengua. Però si dius que estudies per al C2, demostres que no t'haurien d'haver donat ni el C1, perquè encara no has après que el so C no existeix en català. Davant d'aquest problema, el professor, cada cop que algú li preguntava «És aquí on es fan les classes del C2?», responia «Sí, sí, passi, passi». En català ningú diu ni silenci, ni acció, ni ceba. Sembla que tenim clar que el so C no és català. Però no tenim clar que la lletra C en català se'n diu C i no C. Cal que diguem UPC en lloc de UPC o CD en lloc de CD. Va, repetiu amb mi. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, A, B, C, B, B, C, A, D. C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B,

0: Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.
1: La xarxa.
2: Vila Descans.
3: Residència canina, 10.000 metres quadrats en plena natura. Guarderia canina. Amplis i confortables habitacles individuals.
2: Higiene i desinfecció rigorosa. Vigilància 24 hores. Passeig diari i ensinistrament.
3: Carretera Pont de Molins a Cabanes, quilòmetre 2, Cabanes, telèfon 972 51 62 80 i mòbil 650 50 99 99.

darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es converteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.

0: aquí, Ràdio Vila-sacra.
1: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom.
1: Més de 3.000 trucades rebudes. Vuitena part del recull dels millors moments.
2: Hola, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Mira que sóc de les primeres, també, que vaig trucar i...
4: Ràdio Vila-sacra i punt.
2: Escoltar-se cada dia, cada dia, cada dia.
5: Bueno.
2: Hola, bon dia. Jo quan vaig conèixer la ràdio...
6: Hola, bon dia.
2: Escolta'm, que el meu fill us escolta de Màlaga, eh?
4: Ràdio Vila-sacra i punt.
2: M'ho posa no sé què fa amb l'ordenador i em sent, sí, sí. Cada dia, cada dia, cada dia.
7: No sé, perquè jo me llevava a les 4 del matí i anava a treballar a les 5 del matí i ens posàvem aquesta emissora. Però aquell dia jo ja no treballava, estava, diguéssim, a casa i no sé què em va passar, que vaig posar el dit una mica més aquí i coi, vaig sentir una veu molt maca, la veritat. I una mica així de cachondeo i tot.
2: Cada dia, cada dia, cada dia.
3: Un dia, pues, jo ja... El dimarts, que són dies que... O sigui, el dimarts, sobretot, que és el dia que jo me tinc de despertar molt d'hora, perquè tinc de despertar els nens, els meus nets, i total. I dic, ai, i què fa? Allò, ho tenia posat.
8: A mi m'ha agradat molt, molt, molt. No, m'ha agradat molt i pensa que passo unes estones encara que no et telefonis, perquè passes molt distret i molt anem, perquè vas sentint coses.
3: Gent senzilla i com una sorpresa.
2: Ha sigut una cosa molt grossa, això, eh? Molt. I no havia sentit mai la ràdio i ara tot el dia estic...
7: És veritat que com a locutor una copa d'un pi, perquè, vaja, molt bon locutor,
2: i tinc les portes obertes i quan vaig al vàter el sento.
7: Bueno, a veure, pues mira, ho vaig conèixer, tinc que dir que el dia 18 de novembre pues estava una mica depre, com ja saben moltes companyes de la ràdio, i un dia jo no tinc que amagar-me. Maria Lluïsa, si m'estàs escoltant, saps la Pilar. I bueno, pues... m'ha ensenyat moltes coses.
2: Escoltar-se cada dia, cada dia, cada dia.
3: Bueno, a partir de llavors...
2: Escoltar-se cada dia, cada dia, cada dia.
3: La meva ment es despertava cada dia i escoltava. No sé per què. Per què, no ho sé.
2: I la gent que escolta i no truca,
3: vale? I llavors jo, pues, me vaig enganxar a la ràdio aquesta emissora, i jo em despertava cada dia, no em posava despertador, no em posava res. Com per exemple avui, ahir també, per què? No ho sé, però estic. I bueno, i recordo que era com una obligació escoltar, per què? No ho sé.
7: Però jo vaig conèixer la ràdio com un bàlsam. No acabaria mai. Eren moments que ho necessitava molt perquè estava molt, molt decaiguda. I la veritat em va fer molt de bé la ràdio, que la veritat em va obrir un camí. Aquestes coses, pues, les recordes molt per mi.
8: I us veus, tenen raó.
3: No et conec, sempre dic que vindria un dia a la emissora a conèixer't.
7: Jo t'he conegut a tu, t'he conegut en foto. Tranquil, hi ha molta audiència. I
3: per què? No ho sé.
7: Perquè la veritat, una cosa és una cosa i l'altra és una altra.
2: I un petó per tothom.
3: Pues te seguirem, per poc que pugui, te seguiré.
6: I direm el que dèiem sempre, un petó.
4: Ràdio Vila-sacra i punt.
2: Vale?
9: En el nostre cor i hasta l'infinito i més allà.
1: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
10: Servells Ràdio Vila-sacra.
1: Una finestra oberta.
11: Una ventana abierta.
1: A un futur sostenible.
12: Etorkizun jasangarri arribaten ardat.
13: Una finestra oberta.
14: A un futur sostenible.
10: Sensacions Ràdio Vila-sacra.
1: Tal qual.
15: Torna a connectar amb la vida.

0: de ràdios i emissores de televisió hi ha a Amils. De Radio Vilasacra, només Radio Vilasacra. Per què ens hem d'enganyar a aquestes alçades?
1: La municipal.

0: La meva salut. Pla de medicació. El teu espai de salut, La meva salut. Amb internet, l'accés a la informació de la teva medicació ara és immediat. Siguis on siguis, hi trobaràs l'últim pla de medicació prescrit. Aquest és el que et cal presentar a la farmàcia. L'últim. Et desplaces a un altre punt de Catalunya i necessites la teva medicació? Vols saber quan o com has de prendre la medicació? L'has perdut o se t'ha fet malbé? A lamevasalut.gencat.cat, com que tens el teu pla de medicació en format digital, hi pots accedir des de qualsevol dispositiu i dur-lo sempre amb tu. Imprimir-te'l, consultar les indicacions de com prendre el teu tractament i informar-te del període de vigència i de la disponibilitat de cada medicament. El pla t'aporta informació sobre com i quan has de prendre el medicament. I a més, el teu metge pot escriure a l'apartat Comentaris tots els aclariments que necessitis. Aquest document té la informació que et cal. La tens ben a mà.
1: Ràdio.
0: No ho oblidis. Recorda que el pla de medicació imprès és imprescindible per tal que la farmàcia et dispensi la medicació. Cada cop que el teu metge modifica, afegeix o interromp un tractament, es genera un nou pla de medicació. I és aquest el que has de presentar a la farmàcia. Mira com n'és d'immediat. Entra a lamevasalut.gencat.cat i clica a la pestanya Medicació, on podràs descarregar i imprimir el pla de medicació i saber quan pots anar a buscar els medicaments i com te'ls has de prendre. En aquesta icona trobaràs la informació més rellevant del teu medicament, on es resumeixen les indicacions, les consideracions. La meva salut et permet disposar del teu pla de medicació i d'altres serveis per accedir a fer altres tràmits, consultes i tenir cura de la teva salut. Que com hi entres? És ben fàcil. Sol·licita les teves claus d'accés al teu CAP i descobreix tot el que hi ha al teu abast. Les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. El 061 CatSalut respon i al canal salut.gencat.cat hi trobaràs tota la informació per accedir-hi. 061 CatSalut respon. Cost de la trucada, segons operadora. Hashtag Una Salut Millor. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

0: El Partit Popular ha bloquejat un nou intent de fer que el català, el basc i el gallec es puguin parlar al Senat en les mateixes condicions que el Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: El senador i mà dreta d'Ayuso, el PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha encendiat el debat quan s'ha referit així a l'ús de llengües cooficials.
2: Ni una elecció de quienes se hacen los ofendiditos porque digamos que es una chorrada que 20 españoles utilicen pinganillos en una reunión.
1: La reacció dels senadors sobiranistes ha estat aixecar-se i marxar.
2: Pues muy bien, váyase si quieren, cierren la puerta a salir. No somos socialistas ni dependemos de ustedes para seguir aquí. Váyanse, váyanse.
1: Ha passat durant un debat per reformar el reglament del Senat. 8 partits de Catalunya, el País Basc, Navarra, Galícia, el País Valencià i les Illes s'havien unit per impulsar l'ús de les seues llengües al Senat, però s'han topat amb el no de la majoria absoluta del PP.
3: Si ustedes nos niegan el derecho al buen día, estamos, como decimos en catalán, al cap del carrer.
1: A diferència del que passa al Congrés, des d'esta legislatura, a la Cambra Alta l'ús de llengües cooficials, diferents del castellà, es limita al debat d'emocions, els textos escrits i les reunions de presidents autonòmics.
0: El Partit Popular ha bloquejat un nou intent de fer que el català, el basc i el gallec es puguin parlar al Senat en les mateixes condicions que el Congrés.
2: Que es una chorrada que 20 españoles utilicen pinganillos en una reunión.
1: La reacció dels senadors sobiranistes ha estat aixecar-se i marxar.
2: Pues muy bien, váyase si quieren, cierren la puerta a salir.
4: Pensa, pensa.

0: Si tens problemes per agafar el son, mal de coll, d'esquena, ronques i no trobes la posició per descansar, val la pena provar el coixí multiusos de Tredom Terapéutico. És ideal per al llit, al sofà o al cotxe i apte per a tots, fins i tot si dorms de panxa en l'aire o de costat, amb la seva textura que regula la temperatura i s'emmolla el teu coll o esquena. A Tredom som especialistes en descans terapèutic i el nostre coixí està dissenyat per metges i fisioterapeutes per proporcionar un suport adequat a la columna vertebral i al coll, ajudant a mantenir una posició neutral. Si tens problemes d'esquena, malucs o cames, et pot ajudar a mantenir una bona alineació de la columna mentre dorms i és útil per a aquells que pateixen reflux àcid o problemes respiratoris, així com per alleujar la pressió a l'esquena baixa. Truca ara al 923 24 21 i informa-te'n. Només una unitat per client. El rebrà sense despeses d'enviament per missatger. 923 24 21. Amb garantia total. No ho dubtis, dormiràs perfecte. Informa-te'n sense compromís al 900 23 24 21.
1: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
2: Sí.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
3: Ja ho sé.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: La música, a les discoteques, llibres, a les llibreries, menjar, a la cuina, fantasmes als castells o cases encantades, llestos a les xarxes socials, cracs als esports, paranoies, als psiquiàtrics, medicaments a les farmàcies, gasolina a les gasolineres, savis a les universitats, mala sang a les presons, espectacles als escenaris, però sensacions... Només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.
6: I parlant d'emocions...
7: 77.
8: Els caps de setmana passen coses, coses, coses bo.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'anomenat bici sharing desapareixerà de Barcelona el 2027. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que l'any que ve es retiraran les llicències de les plataformes de bicicletes compartides. Collboni ha explicat que ara hi ha 3.500 bicicletes d'aquest tipus a Barcelona i que des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions pel mal ús de l'espai públic. Amb aquesta mesura, segons l'alcalde, es vol posar ordre, sobretot garantir la convivència també.
2: Perquè la convivència sigui possible, en aquest cas amb la supressió de les bicicletes de sharing de plataforma. I és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula per on no ha de circular.
1: Els usuaris del bici sharing en un 90% són visitants. A partir de l'any que ve podran continuar llogant bicicletes per moure's per la ciutat, però ho hauran de fer les botigues tradicionals a les quals s'ha de tornar la bicicleta quan s'ha acabat de fer servir. Collboni ha aprofitat per anunciar que properament s'anunciarà una ampliació del servei de bicing, que és el que majoritàriament fan servir els barcelonins. Per altra banda, Collboni ha insistit que vol reduir l'arribada de creuers a la ciutat i, tot i que l'Ajuntament no té competències legals per prohibir-los que vinguin, ha explicat que sí que té competències fiscals per fer-los menys atractiva la parada de la ciutat.
2: Però sí tenim la fiscalitat. La nostra proposta és que en la propera ordenança fiscal passem a 8 i jo ja he demanat al govern d'estopar el tram municipal de la taxa per pujar fins a 3 vegades aquesta quantitat.
1: Sobre les llicències de pisos turístics que no renovaran el 2028, Collboni ha reiterat la seva confiança que els propietaris d'aquests pisos els posaran al mercat de lloguer o de venda, cosa que suposarà un augment de l'oferta d'habitatge a la ciutat.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: servei de socor de Ràdio Vila-sacra 107 FM.
1: Socorro! Socorro!
2: Es prega al lladre que ha robat el flabiol, el tamborí i els instruments de la cobla sardanista que els torni ràpid, perquè tocar sardanes amb llaunes i pitos d'àrbitre no sona igual i la gent es nega a ballar.
3: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 97251 1268.

Som ofici, qualitat i territori. Llet de cabres catalana són formatgers i ramaders compromesos amb el sector del cabrum català. Produïm una llet única, a un preu just, i en fem uns formatges espectaculars. Busca el segell de llet de cabres catalanes i gaudeix del millor formatge de cabra català.

0: Bé, entrem després d'una música tan petxenguera, entrem en un espai, doncs, que a mi sempre m'ha fet molta il·lusió, perquè és un espai molt sabrós. Tots vivim, doncs, això, per la boca, per menjar, perquè pel bon paladar, pel gust, i aquest espai de fogons i davantal, fogons i davantal, que ens porta en Ventura Cantó.
1: Molt bé.
0: I que, doncs, això, ens ajuda a fer, doncs, gustets i a conèixer una mica els secrets de la cuina.
1: Bueno, secrets, secrets. Bon dia, bon dia a tots.
0: Benvingut, Ventura.
1: Bon dia a tots.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé, de moment.
0: Sí?
1: De moment sí.
0: Vas cuinant o què?
1: Sí, deixem, diu, estem molt bé, deixar-ho com està. Encara ve pitjor.
0: Bueno, els castellans diuen madrecita, madrecita, que no me toqui com està, no?
1: És quasi, quasi igual.
0: Ah, això mateix. Sí. Què portes avui?
1: Avui farem mandonguilles amb bolets.
0: Mandonguilles amb bolets. Amb bolets.
1: Sí. Bolets.
0: Però, escolta, hi ha bolets, de bolets?
1: Carany, aquí són bons i fogars i tot això.
0: Vols dir que hi ha bolets?
1: Mira, el meu cunyat, cada dia, cada vegada que ha sortit, porta un parell de quilos. Ah. És l'any que he menjat més bolets. Ara, actualment, aquest mes.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Jo creia... Jo
1: no, i rovellons, i no, mates de roure, tot, però no, rovelló i pinatell, molt bé.
0: Perquè és un expert, ell.
1: Sí, coneix puestos. I, a més, ja és una bèstia de bosc. És com el seu pare.
0: Ah, llavors no val,
1: Igual.
0: Aventura, no val.
1: Sí, no, no.
0: Perquè si vaig jo...
1: No, la meva dona també li agrada molt.
0: I en troba?
1: Sí, en troba. La meva dona m'acaba d'on està dintre el bosc, m'acaba d'on troba bolets. Sí, sí.
0: No, bueno. Bé, estaves dient que com que sí, tenim bolets de temporada,
1: sí,
0: que s'han d'aprofitar aquests bolets per fer mandonguilles.
1: Per fer, bueno, per fer el que sigui.
0: Sí, home, tots sabem com es mengen els bolets, vale, però avui sabrem com es mengen amb mandonguilles.
1: I a la brasa amb aigua i julivert. Doncs mira, va, farem els bolets. Mig quilo de carn picada, de porc o el que sigui. El bolets ja no dic la quantitat, més el que tens.
0: Perquè el tipus de bolet és igual?
1: Sí, sí, pots barrejar-ho, eh? Mata de roure amb diferents bolets, d'aquests comestibles, fora del rovelló, del pinetell de rovelló, que és el que va més, diguéssim. Farem una rebanada de pa, alls, julivert, un ou, sal, pebre, un parell de patates, un vas de vi blanc, 100 grams de pèsols, una ceba i una tomaca. Per fer la picada, diguéssim, la carn, tallarem una mica de bolets, sis trinxats, petits, barrejat.
0: Com es fa? Amb ganivet?
1: Sí, sí, ganivet tallat allò esmicolat.
0: Esmicolat.
1: Esmicolat, el bolet amb la mateixa picada, amb l'ou, sal, pebre, l'all, julivert. I els bolets, un parell de bolets picats, sis o tres, tu mateix. Es fan així amb mandonguilles petites.
0: Jo això es barreja ben barrejat?
1: Ben barrejat. Si et queda una mica clara, hi posa una mica de pa ratllat. Si és que queda una mica clara. A més, el pa remullat, eh? El pa remullat que s'hi posa, ho fas perquè condiu una mica més.
0: Dongui consistència.
1: Dongui més consistència i, a més, ja no és allò, la carn sola, que sembla que sigui més passada per menjar.
0: Val.
1: Saps? Va molt bé. Es fregeixen les mandonguilles, o lleixes fetes petites, amb farina, es fregeixen. A part, es fa un sofregit de ceba i tomaca, i com ja està el sofregit fet, s'hi posa el vi, eh? I si has de posar una mica d'aigua, posa una mica d'aigua. No hi posis amb la mateixa mandonguilla, amb la farinada, que era una mica espessa. Saps? I a més, després, el bolet tallat així, petit, tallat.
0: Sí, sí, es diu bolet com ha dit al principi.
1: Feia una barrejada de bolets abans, no feies així. Doncs, fregit i tirat també dintre les mandonguilles, que vagin fet xup-xup. Patata tallada a quadros, fregida i també posada. I pèsol. I els 100 grams o 200 grams de pèsols. Es fa perquè sigui un plat més fort i sigui plat únic. Amb aquest plat ja en tens prou. Fots una mica de manida abans i a darrere aquest plat.
0: Ha de ser boníssim, això.
1: Boníssim,
0: que
1: era. queden boníssimes.
0: I allà on entra el pèsol i tot el que tu has nomenat ha de ser boníssim.
1: No, no, boníssimes, queden boníssim. I a més, ja ho dic, la mandonguilla feta així, amb el pa així, allò, el fas una mica, si ho vols amb aigua, fas una mica amb llet. Però és igual, jo després posat a dintre, remenat, per fer l'albòndiga, i queda estupendament. Ja t'ho dic.

0: no me sona jo haver vist aquest plat.
1: Jo he fet un bolet perquè ara és el temps de bolet. Bueno, el temps de donar el coset. Mira, aquest dia em vaig fent, precisament per això vaig menjar el bolet. Ja t'ho dic, cada dia menjava bolets. Ara, és l'any que he menjat més bolets. Sense anar a buscar, ara. El meu cunyat que dic, aquest en Pere, aquest es posa a passos que jo no m'hi posaria.
0: Ja, jo tampoc.
1: No, hi ha gent que no s'hi posaria.
0: I és veritat. Però aquests que en saben buscar tant...
1: I sap perquè van a la caceria del senglar i saben a passos, passen a passos...
0: I fiquen romagueres...
1: Romagueres, i allà on hi ha un riu, on hi ha una mica d'aigua riu, allà per les bandes allà se'n troben, sempre m'hi he trobat jo, com hi anava, que m'agradava més anar-hi. Ara no, primera perquè em canso, segona ja no camino bé.
0: No, realment el bosc cansa molt, eh?
1: Sí, no.
0: Diu que és tan sa, parlen de que és molt sa.
1: No, jo...
0: Que haurien d'anar al bosc abraçant-nos amb arbres i...
1: No,
0: però...
1: El bosc...
0: Cansa.
1: Cansa. Bueno, cansa el que no s'agrada gaire. El que li agrada. Perquè el bosc, ja ho dic,
0: el meu sogre
1: anava a buscar bolets i me'n recordo que em feia passar, i ell, què? Que te'ls deixis aquí? I deia, avi, passeu-vos a davant i m'aviseu. Saps? Perquè els trepitjava, jo em trepitjava.
0: Sí.
1: Li agradava molt. I el meu cunyat, igual que la meva dona, els agrada molt anar a buscar bolets. Tornem a repetir les ingredients de les albòndigues.
0: Ah, val.
1: O sigui, el mig quilo de carn picada, els bolets, si poden ser de Sant Ponç, millor.
0: Mig quilo de carn picada, els bolets.
1: Els bolets.
0: Que no siguin de Romania.
1: No. Bolets d'aquí. Bolets de casa. Una rebanada de pa. Ai, julivert.
0: Una llesca de pa. El pa no ha de ser torrat.
1: Pa normal.
0: Pa ben tou, no?
1: Després el remullem amb llet per poder posar els albòndigues.
0: Ben remullat aquest pa.
1: Sí. Un ou, sal, pebre, un parell de patates, un vas de vi blanc, 100 grams o 200 grams de pesos, segons la quantitat de gent que sou, una ceba i una tomata.
0: Els pesos han de ser congelats ara, no?
1: Sí, el congelat. Home, si són el temps del pèsol, millor posar...
0: Ja, t'ho dic per això, perquè ara no és temps de pèsols.
1: No, el congelat el poses i inclús si el vols posar abans de posar les albòndigues, el pots fer bullir una mica d'aigua, el pèsol, i amb la mateixa aigua l'aprofites per fer les albòndigues.
0: Val.
1: Va, molt bé, així. Mira, és tot el que hi ha.
0: Molt bé, doncs...
1: Molt bé,
0: ha sigut un plaer, aventura. M'has fet venir dentetes perquè m'has barrejat dues coses que m'entusiasmen. Sí. Els pèsols, que m'agraden moltíssim, i m'has indicat una manera d'encarrilar la cuina amb pèsols diferents de coses. Sí. No els he menjat mai, perquè pèsols així amb albòndigues o d'allò, no.
1: Sí, bueno, el pèsol, l'albòndiga, es posa com fas l'albòndiga amb sèpia.
0: Sí, sí.
1: Pots posar quatre pèsols.
0: Sí, però no així, amb sèpia sí.
1: A vegades va bé perquè al fort de la sèpia i el pots posar el pèsol, com és dolç, és el que hi fa el contrast de la...
0: Val.
1: Que queda molt bé.
0: Bueno, doncs escolteu, els que avui us feu mandonguilles a casa, ja ho sabeu.
1: Ja ho sabem.
0: Més bo que aquest plat, no.
1: No, ja ho dic, no.
0: Si saps d'algun restaurant que em faig,
1: no
0: obri.
1: No descobreixo per res de l'altre món. El que passa és que els plats, jo foto un plat de lo que feien, de lo que he fet tota la vida, plats de casa que es poden fer, que faig actualment a casa, que els faig. Tots aquests plats que parlo, pensa que els faig a casa.
0: Val.
1: Actualment.
0: Com disfruta la teva dona, punyeteros.
1: Sí, això que va es cuina ella, que cuina molt bé, també.
0: Sí?
1: Sí, la dona va aprendre de la seva mare i de la meva, i molt bé, molt bé.
0: Bueno, de casa
1: va estar molt temps que havia fet el dinar a casa, perquè com estava de temporada, esclar, ella amb els tres fills havia de fer el calar a casa.
0: Tu cuinaves a fora i ella a casa.
1: Que és el que... que és quan vas parlant de la cuina de si els mateix, parlen de gols, les cuines de si els que... Sí, no fan res a l'altre món, fan el que feien les seves àvies i les seves mares.
0: Sí, sí.
1: Res, la cuina tradicional catalana.
0: Sí. És així, també ho interpreto així. Ventura, ha sigut un plaer i ja t'ho dic, i avui m'has fet dentetes. Vinga, fins a una altra situació.
1: Fins ara.

Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Descobreixen cèl·lules mare.
1: L'any de 1997.
2: Arriba la intel·ligència artificial.
3: La societat avança i la publicitat amb ella. Per això Autocontrol, anunciants, agències i mitjans. Portem més de 30 anys evolucionant per continuar tenint cura que la publicitat que rep sigui lleial, legal, honesta i veraç. Autocontrol, per una publicitat responsable.
4: Apuja la ràdio.
5: Sabies que el registre infantil del català té les seves pròpies expressions? Us heu fixat com parlem a les mascotes? Canvien el to de veu i parlen de manera lenta i entenedora. Doncs així mateix parlem amb els recent nascuts i amb els nens petits. A part, el registre infantil utilitza un munt d'expressions que mai utilitzaríem quan estem parlant amb un altre adult. L'eufemisme fer-se pupa quan els nens es fan mal o l'expressió tenir ganona quan tenen gana formen part d'aquest tipus de registre que està ple de diminutius i eufemismes.
6: Quantes cançons coneixes dedicades a la llibertat?
7: Born free, as free as the wind blows.
6: I quantes cançons coneixes dedicades a canviar una bombeta?
8: Escolteu.
6: Doncs això,

0: Avui l'art ja no només viu als museus. I tothom pot ser mecenes. Som a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot, rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes, i amb el teu suport la fem créixer.
1: A Ràdio Vila-sacra, primer la cultura. Ho entens o encara et costa?
0: Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura.

0: Diuen que el vi és la cultura que batega les nostres venes. La que ens connecta a la nostra terra, Catalunya. Els seus paisatges, la seva gastronomia i a la gent que hi deixa la pell. Sí, el vi és cultura. I jo trio el nostre paisatge, la riquesa del nostre vi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de Welling i Vista Òptica, la col·laboració d'Alpro i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
3: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles serà amb la formació Amulet, que acaba de treure al mercat el que és ja el seu tercer disc, que porta per títol Es Desastre. I la segona entrevista avui serà amb la cantaora Noelia Llorenç, Titana, que també té nou disc al mercat, aquest el segon, el títol Llum. Comencem. El cantant Nil Moliner ha publicat un nou disc, Nexo, un nou treball que reivindica la importància de les emocions i les connexions. Aquí podem trobar el tema Bona nit, un tema cantat en llengua catalana que evoca una història real d'amor adolescent.

0: Les efemèrides, dia a dia, actualitat.
1: Dediquem ara el nostre temps dedicat a les efemèrides amb la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bon dia, Joan Manuel. I doncs sí, repassam com no podia ser d'una altra manera les efemèrides del 8 al 14 de juny. El 8 de juny de 1976 va néixer la cantautora Montse Castellà i el 8 de juny de 1979 Quico Pi de la Serra i Maria del Mar Bonet van començar una tanda de recitals al Teatre Romea de Barcelona sota el lema Per Corpus al Romea.

Seguim repassant les efemèrides del 8 al 14 de juny. El 9 de juny de 1965 neix la cantautora Sílvia Comas i el 9 de juny, però de 1979, neix el cantant i músic Joan Dausà. El 9 de juny, però de 2020, perdíem el compositor, cantant i guitarrista Pau Donés. El 10 de juny de 1982, dues efemèrides, neix el músic valencià Òscar Peris i neix també Roger Padilla, guitarrista dels Manel. L'11 de juny de 1985 va néixer Jonathan Argüelles, el que va ser líder d'Inèdits i ja més tard també la veu dels Sau 30. 35 anys després, l'11 de juny de 2020, va morir l'actriu i cantant Rosa Maria Sardà. I un any després tenim dues efemèrides més. L'11 de juny de 2021, Carles Casillas, dels Smoking Souls, treu el seu primer EP en solitari, L'Afluent, i també surt el darrer disc dels Charango, El Gran Ball. L'11 de juny de 2022 reapareixen després de 9 anys els Antònia Font al Primavera Sound. El 12 de juny de 1982 neix el líder i cantant de Zoo, Toni Sánchez Pancho. El 12 de juny, però de 2020, es publica el disc Don Gelato de Flashy Ice Cream.

0: es pujaran per accident.
1: Més efemèrides. El 13 de juny de 1963 neix el músic i artista multidisciplinari Adrià Puntí. 20 anys després, el 13 de juny de 1983, neix el músic i escriptor Xerim Arasté. El 13 de juny però de 2002 es va retre homenatge a Salvador Escamilla al Palau de la Música Catalana de Barcelona amb la participació de Joan Manuel Serrat, Marina Rosell, Quico Pi de la Serra, Guillermina Mota i Joan Isaac, entre molts altres. El 14 de juny de 1991 es va dur a terme el concert al Palau Sant Jordi amb Sau, Els Pets, Sopa de Cabra i S'han Traït. 15 anys després, el 14 de juny de 2006, es du a terme la primera edició dels Premis Ovidi al Teatre Micalet de València. Per últim, el 14 de juny de 2019 va morir la guitarrista Laura Almerí, coneguda per la seva relació artística amb Lluís Llach.
2: Gràcies, Pamela, i ens tornem a retrobar d'aquí 7 dies.
3: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
2: Marxem ara cap a Mallorca. Passem ara a entrevistar en Toni Mulet, que té, com molts de vosaltres sabreu, el seu projecte Amulet, cantautor mallorquí, i que està presentant, acaba de sortir, el que és el seu tercer disc d'estudi, que porta per títol El Desastre. Hola, Toni, benvingut aquí a Actualicat.
4: Hola, bones, com va? Encantat.
2: Tota la teva trajectòria, Toni, tota la teva trajectòria musical convergeix en aquest, el teu tercer disc?
4: Sí, suposo que d'alguna manera sí. Jo sempre he pensat que el tercer disc és un disc que on toca reinventar-se, no? Perquè vens de treballar dos discs, que en el meu cas, i crec que en el cas de molts artistes, passa que fas un perfeccionament de fórmula, no? I de tècniques i de maneres de treballar i tal, i d'alguna manera quan ja dus dos discos treballant d'una manera determinada necessites com a sortir una mica de vicis i de rutines que havies anat fent tant a nivell estilístic com a nivell de manera de treballar com de temàtiques, i crec que això en el final també és una cosa que surt gràcies a la feina que has anat fent, no? I crec que en el final de cada disc s'aprèn, i evidentment pues cada disc que fas representa una mica tota la trajectòria de lo que has anat fent.
2: Definitivament, amb aquest disc has deixat el folk britànic?
4: No sé si abandonar-lo o si deixar-lo, perquè en el final hi ha molt d'elements que continuo pensant que tenen sentit i que crec que formen part de la meva signatura, no? De la meva firma quan faig cançons, com pot ser el banjo, com pot ser segurament determinades formes melòdiques o instruments o maneres de ficar ritmes, i crec que és una cosa que sempre m'influeix, però sí que he intentat que no fos que no definís la totalitat del disco, no? Sinó que també hi hagués altres coses que poguessin aportar. Crec que hem intentat que la música electrònica tingui un pes més important, crec que hem intentat que les lletres i les melodies s'acostin més en el pop i en els estils que estem més acostumats a compartir amb la gent de la nostra escena, tant d'aquí de Mallorca com de la resta dels països catalans, i que considero que és una actualització, no? Que el folk sempre està allà, en certa manera, perquè és la música que jo més he treballat, però que l'anem actualitzant.
2: En aquest disc, El Desastre, de quin desastre o de quins desastres parles?
4: I clar, jo per això El Desastre és el primer que passa en el disc, també comença amb la cançó que se titula igual, i d'alguna manera crec que el disc, tot i que no especifica, no, quin desastre és, perquè cadascú tindrà un desastre diferent, no? Jo crec que tots ens trobem algun desastre a la nostra vida i per cadascú és diferent. Crec que el disc xerra més de lo que passa després del desastre, no? De com tornem a trobar les ganes de tirar endavant i les ganes de recuperar-nos d'alguna manera. En el meu cas, en certa manera, el desastre va ser que fa 2 anys vaig decidir que necessitava baixar de tots escenaris i que necessitava posar una pausa en aquest projecte perquè, bueno, perquè no ho estava gaudint, no? I mai trobar que estava fent música més per una imposició pròpia, no? una expectativa de que jo ho havia de fer perquè me tocava i perquè era el que m'havia proposat i ho havia de fer sí o sí, i va ser com un moment de ruptura de dir, ostres, necessito fer una passa enrere i parar. I d'aquí en el final, pues, tot el procés del disco, jo m'he sent molt identificat dins aquest procés que he tingut de tornar-me a retrobar amb fer música i tornar-me a retrobar amb voler-ho compartir, voler-ho tornar a exposar-me, no?, en el públic.
2: A part de la seva discografia, aquests 3 discos en solitari, vas col·laborar, per exemple, en el disc del 20 aniversari dels Amics de les Arts. Com va anar aquesta col·laboració?
4: Pues és d'aquestes coses que ja no t'esperes, no? Perquè jo els Amics de les Arts sempre han estat un grup, potser dels grups en català que jo més he escoltat des de molt petit, i bueno, són 20 anys de trajectòria, jo només en tinc 29, per tant, allà, aquí un punt de que és un dels grups que m'ha acompanyat potser durant més part de la meva vida, i va ser a partir d'un programa de TV3, Cover, que va sortir durant la pandèmia, on feien col·laboracions de 5 artistes diferents. És l'edició que vaig participar jo, havia els Amics de les Arts, i justament tenia una cançó gravada de feia temps dels Amics de les Arts, que vaig decidir, pues, dir, bueno, ja la tenia feta, vaig decidir enviar-la, i llavors, pues, vàrem passar rondes en el programa aquest, no vàrem acabar guanyant, va quedar una mica a l'aire, i va ser aquest estiu que vàrem coincidir a un concert seu, que jo havia anat a vendre merchant, perquè també, pues, de vegades han de fer feinetes d'aquestes, perquè la música, pues, no sempre dona, i estava acompanyant fent la venda de merchant i tal, ja havien coincidit alguna vegada i tal, i com que, bueno, vaig acabar pujant a l'escenari tocant-la perquè m'han convidat, els hi va fer il·lusió, i d'allà, després del concert, estaven xerrant amb ells una estona i m'han fet la proposta, i evidentment va ser un sí absolut, una alegria. Varen confiar en nosaltres perquè la produïssim com havíem fet la versió per Cover, per aquest programa de televisió, que la volíem d'aquell estil. Varen fer la producció nosaltres a Tramuntana Studios amb en Jaume Gelabert, i després varen venir un cap de setmana aquí, que també gravaven amb el meu penya, varen estar a l'estudi, varen estar acabant de gravar veus tots junts, acabant de polir 4 coses, però la veritat és que també va ser molt guai, poder compartir aquest espai amb ells, i dos, que confiessin en nosaltres per produir una de les cançons del disc del seu 20 aniversari, no? La veritat és que va ser una experiència molt xula. Són gent meravellosa, això que te diuen de vegades de no coneguis els teus ídols, en aquest cas és completament fals, i va ser una cosa molt xula, i un pot ser des detonants que me va dur a dir, vinga, va, anem a tornar a posar en marxa la maquinària, anem a fer aquest disco.
2: També cal ressaltar que el Toni, amb el projecte Mulet, va guanyar el concurs Pop Rock de Palma i també un parell de premis de rock. Això, Toni, dona visibilitat i també suposem que dona força per tirar endavant, no?
4: I una pujada de veu, també, perquè els premis el que tenen també és això, que al final el que és molt xulo és sentir que l'indústria musical reconeix la qualitat de lo que estàs fent, no? I que de vegades no podem controlar la repercussió que té les coses que fem, no? Podem treballar per intentar que surti el millor possible i intentar que la gent ho rebi de la millor manera possible, però al final hi ha un punt d'aquesta feina que és una mica incerta, no? I una mica que se te'n va... que no tens el control, no?, sobre aquestes situacions. I amb els premis passa una mica el mateix, i és cert que un premi no te resol la vida, però és veritat que surts reforçat i surts amb ganes de dir, ostres, pues, la feina que he fet està ben feta, no? I està reconeguda per gent que ha escoltat moltíssims de discos, però al final la gent que voten aquest premi, sobretot des de la crítica, són gent que està lligada a la indústria i que se n'ha trobat de tot color, no? I que segurament s'ha trobat en projectes de moltíssima qualitat any rere any, i bueno, que gent així reconegui la teva feina sempre és una alegria.
2: Tornant al disc, aquest tercer disc teu és Desastre, has tingut també col·laboracions d'aquella que es diuen de categoria, no?
4: Sí, sobretot, bueno, la de Josep i Maria Ribó va ser una mica màgica, la veritat, perquè va coincidir que quan ho varen proposar i ho varen començar a preparar era just uns mesos abans de que ells anunciessin la seva parada. De fet, quan varen quedar per gravar-la encara no ho havien anunciat, i ni tan sols m'ho varen dir, va ser després que m'ho varen comunicar, va ser com un pensat, jo hem trobat la coincidència de poder-ho fer just abans de que ells fessin aquesta passa enrere, i la veritat és que amb ells, bé, ja tenia molta confiança i havíem pogut coincidir a algun concert seu aquí a Mallorca, teníem gent en comú i ja sabíem que en algun moment o un altre sortiria aquesta col·laboració, i al final moltes vegades es troba aquesta cançó que t'encaixa i que sents que és músic pot aportar-hi i que podreu fer un intercanvi, que podreu aprendre els dos de ses coses, no? I que aquesta està a la vista, va quedar xulíssim. Amb Natxisca i Paradise també ha estat com una experiència superxula, perquè amb Natxisca compartim música des de fa moltíssim de temps i compartim música, compartim espais, compartim feina, fem feina junts moltes vegades, i era una cosa que també sabien que un moment o un altre sortiria de manera natural. I amb en Pere Joan, amb en PJ Company, és músic que toquen jo des de fa molt d'anys, va iniciar també fa 2 o 3 anys, va iniciar el seu projecte en solitari, i també era una cosa que deies, bueno, en el moment en què tingui una cançó que m'encaixa i que la pugui fer amb ell, també sabia que havia de sortir un moment o un altre. O sigui que són col·laboracions que han sortit de manera molt natural i que crec que funcionen molt bé dins la dinàmica dels discs.
2: I ja per acabar la pregunta obligada, quan tens previst començar a presentar el disc en directe?
4: Sí, tenim un ple de dates aquest estiu. Sí que he intentat que no quedés molt carregat l'agenda, perquè un dels motius pels quals vaig agafar una mica mai crema durant els processos del darrer disc va ser per la quantitat de concerts, que de vegades no només la quantitat sinó també la qualitat dels concerts que fas, de que els espais siguin òptims per presentar el que tu estàs fent, que la gent estigui a gust, que la gent et pugui estar escoltant. Hi ha molt de llocs que no permeten això, i enguany hem intentat, ja que fèiem una mica aquesta tornada als escenaris, que fossin espais xulos, i de moment en tenim dos aquest estiu. Una Sant Mogó Fest, a Sant Joan, que a més és la despedida d'aquest festival que tant ha donat a la música de Mallorca i en els músics que han tingut la sort de passar per les diferents edicions que han fet. Serà una festa xulíssima, això és dia 25 de juliol a Sant Joan, i després la setmana abans, dia 17 de juliol, tocaré a Santa Maria del Camí, en el meu poble, que són festes patronals, i estarem allà una miqueta arrencant aquesta tornada d'escenaris i amb ganes de retrobar-nos amb el públic i presentar aquest disc nou.
2: Doncs bé, que sapigueu també, com és habitual, ho recordem, el disc fa pocs dies que ha sortit al mercat, és el tercer disc de Mulet, el títol és Desastre, i el podeu trobar ja a les diferents plataformes digitals musicals. Gràcies, Toni, per haver-hi estat amb nosaltres, i et desitgem el millor amb aquest nou projecte.
4: Gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies per convidar-me i molta sort.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions per aquest cap de setmana de música en directe. Comencem per divendres, a partir de les 8 del vespre, Calissalla i Arbres de Pols al Castell de Mur. També a les 8 del vespre, Maria Jaume a l'Església de Sors de Cornellà del Terri. 9 del vespre, Minoria a lo Submarino de Reus. Mitja hora més tard, a 2:15, Doctor Prats a la plaça Cim d'Estela de Berga. A les 10 de la nit, els Catarres al Parc de les Escoles de la Selva del Camp. També els Catarres, però ja dissabte, dins del Festival Festivalot, actuaran a l'Auditori de Girona a 11:15 del matí i a 11:45. També dissabte a l'Auditori de Girona a 11:45 i a les 3 de la tarda Alfred Garcia, i a 5:15 i a 7:15 Miqui Núñez, també a l'Auditori de Girona. Continuem amb dissabte, Banda Neon i els Catarres a la cooperativa Bern Tallat de la Vall d'en Bas. També a la mateixa hora, a 8:15, en Venus al carrer de la Pau de Sant Adrià de Besòs. Mitja hora més tard, a 8:00, Arturo Galla amb Lia Sampai i Júlia Cruz a la plaça de l'Església d'Isil. Tomeu Penya i Guillemino els podreu veure als jardins de Can Rovira de Sant Hilari Sacalm a partir també de 8:00 del vespre, i a 10:00 de la nit en Mama Douxa de Tietxo de Talles, Tesa, entre d'altres, a la plaça Cim d'Estela de Berga. A la mateixa hora, 10:00 de la nit, a la plaça de l'Església de Gualta, hi ha l'actuació de Alosa. I acabem amb diumenge. A partir de 11:15 del matí, Ginestà a l'Auditori de Girona, dins del Festival Festivalot d'aquesta ciutat. Dins d'aquest festival, també aquest diumenge, podrem veure els Atrapasomnis a partir de 12:00 del migdia, i per últim també de Tietz de Talles a partir de 5:15 de la tarda. Aquestes han estat les nostres recomanacions.
0: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
1: Aquí, a les nostres entrevistes, a les entrevistes d'actualitat, tenim amb nosaltres a la Noèlia Llorenç, coneguda com Titana, cantaora del País Valencià, que ens ve a presentar el que és ja el seu segon disc, que porta per títol Llum. Hola, Titana, i benvinguda aquí, a Actualicat.
2: Hola, moltíssimes gràcies per convidar-me a parlar d'este nou disc.
1: Primer de tot, Titana, per què el títol de Llum?
2: Mira, pues, perquè estàvem en un moment de molta foscor. De fet, encara continuem en moments així com de foscor, en què passen coses en el món, com genocidis, guerres. Així al País Valencià ja sabeu que van patir el fenomen de la Dana, que es va convertir en una barranca on molts pobles de la Ribera, de l'Horta, de la Plana Utiel Requena es van inundar, i era un moment molt fosc en el que vam veure que la unió era allò que ens podia salvar, no? Això del poble salva el poble. Aleshores, passa el mateix en la música tradicional, no? Que és un conjunt de persones fent música, i això crea una energia molt especial, molt bonica, que te fa oblidar o te fa més lleu els problemes que pugues tindre. Per això, Llum.
1: Musicalment parlant, Llum és un recorregut per diferents formes de la música popular?
2: Sí, Exacte. Hem passat per diversos gèneres musicals, uns de baixol, com podria ser la xota, el fandango, la seguidilla, en el que les persones ballen soltes, i altres més com la rumba o el pas doble, en el que se diuen agarraos, se'n solen dir de forma col·loquial agarraos, perquè la gent ja, quan vingueren aquestes músiques, ja era una música com que es ballava més en parella, no? I més cos a cos, i hem fet això, diversos gèneres musicals per a que la gent els puga ballar.
1: Titana, com has combinat les peces que podem trobar en el disc d'origen tradicional i les composicions noves?
2: Volíem no, que no fora un disc de ripropostes com de gèneres que ja s'han conegut.

0: l'últim transmissor de les Tegadilles, que va faltar fa dos anys, i es deia Es Zurdo, de mal nom. També tenim una recuperació, com poden ser les sevillanes Torres de Jarafuel, que és un poble d'interior castellano parlant del País Valencià. També tenim altres gèneres molt coneguts, com poden ser a Castelló, la xota, que va lligada a aquesta mudança de fandango. Què més? La rumba de la Mindanga és una riproposta d'una rumba que se va composar a Oriola, que moltes quadrilles murcianes la coneixen i la toquen perquè no tenia lletra. Nosaltres hem posat una lletra en català. I altres com la segadora de Tierra Baja, que ja existia, però hem convertit un cant de segar en una buleria estranya, que diu el productor musical de Moma Studis. I és una barreja de molts gèneres. La veritat que pense que és un disc molt equilibrat en quant a noves composicions, cançons que ja existien però hem fet una riproposta, i trobo que a la gent el que me diuen és que els està agradant molt i estem molt contentes d'això.
1: Què millor que a una cantadora que preguntar-li què és per ella la música d'arrel?
0: Pues per a mi la música d'arrel és la base, no? És la nostra identitat, més enllà d'una bandera o d'un himne. La música d'arrel és allò de com sonàvem, com hem sonat des de fa molts anys, i per a mi és el més important, és la identificació del poble. I mira tu, també és, a banda d'identificar-nos i fer-nos diferents, també ens fica dins del territori nacional ibèric, no sé com dir-ho, que també té els mateixos gèneres musicals, però són en diferent, no? Entonces formem part d'una gran cosa, però dins d'aquesta gran cosa tenim el nostre propi caràcter de fer la música d'arrel, i és espectacular.
1: Hauríem de reivindicar la tradició, perquè la tradició no és tan sols passat, vell, sinó podríem reivindicar-lo, Titana, com un espai viu, no?
0: Exacte. Mira que la tradició és una cosa que es repetís durant diversos anys i es convertís en una tradició, però les tradicions estan per a canviar-les. Hem mantingut la base dels gèneres musicals, però trobem que la lletra ha de fer una evolució, perquè ja no estem vivint en les condicions que vivien fa molts anys, ja no estem en eixa societat. La societat ha avançat en certa mesura, en algunes coses, en altres no tantes, però per exemple el paper de les dones és totalment diferent, i estem visibles i estem ocupant espais que abans no podíem ocupar.
1: Anem ara per una cosa més tècnica. El disc Llum, Titana, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
0: És una producció de Susana Díaz Tejedor i Estudis La Moma, i està gravada en dos estudis. Està gravada en l'estudi de Nelo Sanz a Catarroja, que bueno, començàvem a gravar a finals d'octubre de 2024. Ja sabeu que Catarroja fou un dels pobles afectats per la barranca, per la Dana, i s'ha emportat tot l'estudi de Nelo. Aleshores pararem la gravació. Li diguem a Nelo: no et preocupes, anem a esperar-te a que tornes a reconstruir i gravem ahí, perquè és el que volem fer. I també els estudis de Jorge López a l'Orillilla, l'estudi de Juguete.
1: També hauràs tingut més d'una col·laboració, no?
0: Sí, efectivament, volíem això plasmar, el que he dit abans, que formem part d'una gran cadena de què és el gènere musical tradicional, i hem volgut comptar amb el Gato con Jotas, que com bé sabeu és un cantaor casereño de Càceres, i que també li ve de tradició això de cantar en la seva família. Sa mare tocava la bandúrria, el seu iaio també és cantaor, i bueno, volíem això plasmar, que un fandango té el mateix patró ací que en Càceres, i també en Múrcia. Hem volgut contar en Ara Morenilla, que és una violinista tradicional, cuadrillera también.

0: al igual que la veu de Maricruz Sánchez, que també és una quadrillera murciana cantaora de Mujeres con Raíz, un grup murcià que vos recomane perquè són espectaculars. I bé, fer això, Carles Denia també és un dels col·laboradors, Carmen París i una cantaora molt especial de l'Alcora, que li diuen Tamara Bellés, com hem enregistrat la cançó de Bressol de l'Alcora, també li van fer partícip per a que poguera cantar. I a nivell musical tenim Caixó i Palmes de Marta Barberán, violí i acordió de Jordi Pastor i guitarrons com pot ser Pepe Martínez o Rafa Solves.
1: Ja per acabar, Titana, has començat a presentar ja el disc en directe, tenim l'agenda amb més actuacions confirmades?
0: Exacte, mira, per a que vos pille propet de per ahir, actuarem en el Festival Musicant, que es fa el cap de setmana del 26 al 29 de juny, i és a Camp Jonc. Així que ahí estarem el diumenge 28 de juny a Plaça Catalunya, Camp Jonc, a les 8 de la vesprada.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, una bona oportunitat per veure en directe a Titana presentant aquest, el seu nou disc, el segon titulat Llum, que ja podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals. Titana, gràcies per haver estat amb nosaltres i els millors dels desitjos.
0: Moltíssimes gràcies i vos espere en les actuacions. Molta música.

0: Actualicat.
1: De la llista que elabora cada mes l'Associació de Productors, Editors, Fonogràfics i Videogràfics de Catalunya, repassem els 10 discos més radiats durant el passat mes de maig. Això sí, en català. En el lloc en 10, el tema Gràcies de Búhos. En el 9 entra directament Doctor Prats i el seu tema Energia. En el 8, Dorayakis de Flashy Ice Cream i 31 Fam. En el 7, Els Passos Prohibits de Banda Neon. En el 6, No Està Mal de Guillem Bautista. En el 5, Ginestà i el tema Perdre el Cap. Entrada també directa al lloc número 4, Max Navarro amb el tema Inigualable. En el 3, La Millor Gent del Planeta de Mama Doucha. En el 2, Camins, Somnis i Promeses de Sopa de Cabra. I per segon mes consecutiu, número 1 a la llista, Tututurú de Siderland.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, i si no, feu un petit esforç com a mínim, escolteu música en català i en directe. Adeu-siau.
2: L'actualitat de la música en català tornarà amb Actualicat.

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional, perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.
1: Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vila-sacra.
3: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
4: Organitza Associació de Dones. Vila-sacra activa't. Armats Sant Esteve de Vila-sacra. Parròquia de Vila-sacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.
5: Us hi esperem.

musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana. Moments d'òpera. Els dijous a la una

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa. Ostres, quina ciutat més increïble.
5: Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
6: Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Ablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.
7: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
8: Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
9: A Carnisseria Can Martí, Carnisseria Manera i Carnisseria Serraplà trobaràs la millor qualitat. Visita les carnisseries associades i gaudeix de la tradició gastronòmica en tot el seu esplendor.
10: Associació Comerç de Figueres.

0: innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra. Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
2: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-1970-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
3: Entra a formar part del club més privat, que mai s'ha creat.

0: I parlant d'emocions...
1: 35.
2: Cap de setmana memorable? Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: El racó de l'Albera. Especialitats en embotits ibèrics i entrepans. En plena natura i a l'aire lliure.
4: Davant del Centre Reproducció de Tortugues, telèfon 676 58 50 16, Garriguella.
5: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain.

0: I parlant d'emocions.
1: 87. Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. I per això tenim dret a rebre protecció com a consumidors.
2: L'Agència Catalana del Consum exerceix aquesta tasca, oferint informació i assessorament tant a consumidors com a empreses.
1: Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan hi ha conflictes intervé per ajudar a trobar solucions.
2: Més informació a consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Max Mix.
4: Uno.
5: Ràdio Vila-sacra. Tot un programa de programes.
6: Un programa amb molta potència.
7: Oloraràs la seva força.
6: Un programa amb ironia.
8: Continua usted tomándose la broma?
6: Un programa...
9: Per tenir-lo sempre a mà.
6: Un programa...
10: D'un sabor excel·lent.
6: Un programa on
11: no importa què passi.
5: Tot un programa de programes.
6: T'agrada?
7: Sí.
12: Ningú no et dona tant.
6: Sens dubte. No sé si m'entens.

0: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
2: Un final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
3: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
4: Notaràs la diferència.
5: Oh, bon,

0: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història. Senzillament.

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra, i apa.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
2: Ai, caram!

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de llei amb què es vol limitar la compra especulativa d'habitatge. Avui comencen una ronda de negociació formal amb el PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. El sindicat defensa que la proposta que va pactar el govern i els comuns té escletxes importants que poden fer que la llei no s'acabi aplicant. La més flagrant, a parer seu, és que deixa en mans de cada ajuntament decidir si es limita la compra d'habitatge o no a les zones tensionades. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, ha avançat aquesta emissora que els partits estarien disposats a repensar-s'ho.
2: Hem sabut explicar bé a tots els partits la importància de que sigui una llei que s'apliqui a les zones tensionades d'abast català de manera automàtica, i per nosaltres és una condició bàsicament perquè aquesta llei s'aprovi.
1: Altres qüestions mal resoltes. El text inicial, segons el sindicat, és que es permet comprar edificis sencers i revendre'ls al cap de poc temps a un preu més alt, o també que permet comprar un pis per llogar-lo durant un any a les persones que tenen menys de 5 habitatges. El sindicat exigirà als partits que no s'adormin amb tot això i que la llei s'aprovi el més aviat possible.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Les coses d'una altra manera.

0: dad, my friend.
1: Welcome to the English Revolution.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: El programa dels diumenges a les 10 de la nit. Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vilasacra.
4: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
3: Organitza Associació de Dones. Vilasacra Activa't. Armats Sant Esteve de Vilasacra. Parròquia de Vilasacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.
5: Us hi esperem.

0: Noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: Recordi bé.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: És que t'era tot.
5: Bueno, sempre diuen, no?, que tot el que val la pena costa.
6: Confirmat.
7: Original?
8: Sí.
7: Única?
8: Sí.
7: Creativa?
8: Sí.
7: Entenedora?
8: Sí.
7: Divertida?
8: I tant.
7: Intel·ligent?
8: Molt.
7: Innovadora?
9: La principal.
10: A més...
11: Sensacional.
10: Ei! A l'Alt Empordà.
8: Sí. Ah, quina sort!
12: Un espai de 5 estrelles.
13: Sí. Hola?
14: Hola.
13: Hola, digue'm.
14: No, digue'm tu.
13: No m'ha trucat?
14: No, m'has trucat tu.
13: A mi m'ha sonat el telèfon. Ah, no m'ha trucat vostè, doncs?
14: No, no, no.
13: Digui'm.
14: Ei.
13: Què passa?
14: No
13: sé. M'ha sonat el telèfon, digui'm.
15: Hola, digui'm.
13: Un cruce?
15: Digui'm.
13: Perdó?
14: No, no.
15: Però quan som aquí?
13: Quan som a la...
15: Aquí, digui. Qui m'ha trucat?
13: Hola.
15: Hola, qui m'ha trucat?
13: A mi m'ha sonat el telèfon.
15: Però bueno, a mi també m'ha trucat algú. Però tu ets? Tu d'on ets? No t'ha trucat?
13: Jo de Tarragona.
15: I quan som aquí?
13: No ho sé.
14: No sé, que som l'hòstia, eh?
15: Com que l'hòstia? Però què passa aquí? Això és telefònica. Olga, però qui m'ha trucat a mi?
13: A vostè li ha sonat el telèfon? Aquí, bueno, jo sóc de Tarragona.
14: I l'altre?
15: Jo, del Papiol.
14: Del Papiol?
15: Sí, sí.
13: Què és això?
14: Me cago en l'hòstia.
15: Jo sóc de Líbia.
13: Què riu vostè? No sé qui és.
14: Jo sóc de Camprodon, jo.
13: Camprodon?
14: Sí.
13: Ostres.
15: De Camprodon és vostè?
14: Sí.
15: I vostè m'ha trucat a mi?
13: Vostè ha trucat?
15: Vostè em coneix, a mi?
14: A mi m'ha trucat aquí un número privat i...
13: Eh?
15: Qui m'ha trucat a mi?
13: Oi, a mi? A mi m'ha sonat. Jo l'he agafat i he dit sí. Bueno, i no sé què ha passat.
15: Però qui ha trucat aquí?
14: Qui la és... mare que ho va parir, tu.
15: Però algú ha trucat, no?
14: Algú ha trucat, no sé.
15: Però qui ha trucat?
14: Pues jo no que sé.
13: No sé, que és raro.
15: Però vostè és de Camprodon?
14: De Camprodon.
15: I a vostè li ha sonat el telèfon?
14: Hosti, tant, clar. Si no...
15: Però quin soroll li ha fet?
14: Com quin soroll?
15: Sí, com li ha sonat el telèfon? Què li ha fet?
14: Com sona?
15: Sí, però tiling, tiling.
14: Tiling, no, home.
15: Home, el meu sona i vibra, perquè és un mòbil.
14: Sí.
15: Ah, vostè un mòbil li ha sonat?
13: A mi m'ha sonat un fixe. Ui, ui, ui.
15: Però jo no tinc telèfon, tu. I també m'ha sonat.
13: Què diu vostè ara?
15: Déu és un cruce.
14: Mare de Déu, tinc que cau, no?
13: Tinc que cau, aviam si ho soluciona aquesta telefònica, ja.
15: Però si no té telèfon...
14: Què arte tiene? I què collons és? La mare que em va parir. És un cachondeo, això, eh?
13: Però què passa?
15: Quina cosa...
14: Coger el telèfon, l'artista, carambirubi, yo sé que tiene que cada día me gusta más.
13: Però què passa?
15: Ai, chiquitico de bonança...
14: La mare que ho va a parir. El fari, tu, això no el fari, això.
13: Però què passa?
16: Agustí!
13: Què és això?
15: S'han incorporat un altre?
14: Cago la mare que te... Senyora!
16: Cosí!
14: Senyora!
16: Gamberro!
15: Joshua, sube per arriba!
14: Cago l'hòstia! Mare de Déu!
13: Però què passa aquí? Ui, ui, ui, ui. Qui és vostè?
14: Bueno, jo què sé, tu. Aquí, no, qui ha trucat aquí?
15: Jo penjo perquè això és un cacau, eh? Adéu, nois.
14: Això...
13: Però què passa? Aquí no ho entenc.
14: Això, aviam... A tothom li ha sonat el telèfon aquí,
13: a mi m'ha sonat.
15: Sí, sí. I a mi m'ha vibrat i tot.
13: I a vostè? No ho entenc. Què és això?
14: Què és això?
13: Què és això?
14: Què és això?
13: Qui és? Què és això? Que està el teletón. Això sembla un film musical, això. Tirorirora. Em sona aquesta cançó. Aviam.
14: Mare de Déu, ara. Senyor.
13: Però què?
14: Bueno, però...
13: Jo estic flipant.
14: Aquí no treballa ningú, què?
13: Jo estic flipant, jo. Jo estava a casa tranquil, estava mirant la tele i em sona el telèfon.
17: No sé. Tu l'has que era su pare?
1: Sí?
14: Qui és aquest?
15: Un altre que s'ha posat?
13: Com allò que és un crucer...
2: Tu jo sé. Santa niña, la respeto como mocita. Y anda vestido melón. Y si no quiero gitano, me espera esta noche.
15: Però hi ha cruces, hi ha música, però què és això?
13: Què passa?
14: Què és això, tu?
13: A mi no, no m'havia passat mai això.
14: Hòstia de Déu.
13: A vostè li havia passat? No, no m'entenc.
14: A mi, jo estic flipant, això és per posar-ho a...
13: Això és per posar... Què?
14: Qui és això? Qui és aquest ara?
13: Jo estic al·lucinant. Això és per portar... per presentar-ho, eh? Això és per posar-ho, enviar-ho telefònic, a dir alguna cosa, no? Jo estava tranquil a casa, mirant la tele, i em sona el telèfon i passa això. Jo no sé què està passant. Oh. Jo estic flipant.
15: Però què és això?
13: I ara qui és aquest? Ostres, jo passo, eh?
14: Ai, ai. Què és això?
13: Ah, aquí,
15: un altre, que s'ha posat aquí? O jo
14: ai, que bueno, ai, que bueno, ai.
13: Eh?
14: Oh, que bueno.
15: Però... Això el papió,
14: ai,
15: això el papió no passa.
14: Ai, que rico, ai,
13: vamos. Això s'ha de solucionar. Jo crec que això s'ha de solucionar ja.
14: Dale, macarín, ai, dale, dale, dale, ai, que te lo juro si te miento que me voy.
13: Què li va tocar a tu ahora?
14: ¿Eh?
13: No sé, ha dicho alguien que le va a tocar no sé qué.
14: Sí, de Déu.
13: Bueno.
14: Pero...
2: ¿Joaquín?
14: ¿De quién? ¿De qué? ¿De John Latra, no?
13: Yo qué sé. Aquí...
15: No sé, cada vez que hay gente aquí.
13: Yo me voy a saber cuántos n'hi han aquí. Ahora una línea erótica, tú, lo que faltaba.
14: La madre que em va a parir.
15: Me cago en nena.
2: Salva. Sí.
13: Esto sí que está godina, esta tía.
2: Salva.
15: Què diu, què diu? Que la salvin?
13: Sí, algo així. Bueno.
14: Hòstia,
13: mira, s'ha tranquil·litzat.
14: Bueno, tu, jo penjo, perquè escolta'm.
13: Sí, no, perquè això és un lío.
14: Així un del Papiol i l'altre de...
13: Tarragona, jo sóc de Tarragona, jo.
15: D'on va parar?
14: Tarragona mateix?
15: D'on va parar?
13: Tarragona, Tarragona.
15: D'on va parar?
14: D'on va parar, tu?
15: Sí.
14: Adéu.
15: Adéu, adéu.
3: Els caps de setmana passen coses bones.

0: Desitjat tenir parella el dia del solter?
1: Parella? Jo ja tinc a Shein. Shein és moda, complements, joietes, maquillatge, decoració... Perfecte per a tothom.
2: Entra a Shein.com o descarrega't la seva app i troba els millors descomptes. Val la pena intentar-ho. Val la pena comprar-ho.
1: Shein!

0: 哦，我就拿替你的话就拧。
1: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
2: Jo m'hi apunto.
3: RadioVilaSacra.cat.
4: L'espai curiós.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Hola, una senyora que es diu Juani, li vaig dir que truqués, va dir que la saludés. Escolta sempre, jo la saludo, la saludo ben fort, eh?
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
9: Truca!
8: Repetiràs.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. Edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.

0: en el 107 de la FM.
1: Senyora!
2: Tens, trans, techno, house, remember. A Ràdio Vilasacra, 107.0 FM.
3: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: I parlant d'emocions...
3: 46.
4: Exacte.
5: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
6: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
7: Informació sí. Menjar-me el coco no cal. Gràcies.

These are the

0: Origen. Sostenibilitat. Prestigi. Proximitat. Diversitat. Qualitat. Di català. Gaudeix del que sóc. Generalitat de Catalunya. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un de cada tres micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. D'aquests, n'hi ha un 14% que, a més, tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Es consideren micropobles les poblacions que no arriben al miler d'habitants, cosa que passa a la meitat dels municipis que hi ha a Catalunya. La Generalitat confia ara a afavorir-hi l'obertura d'una cinquantena d'establiments amb un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros per fer-ho. L'aposta és que s'hi obrin establiments multiservei, que en un sol local incloguin com a mínim un comerç alimentari o un negoci de restauració i el complementin amb punts de venda de premsa, de recollida de paqueteria, espais compartits de treball o qualsevol altra activitat. Miquel Samper és el conseller d'Empresa i Treball.
2: El que pretenem és fixar comerços una miqueta multisectorials, és a dir, que hi pugui haver-hi aquest departament d'alimentació, restauració i també fomentar la vida comunitària dels pobles. Voluntat, fixar comerços en el territori i fixar territori, és a dir, persones en el territori, és a dir, el que no pot ser és que hagis d'anar a comprar una barra de pa o un quilo de macarrons en un poble que està a 7 o 8 o 9 quilòmetres.
1: L'executiu entén que, més enllà de l'activitat comercial, aquests establiments funcionen com a punts de trobada, de cohesió social i afavoreixen l'arrelament. Per això el programa es diu Arrel. L'Associació de Micropobles de Catalunya, que havia reivindicat una iniciativa d'aquest tipus i ara l'aplaudeix, considera que és essencial que existeixin aquests establiments als municipis. Joan Solà és alcalde de Riner, el solsonès i president de l'associació.
3: Els multiserveis han de ser un servei essencial. El que és el bar, la botiga, són serveis essencials. Segurament, doncs, econòmicament no és viable, perquè si no, doncs, ja existirien. Però sí, hem d'entendre que l'administració, doncs, hi ha de poder-hi ajudar, perquè un poble sense bar, un poble sense botiga, perd una qualitat de vida i perd un servei que fa, doncs, que ajudi a fixar la gent en aquest territori.
1: En concret, la Generalitat concedirà ajudes perquè els ajuntaments habilitin locals municipals on s'estableixin aquests negocis. També es donarà subvencions a les persones que se'n facin càrrec. Hi haurà una tercera línia d'ajudes pels establiments privats que ja existeixen. A més, el programa inclou un servei d'acompanyament de les cambres de comerç als titulars d'aquests negocis.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
2: Jo m'hi apunto.
3: Ràdio Vilasacra.cat.
4: 24 hores amb tu.
5: No te rías, qué peo.
6: Tú estás sí. Viendo la tele y ¿qué pasa, Silvia?
7: Pues yo estoy viendo la tele tranquilamente y entonces me coge un mal de barriga.
8: Claro.
9: En el 107 de la frecuencia modulada.
10: Pasió per la ràdio.
11: I parlant d'emocions.
12: 88.
13: Associació Rempen Flifla. Ea, dudua.
14: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja? Ia,
15: doncs això i així de clar.
16: Des de Girona.

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions.
0: 68.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
3: WhatsApp.
4: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
0: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
5: Cap de setmana memorable?

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Punt final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
1: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
0: Notaràs la diferència.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
1: Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

0: ara, propostes comercials, sensacionals.
1: Comercials sensacionals.
2: Els ciberestafadors creen pàgines web que s'assemblen molt a les de marques reconegudes o bé que venen productes molt barats. Difonen les pàgines a través d'anuncis a les xarxes socials. Per tant, davant de qualsevol promoció, descompte o regal molt cridaner, desconfia sempre. Si veus una oferta que és massa bona per ser veritat, és una estafa. Revisa sempre el perfil de l'anunciant abans de clicar un enllaç a les xarxes socials. Si vols comprar el producte, accedeix a la pàgina oficial de la botiga a través del navegador. Evita fer transferències o pagar amb criptomonedes.
3: Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
4: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu supereconòmic.

0: o León Caballo. Un certamen que arriba al 40è aniversari reforçant els seus pilars bàsics. Oriol Aguilan és el director.
1: Amb una programació que al llarg de 15 nits respon als trets definidors de la lírica i la dansa de Peralada, de producció pròpia, compromès sempre amb la nova creació.
0: En aquest sentit, Joan Anton Reig hi signarà un espectacle multidisciplinar que combina dansa i gastronomia amb el ballarí i coreògraf britànic Boti Seba, guanyador del Young Artist European Award. Oriol Pla dirigirà una òpera sobre la imatge i la pressió digital titulada Estètica i Massacre, amb composició de Carles Prat i llibret de Carlota Gurt. Cristina Pavarotti signa els textos de Diario de una Madre, d'estrena absoluta. Serà un estiu de retrobaments i celebració. Sara Blanc, Núria Rial i el mestre Savall tornen al cartell. Com també el ballarí i coreògraf del Ballet d'Hamburg, Aleix Martínez, presentant Niu, celebrant el 10è aniversari del Campus Peralada, pedrera estiuenca de ballarins del territori. Sílvia Pérez Cruz torna amb nou repertori i Lorena Nogal planta el celler Le Terroir, convertint la transformació del raïm en bodegons del moviment. I per maridatges excepcionals, el que porta el coreògraf lionès Mourad Merkouzi amb Four Dance Seasons, les quatre estacions de Vivaldi ballades amb breakdance i hip-hop.
2: Tu pots ser part del canvi. Del 4 al 14 de juny, ruta del tast a surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.

dues veus consolidades de la lírica, com són les del tenor franco-suís Benjamin Bernheim i la soprano albanesa Hermonella Yajo, inauguraran el 17 de juliol el Festival de Peralada amb vàries de Puccini, Verdi, Gounod, Massenet

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment, és el moment.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
4: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain.

Ràdio Vila-sacra.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amigues i amics. Què tal, com esteu? Oients dels sendes en general, si us agrada caminar, conèixer llocs interessants i traslladar-vos a viatges espaterrans, aquí ens teniu una setmaneta més. Arribem a l'episodi número 566, farcit, com sempre, en tres continguts. Comencem. El Santuari de la Salut, al terme de Sant Feliu de Pallerols, és un indret privilegiat per les vistes sobre la vall d'Hostoles, la seva posició límita a l'altiplà del Coll Sacabra i el seu meravellós entorn natural. En sabrem molt més de la mà de la doctora en turisme, Sílvia Olet. Trepitjarem terres del Maresme, en concret de l'Alt Maresme, per la proposta senderista del dia. El Xavi Dió ens porta a fer una circular per dues amagades valls plenes de racons interessants al voltant dels turons de Sant Andreu i de Cal Caletra. Queenstown és la capital de l'aventura a l'illa sud de Nova Zelanda, un dels punts pels que segueix la natura explicant el viatge recent que hi va fer. Avui, en el cinquè i penúltim episodi del relat, ens anem apropant des d'aquesta petita ciutat cap a un dels llocs més especials del recorregut, el Milford Sound. I xino-xano, començarem el programa d'avui. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Tornem a una d'aquelles raconades a les que s'hi arriba per carreteres plenes de corbes i de desnivells. Llocs que no són de pas, si més no en els temps actuals. Perquè l'indret que centra avui la nostra visita va ser un lloc de pas, de parada i fonda, a l'antic camí ral que anava de Vic a Olot. En un punt de l'altiplà del Coll Sacabra, comarca natural on van a trobar-se la Garrotxa, la Selva i Osona. El nostre punt de mira és la Salut, una edificació que s'encaixa en un indret privilegiat, en un lloc ombrívol, sobre una balma, fregant l'abisme. Una vessant costeruda que es desploma a més de 600 metres d'alçada fins a Sant Feliu de Pallerols. A la Salut ens hi porta la Sílvia Aulet, doctora en turisme i que porta una càtedra UNESCO de polítiques culturals amb el projecte Santuaris per la Pau. Bona coneixedora i estudiosa de l'indret, doncs, entre d'altres coses, va néixer al veí Santuari del Far, escassament a uns 6 quilòmetres al sud. De fet, ella mateixa ens explica que la Salut forma part d'un petit eix de centres religiosos en aquest sector del territori.
1: A part del Santuari de la Salut, hi ha el Santuari del Far i el Santuari de Cabrera. I justament és una zona, doncs, que hi ha tants santuaris probablement perquè sigui aquest espai una mica com de frontera, diguéssim, entre diferents divisions administratives i fins i tot també entre diferents bisbats, perquè el Santuari de Cabrera i el Santuari del Far són del bisbat de Vic i el Santuari de la Salut és del bisbat de Girona. Però és una terra una mica de ningú i potser una mica de tots.
0: A diferència, però, d'altres santuaris que tenen arrels medievals, la Salut és una edificació una mica més recent. Els seus orígens documentats, de fet, se situen a principis del segle XVII.
1: Un veí de la comarca, que es deia Joan Carboner, doncs va col·locar una imatge de la Mare de Déu en una mena de balma natural que es deia el Roc de Claperols. De fet, aquesta pedra avui està integrada a dins del santuari. I, de fet, si vas a l'hostatgeria, hi ha un tros que encara es pot veure. Perquè, al final, clar, hi havia la balma i va posar la imatge, i, de fet, ell venerava aquesta imatge. Al costat d'aquest espai, d'aquesta balma, hi havia una font. La gent va atribuir propietats curatives a aquesta font i, a partir d'aquí, es va construir una ermita que, mica en mica, es va anar ampliant. I amb alguna d'aquestes ampliacions, l'edificació es va menjar, diguem, aquesta pedra que ha quedat integrada dintre.
0: La creença dels veïns que la Mare de Déu de la Salut els protegia de tempestes i aiguats va fer que, a poc, el lloc anés guanyant popularitat, fins a arribar a esdevenir santuari. Explica la Sílvia que a principis del segle XVIII s'hi van fer ampliacions, un campanar més gran i s'hi va instal·lar també una hostatgeria. El lloc va passar també per moments convulsos, com ara durant la Guerra del Francès, a principis del segle XIX, sobretot amb l'arribada de les tropes franceses del general Lamarque. Va ser la nit del 24 al 25 d'abril del 1809.
1: El camí ral que connectava abans el que és Olot amb Vic passava per aquesta zona del Coll Sa Cabra, i per tant també el santuari era com en una zona que potser ara sí que queda com més aïllada, però en aquells moments doncs era una zona com que venia més de pas, i per tant de fet hi volia passar la nit. I els francesos van ferir a l'ermità que hi havia, que tenia cura del santuari, que després per culpa d'aquesta ferida va acabar morint, i a més doncs van saquejar tot el que van poder del santuari. Sí que és veritat que la imatge de la Mare de Déu la van respectar, però van intentar doncs emportar-se, clar, hi havia almoines, hi havia, no, tot això s'ho van emportar.
0: Al llarg del segle, la Salut es refà d'aquest episodi i, empesa per una devoció creixent, continua ampliant-se. Això sí, amb el topall de sempre. La guerra civil ho estronca tot. El santuari queda completament arrasat i es perd la imatge de la Mare de Déu. Anys després, com l'au Fènix, la Salut reneix de les cendres i es reconstrueix tot respectant els seus orígens.
1: Es va fer amb estil neoclàssic, que és el que hi havia, i s'ha intentat respectar tot, i de fet les posteriorment neteges i coses que s'han fet també es fan sempre mantenint una mica aquesta línia. Llavors, la planta de l'església sempre ha estat la mateixa, diguéssim, que és una planta rectangular i que té aquest campanar que es va fer en un moment d'aquests d'ampliació que queda a l'esquerra, i tant la façana com a dins de l'església és això, aquest estil neoclàssic, més aviat sobri. Si veus el cambril de la Mare de Déu, no? Té unes columnes que marquen el cambril i és bastant en aquesta línia que s'ha anat mantinguent.
0: A mitjans del segle passat, la Salut torna a passar temps de decadència fins que, cap als anys 80, hi ha un impuls que la projecta cap al moment present. Un centre format per l'església, l'hostatgeria, en què s'han reconvertit les antigues cel·les en habitacions, i el restaurant-cafeteria. El lloc on se situa tot el complex justifica tota la infraestructura.
1: El santuari és com un balcó que té unes vistes que van, perquè ens entenguem, si tu agafes des cap a oest, doncs veus des del que seria tota la zona del Golf de Roses, de fet en dies clars, des d'allà pots veure el mar, i per tant veus Golf de Roses, Cap de Creus, vas resseguint les Alberes, l'Alta Garrotxa, els Pirineus, i després, més en un primer terme, tens a baix la Vall d'Hostoles, la Vall d'en Bas, per tant la vista realment és espectacular des d'allà.
0: I la Salut no només és un balcó, sinó també un punt de sortida i indrets de gran bellesa que té al seu voltant. El més especial, escassament un quilòmetre de distància en línia recta, és un lloc autènticament màgic, el nom del qual li fa plena justícia.
1: Molt a prop del santuari, el que hi ha és les Roques Encantades. És una caminada relativament fàcil des del santuari. És un lloc molt emblemàtic, és un lloc molt especial, que aquí hi ha una llegenda vinculada, no?, que deia que el dimoni tirava pedres a la gent de Sant Feliu, i un dia els àngels se'n van cansar i van lligar les pedres amb cadenes perquè el dimoni no les pogués llançar, i per això hi ha... Però al final tu vas caminant i et trobes com tota una sèrie de roques que estan allà, que dius, ostres, d'on han sortit, no?
0: Roques molt grans, de fins a 10 metres d'alçada, rodejades per tot arreu d'un frondós bosc de faig. D'alguna manera com deixades anar allà mateix. Però encara podem gaudir de molts altres indrets que ens esmenta la Sílvia.
1: Aquest és el que seria el Pla d'Armadans, i el que abans en deien el Prat dels Alemanys i l'Estany del Coll. L'estany avui en dia no hi és, però hi havia hagut allà una petita bassa, i aquest era una de les rutes. Continuant, les Roques Encantades et portaria, si vas seguint, cap a Coll de Condreu. Si no, pel Prat dels Alemanys podries continuar cap a la Devesa, i al voltant doncs també tens llocs emblemàtics. Hem parlat abans del Santuari de Cabrera, Rupit, evidentment, o si no, fins i tot arribar fins al Far, no? Que això seria, diguéssim, pensant en el que podríem dir sobre Cinglet, eh? Després ja, a partir d'aquí, de la Salut també podries baixar. Hi ha camins que van fins a Sant Feliu, sortir una mica del que seria l'entorn del Coll Sa Cabra.
0: Un entorn molt màgic que fins i tot podríem dir que s'apropia del protagonisme més que no pas al propi santuari.
1: Al final, diguéssim, la Salut el que té justament a nivell de paisatge és aquesta vista, però també aquesta part de boscos, que penso que és molt interessant, especialment a la tardor, perquè són boscos d'arbres de fulla caduca, són faig i, per tant, és bonic veure una mica el pas del temps i el pas de les estacions, no? Perquè veus molt la tardor, molt l'hivern, molt la primavera, i després una mica tot aquest entorn, el Coll Sa Cabra, que al final és bonic.
0: La Salut, un gran balcó sobre la Vall d'Hostoles, un raconet de l'altiplà del Collsacabra o Cabrerès, un lloc de pelegrinatge i de parada i fonda, ja que disposa d'habitacions i un restaurant on, com sol passar en altres santuaris del país, s'ofereix una cuina ben arrelada al territori. Entreu al web santuarilasalut.com per descobrir-ho tot plegat. La Sílvia Olet ho coneix bé, ja que va regentar durant gairebé una dècada aquest establiment. Avui l'estudia amb l'estima de qui va néixer ben a prop d'aquest santuari i s'ho sent com una cosa pròpia, amb l'admiració de qui sap aturar-se per gaudir d'un paisatge fascinant en aquestes ombrívoles i fresques raconades de l'històric Collsacabra.

0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme al Sendes, i el senderisme, ja ho sabeu, és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Hi ha coses que són difícils de pensar, perquè estem amb 500, gairebé 70 programes al Sendes, i avui farem una cosa que encara no havíem fet, un lloc o una comarca, no?, que encara no havíem visitat.
2: Avui farem festa grossa.
1: Increïble.
2: Perquè inaugurarem comarca.
1: Com podia ser?
2: Em sembla que per primera vegada us proposo un itinerari pel Maresme.
1: Caram.
2: Recordo que fa quasi un any vam anar fins al Santuari del Corredor, però va ser majoritàriament
1: Trampa.
2: Una excursió pel Vallès, sortint des de Vallgorguina. Ens quedem al Parc del Mont Negre i al Corredor, això sí, però si en aquella ocasió estàvem al Corredor, avui anirem a l'extrem de llevant del Mont Negre per anar a una petita vall força feréstega que ens sorprendrà per la bellesa i per la diversitat d'espais que ens ofereix. Us proposo anar a Tordera per fer una circular que ens durà a visitar un parell de petites valls que allà les anomenen sots, i també la serra que les separa. El que farem és, sortint del Sot d'en Gómez, començarem remuntant al Sot de Sant Andreu, anirem a passar pel Dolmen de Calamat, ens enfilarem al Turó de Cal Caletra, d'allà anirem al proper Turó de Sant Andreu, baixarem al Coll dels Tres Termes i llavors anirem tornant de baixada pel Sot de Rupit, que ens durà a passar per tot de llocs curiosos i interessants abans de retornar al cotxe.
1: Doncs vinga, som-hi, ens posem en marxa amb aquesta ruta. Comencem pel punt de sortida.
2: Doncs hem d'anar a començar a caminar al Sot d'en Gómez, que, tot i que administrativament és a Tordera, i accedim per una carretereta asfaltada des de Pineda de Mar, remuntant uns 4 quilòmetres la Riera de Pineda. Comencem riera amunt, pel costat d'una petita urbanització, i de seguida creuem la riera per la passera de Cal Ros, just a la confluència del Sot de Sant Andreu, per on pujarem, amb el Sot de Rupit, per on baixarem. Al cap d'un quilòmetre, deixem la pista ampla per on anem i agafem un sender que en una anada i tornada ens puja al Dolmen de Calamat. Realment és un paradolmen que aprofita una gran pedra natural que descansa sobre un altre parell de pedres menors. Retornem quasi a la pista principal i al poc passem per les runes de Cal Caletra, un petit mas enrunat amb una bassa al costat, i d'aquí continuem remuntant per la Solella de Rupit entre grans mates de bruc, alzines joves, galceran, romanins, estepa i marfull, i anem fent ziga-zagues que ens pugen suau fins a un collet del Llom de la Serra, on agafem a la dreta per anar a fer una anada i tornada que ens acaba de pujar per dins del bosc d'alzines i pins fins al turó de Cal Caletra. És un turó amb vistes cap a llevant sobre el mar, a l'alçada de Malgrat, vistes també cap a nord-est sobre Tordera, i cap a sud sobre el Sot de Sant Andreu, per on hem pujat, i a l'altre cantó el Bagueny de Can Carreres, que s'enfila fins al Llom de la Serra de Can Carreres, amb tres turons. El turó de llevant, amb unes antenes de telecomunicacions i tot de cases del capdamunt de la urbanització de Cal Carreres, el turó de migjorn, també amb cases, i el turó de la Punta de Garbí, on sembla talment que hi hagi aterrat un ovni per una gran estructura circular molt curiosa, que no se sap ben bé si és un mirador o què carai és, i que en realitat és un radiofar per a la navegació aèria. Bé, del turó de Cal Caletra desfem el camí fins al Collet i continuem pujant pel Llom, passem la cabana del Collet, tota de fusta, molt ben conservada, i acabem de pujar per dins d'una espessa i esplèndida sureda en explotació fins al capdamunt del turó de Sant Andreu, malauradament sense vistes pels arbres i alhora alçada màxima de la proposta d'avui. Ara de baixada continuem per la mateixa pista de Sauló per on hem pujat, i en un no-res arribem a tocar del Coll dels Tres Termes, on trobem la Creu dels Tres Termes plantada sobre una gran roca, i llavors un tros de pista avall anem a fer una curta anada i tornada fins a la Font de l'Aram, una font petitona però molt ben posada, amb tot de molsa i falgueres, com si estigués decorada en un racó frescal. De nou a la pista, baixem a traspassar el canal de Casalins i llavors pel Soleil acabem de baixar fins al fons de tot del Sot de Rupit, un racó feréstec, enverdissat i selvàtic amb tot de lianes, just al Sot de l'Aram, que és una esplanada d'arbres, on tenim una altra anada i tornada que, pujant fort, ens mena a la Cova del Llop. En realitat no deixa de ser una obertura petitona a la base de la Roca Andera, bonica sobretot a l'exterior, per tot de formacions que li donen un aire misteriós. Desfem el camí fins al Sot de l'Aram i continuem riera avall en un tram molt bonic, acompanyats del murmuri de l'aigua del rierol que ens du a creuar-la en diverses ocasions. Passem el Xop de l'Aram, un espectacular pollancre de més d'una vintena de metres, i enllà arribem a la Cova de l'Aram, una antiga mina de coure, d'aquí el nom de l'Aram, amb una única galeria plana d'una trentena de metres. El sender ens du al poc a un petit salt d'aigua artificial, a l'aigua barreig del Sot de Rupit amb el Sot del Sal. Agafem aquest darrer per l'esquerra i el remuntem uns 800 metres, primer per un bosc de plataners i després per entre un túnel de vegetació espessa fins a arribar al Sal, un petit amfiteatre tancat on el torrent es despenja en ziga-zaga en tres trams per damunt de la roca, formant un salt d'aigua realment preciós i un petit gorg a la base. I d'aquí ja només ens queda desfer el camí fins al salt d'aigua artificial i continuar riera avall, ja en un tram molt més fressat, obert i còmode, que ens du a la punta de la urbanització on tenim el cotxe esperant el Sot d'en Gómez.
1: Doncs ja ens hem estrenat amb el Maresme i ara, com sempre, toca fer la fitxa tècnica distància recorreguda.
2: En aquest cas estem parlant de 10,8 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 470 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi un 1,5 sobre 5 i això sí, és recomanable anar-hi després de pluges perquè els sots, tota la mica de rieres, llueixen més.
1: Dificultat, perdó, internet.
2: El temps, posem-hi de temps unes 5 horetes, xino-xano, per poder contemplar tot aquest munt de llocs interessants per on passarem.
1: Ara sí, internet.
2: I ara sí, a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Sot de l'Aram, Salt d'Aigua del Sot, Coll dels Tres Termes, Cova del Llop, Turó de Caletra, Turó de Sant Andreu, del mateix usuari de la setmana passada, que es diu Albert22.
1: Molt bé, doncs Xavi, gràcies, ens la trobem la setmana vinent.
2: Salut i República!
0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: Hola, em dic Anna Tura i segueixo parlant del meu recent viatge a Nova Zelanda.
1: Un viatge que a poc va arribant a la seva fi, però com sol passar en aquestes grans cites, sempre hi ha un dels grans plats forts que es deixa pel final. En aquest cas, el Milford Sound, un fiord d'origen glaciar envoltat d'amenaçants i punxeguts pics que s'eleven fins gairebé als 1.700 metres d'alçada, entre ells l'emblemàtic cim Mitre. Un punt turístic visitat cada any per més de 500.000 de persones que avui descobrim juntament amb tot un seguit d'atractius naturals al seu voltant, els quaderns del viatger.
3: De Wanaka ja ens en vam anar a Queenstown, la capital dels esports d'aventura. Queenstown pots fer tots els esports d'aventura que tu puguis imaginar. Pots anar a tirar-te amb tirolines, a tirar-te al buit, anar amb vaixell per un riu, a les bicicletes, pots fer senderisme. Nosaltres, el meu fill va fer bicicleta en un bike park i jo i en Joan vam anar al Ben Lomond, un cim que hi ha allà que puges amb una góndola com un telefèric, puges de baix a Queenstown, a dalt una mica de muntanya i tens unes vistes de Queenstown i del llac i després puges un cim que continues tinguent bones vistes. Queenstown, com vam arribar vam dir, ui, on ens hem posat? Aquí a Queenstown hi ha botigues de luxe. Hi ha un aeroport entre Wanaka i Queenstown. També fas com un port de muntanya, a més, amb la curiositat que vas com en paral·lel amb els avions que van aterrar a l'aeroport de Queenstown. És un aeroport dels difícils d'aterrar i despegar, a més és un lloc ventós, al mig de muntanyes, a vegades han de desviar vols, i quan vas arribant vas veient els avions i l'aeroport. Hi ha moltes botigues de luxe, hi ha molt de turisme, és un lloc bastant... aquí hi ha una mica d'ambient. No pots marxar de Queenstown sense anar al Fair Burger, que és l'hamburgueseria més famosa de tot Nova Zelanda. Normalment hi ha unes cues molt llargues. Nosaltres vam poder anar-hi sortint del bike park i de l'excursió del Ben Lomond, com que era mitja tarda i hi havia poca cua, vam fer 5 minuts de cua i 15 per recollir. I vam menjar la famosa hamburguesa del Fair Burger. Diuen que és la millor hamburguesa de Nova Zelanda. Fins i tot hi ha gent que et pot dir que és la millor hamburguesa del món. Era una hamburguesa molt bona, realment. Tenia, suposo que allà hi ha molta carn de vedella bona, perquè hi ha molt de verd, i la manera que la cuinen, o els condiments, o l'acompanyament, és molt bona. A l'endemà de Queenstown vam com anar a veure un altre poblet que es diu Glenorchy, que és molt famós perquè hi ha un graner vermell. La carretera també és molt bonica, però aquí no va fer gaire bon temps. Vam anar fins aquí, vam tornar a Queenstown, i de Queenstown ja ens en vam anar cap a Tianau. Vam anar vorejant tot el llac Wakatipu, que és el llac de Queenstown, i vam arribar a Tianau. Tianau és la porta, com si diguéssim, d'entrada a la zona de Fiordland. La zona de Fiordland és la zona dels fiords de Nova Zelanda. És una zona de fiords, potser tenen un retiro els de Noruega. Hi han dos fiords, els més famosos, el de Milford Sound i el Doubtful Sound, que aquests dos són els que es visiten amb vaixell. El primer dia a Tianau el que vam fer va ser anar a caminar una mica per el Kepler Tag, que és un sender de diversos dies de trekking. Vam fer una mica del principi i després vam anar a veure una cova d'aquestes de cuques de llum, que es diu les Glowy Worms. Vam veure cuques de llum, te porten en un vaixell per al llac, després arribes a un centre de visitants i entres en una cova, que camines una mica i després vas amb un barquet i te porten totalment a les enfosques a veure aquestes cuquetes de llum. Són com uns leds, semblaven, eh? De fet, les més famoses són unes que hi ha a Illa Nord, que són les coves de Waitomo. Però nosaltres no ens venia la ruta i vam visitar aquí a Tianau, que potser no eren tan espectaculars, però bueno, també és curiós de veure. El següent dia que vam estar a Tianau, vam fer l'excursió al Doubtful Sound. És una excursió de tot el dia. Vas uns 50 minuts en vaixell per al llac Manapouri. Arribes a un centre de visitants on hi ha una central hidroelèctrica. Allà t'esperen uns autobús i te porten per una carretera de muntanya sense asfaltar i fas com un coll de muntanya que és el Wilmot Pass. I arribes a baix aquest fiord, el Doubtful Sound. Després allà amb un vaixell fas unes dues hores i mitja de navegació per tot el fiord aquest. És un fiord menys explotat que el Milford Sound. Arribes fins al final, que surts al mar, també veus moltes cascades, veus animals marins. I després, com a curiositat, a la tornada, el vaixell para allà en una zona de cascades, para motors i te diu que contemplis la natura, que no facis fotos i que només estiguis per l'observació del lloc. Després, el dia 2, ens en vam anar al Milford Sound. Vam sortir de Tianau molt d'hora, perquè havíem de fer molts quilòmetres. La carretera fins a Milford Sound és una meravella. Ja surts i te trobes al Valley de Eglinton. Pares als Mirror Lakes, al Lake Gunn, hi ha les Falls Creek, el Monkey Creek i un túnel. O sigui, hi ha diverses parades, tot de coses molt i molt boniques i molt espectaculars. Jo diria que és una de les carreteres més espectaculars de Nova Zelanda i que hi ha més coses. Realment és una carretera que hi podries passar diversos dies perquè hi ha diverses excursions després també per fer. Podries pujar a veure altres llacs, altres muntanyes i altres miradors. I aquesta zona també hi ha el trekking de diversos dies, que és el Milford Trek, que és un trek que hi ha unes places limitades que surten per omplir i de seguida queda ple. My
1: I fins aquí arriba el nostre temps. Moltíssimes gràcies per ser-hi de principi a fi. Us esperem la setmana vinent amb molts més continguts. Salutacions de l'Andreu Ortega des del control de so, del Xavi Tió a la redacció i de servidor de vosaltres, Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Fins al proper programa, que tingueu salut, cames i molt bona ruta.
4: Ara toca raonar.
5: Avui, per la carretera que porta Roses, un vehicle que, en principi, semblava un avió, ha passat per la meva esquerra i gairebé ni l'he vist. Jo anava a uns 90 km hora i entenc que potser anava massa tranquil. Però, perdoneu, voleu dir que cal anar com un coet per carreteres locals? El vehicle segurament passava dels 150 quilòmetres i, pel que semblava, no li funcionaven ni els intermitents, ja que durant el trajecte que l'he pogut veure no els ha fet servir mai, mentre avançava un vehicle i un altre a tota velocitat. A l'arribar a Roses m'ha semblat veure'l posant gasolina al servei que hi ha just a l'entrada de la població. Ah, carai, clar, un BMW matrícula de fa 15 anys. Bé, resulta evident que el BMW són cotxes bons i que poden funcionar a tota velocitat i sense utilitzar intermitents quan també són vells. Però cal anar tan ràpid? I els intermitents no són necessaris en aquest tipus de cotxe? No entendré mai els conductors que, quan no poden passar, se't posen a un pam del cul com si et volguessin donar una empenta. O quan t'avancen, ho fan a tota velocitat sense pensar que una roda punxada o un petit imprevist poden causar mal als altres. Com tampoc entendré mai aquells que fan carreres clandestines citant-se per les xarxes, i molt menys podré entendre mai a tota aquella gent que a sobre va a veure tanta ximpleria. És clar que també és veritat que hi ha cervells per a tot a la vida. És clar.

0: Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vilasacra.
1: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
2: Organitza Associació de Dones. Vilasacra Activa't. Armat Sant Esteve de Vilasacra. Parròquia de Vilasacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.
3: Us hi esperem.

0: Bona nit.
1: I parlant d'emocions.
2: 60.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
4: M'agrada la música DJ. Em dic Nil Robles Calafell.
5: Jo em dic Sergi, vinc a Avinyonet de Puigventós, vaig a l'escola d'Avinyonet. M'agrada la música del pop. M'agrada explicar notícies i és molt interessant.
6: A mi m'agrada la música pop, em dic Marta Parés.
7: M'agrada la música actual, em dic Sergi Moreso.
8: Em dic Irene Vilarot i el que m'agrada més de la ràdio és que hi ha vegades que fa molt riure.

0: WhatsApp de rádio Vila Sacra 656 Dino 70 62. I am Michael Jackson and from heaven we always listen to you.
1: O sigui, que Michael Jackson no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé. Ràdio Vila Sacra, molt més que ràdio.
2: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Dilluns a les 11 de la nit.

0: servei de socor de Ràdio Vila-sacra 107 FM.
1: Socorro! Socorro!
2: Es prega amb patufet, que diuen l'han vist per la panxa del bou, on no hi neva ni plou, es posi en contacte urgent amb els seus pares, que estan molt preocupats, perquè ha deixat l'habitació feta un cromo. I tampoc s'ha preocupat d'anar a buscar el pa i els cigrons es refreden a taula.
3: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 97251 1268.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: на полечика, пика паярика, кама торта и бакарика, батанисис, полечикс, пикс, паярикс, кама торта и бакарикс.
1: La Casa Natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell, del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Segurañas, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava el Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Tu pots ser part del canvi.
8: Max Mix.
9: Uno.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilaxatra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
3: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: La nit.
1: Que estic d'acord. I estic d'acord per
2: no
1: una...
2: No estem d'acord amb la...
3: Bé, el que diuen sis és veritat. Vull dir...
4: Nosaltres creiem que no.
1: Això no pot ser. No pot ser perquè...
4: Doncs sí, sí,
3: no,
4: sí.
3: No puc subscriure de la baix.
1: No, perquè... Ja he dit que estic d'acord.
5: I és que Ràdio Vila-sacra reforça el cervell.
6: I estiguis d'acord o no.
7: Són d'aquí.
8: A la 107 de la FM.
9: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: M'has de dir quina és la clau del teu èxit. Estàs esplèndida.
1: T'explico un secret? Segur que no ho diràs a ningú, oi?
2: Entra a radiovilasacra.cat, sabràs més i sentiràs millor.
3: Les 24 hores del dia. Ràdio Vilasacra. Disfruta-la.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Què deixes fora en un món amb tantes coses per les quals lluitar? Les que afecten el planeta o les persones? Les que succeeixen a prop o les que estan lluny? On veiem un problema, hem d'oferir una solució. Perquè sabem que un món sense desigualtats ni pobresa no només és necessari, és possible, sense renunciar a res. Oxfam Intermón.
4: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
5: Hola, Joan.
6: Hola, Sílvia.
5: Què fas aquest cap de setmana?
6: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Les situacions difícils, les vides complicades per culpa de les addiccions i les drogues no són irreversibles. Amb Equilibrium Centro hi ha sortida. Si ho necessites o saps d'algú que ho necessiti, posa't en contacte amb nosaltres. Som professionals contrastats en aquesta lluita. Possibilitat d'ingrés. EquilibriumCentro.com EquilibriumCentro.com Castelló d'Empúries. Primera visita gratuïta.
1: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
2: Xupa, xupa, draca, draca.
1: Superfestassa.
3: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
4: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
5: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
6: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
2: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
7: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
8: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
9: Més informació, 972 50 75 23.

0: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
1: Ni m'ho plantejo.
0: I la rentadora?
1: Són caríssimes.
0: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou.
2: Escoltant, sentiràs.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Amb la pandèmia, més de 800.000 persones han hagut de recórrer a les entitats socials. Durant aquest temps, hem acompanyat les persones en situació vulnerable, oferint suport en habitatge, treball o alimentació. Érem necessàries. Ara som imprescindibles. www.somimprescindibles.cat.
2: Si lo teu és la tele a totes hores, doncs, la tele.
3: I tant.
4: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
3: I tant.
5: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
3: I tant.
4: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
3: I tant.
6: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
3: I tant.
7: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
3: I tant.
8: Si lo teu és el silenci.
9: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
10: Ràdio Vila-Sacra.
11: Ràdio Vila-Sacra.
12: Ràdio Vila-Sacra.
13: Ràdio Vila-Sacra.

0: informació, música, entreteniment.
1: Tres, dos, un, ja!
2: Fas un sopar amb nosaltres?
1: Sí!
2: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: Fem salut.
4: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
5: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Abonar-se a Saba és un win-win.
2: Un què?
1: Un win.
2: Un o dos?
1: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
2: Apa, quin win!
1: Doble win, doble d'avantatges.
3: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.
4: Fliparàs. Al·lucinaràs.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Truco per donar-vos les gràcies per haver-me proporcionat un dia de satisfacció. Moltes, moltíssimes gràcies. Però, a part d'això, els autocars han estat comodíssims. Bueno, no tinc paraules. Ens heu tractat tot molt bé, sent que érem tantíssima colla. Així és que us en dono les gràcies.
6: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. Al 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
8: 107 de la FM.
9: De tota la vida.
10: Us quedeu, oi?
11: Ràdio Vila-sacra. On l'amor per la ràdio es nota.
12: A Vila-sacra compartim cultura.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.

0: Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vilasacra.
1: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
2: Organitza Associació de Dones. Vilasacra Activat. Armats Sant Esteve de Vilasacra. Parròquia de Vilasacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.
3: Us hi esperem.

0: Noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: Benvinguts a Pagès. Ara, cada cap de setmana. Viu l'experiència de la mà dels nostres pagesos i productors, que t'obriran les portes de casa seva entre camps, ramats, barques i obradors. Tasta els productes de proximitat que elaboren. Lleva't a llocs que et deixaran sense paraules. I omple el rebost comprant a productor. Gaudeix el doble de l'experiència amb el carnet.

0: ara farem un petit experiment.
1: Fa temps que vos escolta i sou la meua ràdio, Dinàmica.
2: ¡Año vida sacra! ¡Ole tú que matas!

0: Atenció al Festa Festa.
1: El programa dels diumenges a la una del migdia.
2: Festa Festa.
0: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
2: Festa Festa.
3: Amb Amadeu Carbó.

0: La nit.
1: És Ràdio Vila-sacra.
2: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
1: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
2: Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
4: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
5: Com? Uf!
6: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
7: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
8: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, caminaires, senderistes, viatgers i amants del territori en general. Tenim una autèntica dèria. Conèixer territori i, si pot ser, fer-ho trepitjant-lo. En els propers 25 minuts us proposarem tres continguts que tenen la simple pretensió de deixar sol al sofà de casa tots els caps de setmana. O perquè no entre setmana, o quan vosaltres vulgueu. Els tres temes del capítol d'avui són aquests. Sumari i començar. Santa Brígida, Santa Helena i Sant Roc són tres ermites enllaçades per una ruta molt coneguda a Amer i també a la veïna Vall de Llémena. Entre totes dues, temples d'origen romànic, boscs, cingleres i vistes espectaculars. En Miquel Sánchez, president del grup excursionista amarenc Esquelles, ens descriu la ruta que l'entitat promou cada any a través d'una marxa. Fa uns quants programes vam anar al Parc de les Olors de Linyola, al Pla d'Urgell. Avui hi tornem, però per fer-hi una ruta a peu que ens aboca al passat. El Xavi Tió ens proposa una ruta senderista per conèixer diverses construccions de l'exèrcit republicà durant la Guerra Civil. Nius de metralladores i refugis antiaeris, enmig de camps i sèquies del Canal d'Urgell. I amb la Conxita Terruell i la Rosa Pi fem un viatge virtual molt exòtic. Anem cap a Tailàndia i més en concret a la seva capital, Bangkok. És l'experiència d'aquestes dues viatgeres que van plasmar a través del seu llibre Les veus del Mekong. I fet, arribarem al final, però ara el que toca és posar-nos en dansa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Santa Brígida, Santa Helena i Sant Roc. Tres petits temples religiosos aïllats de tot nucli de població consistent, entaforats enmig del bosc, praderies i cingleres. A cavall de dues valls, la de Mer i la de Llémena. Els posem correlativament no pas per casualitat, sinó perquè s'entrellacen en una ruta excursionista. El nom ja fa la cosa, Ruta de les Tres Ermites de Mer. No cal dir que a Sant Wikiloc la trobareu ressenyada amb molta facilitat, però qui sempre ha fet més per promocionar-la és el grup excursionista amarenc Esquelles, una entitat amb 57 anys d'història que cada any, quan arriba l'esclat de la primavera cap al mes de maig, organitza la Marxa de les Ermites. Avui parlem amb el president d'Esquelles, en Miquel Sánchez, de la més popular de les sortides que organitzen i, de fet, una de les més conegudes de la zona. Ressegueix bona part dels límits amb els termes de Mer, a la Selva, i Sant Aniol de Finestres, a la Garrotxa, i dues valls, a Mer, a Ponent, i la de Llémena, a Llevant. En Miquel ens descriu la versió llarga d'aquesta proposta.
1: La ruta llarga, que és la més important, que fa uns 16 quilòmetres i 600 de desnivell, comences pel mateix punt, a Mer, plaça de la Vila, tires amunt fins a Santa Brígida i després vas tirar en direcció al Llémena, cap a l'ermita de Santa Helena i tot seguit directe fins a aquest enclau de Sant Roc. I de Sant Roc girem de nou, passant per la Torre de Roca Salva i cap a Mer.
0: Primera de les tres ermites que recorrem, Santa Brígida, porta el nom d'una santa irlandesa, el nom de la qual en gaèlic significa la més forta. Cal tenir-ne per no tenir por a la cinglera sobre la que sembla quedar gairebé suspesa aquesta ermita, amb unes vistes realment molt destacades.
1: La Vall de Mer és dominada per aquesta petita cinglera on hi ha l'ermita de Santa Brígida. Bé, jo destacaria això, l'enclau de l'ermita de Santa Brígida, des d'on, a més de la Vall de Mer, veu perfectament, per exemple, la cinglera del Far. I des del poble estant ja veus com l'ermita, el cim de la cinglera, domina tota la vall. Aquesta vall que seria el final de la Garrotxa, que donaria com la benvinguda a tot el que començaria a ser una mica més la comarca de la Xalba per ser.
0: Santa Brígida és un temple romànic del segle XI amb absis semicircular. Esquelles se'n sent realment molt orgullós. A finals del segle passat i principis del present, els voluntariosos excursionistes van restaurar amb les seves mans una ermita que estava autènticament en ruïnes.
1: Els Esquelles ens vam dedicar a restaurar la totalitat de l'edifici, que estava pràcticament en ruïna total. I, mica en mica, amb molta dedicació i paciència, els Esquelles, antigament, es van dedicar a anar-la reformant. I actualment és un edifici que té tant l'ermita com un refugi de muntanya a la planta superior. I ha quedat magnífic. La restauració es va allargar dues dècades i que s'acabés fa qüestió de 15 anys o 20. És a dir, que des de meitat dels anys 90, o principis, més ben dit, fins a entrar ja al segle XXI, ben entrat.
0: Cal dir que des d'Esquelles proposen també un recorregut alternatiu curt, de 7 quilòmetres, que aquí ja ens començaria a tornar de portada cap al poble, cap a Mer. Però com que aquesta no és la nostra voluntat, seguim endavant. Ho fem en direcció cap a l'est. Entrem al terme de Sant Aniol i a la vall de Llémena. Sobre un turó, a gairebé 550 metres, hi ha el Puig d'Helena i l'ermita de la Mare de Déu del Puig d'Helena. Un temple petit d'origen romànic amb un gran campanar d'espadanya i una també gran porxada sobre l'accés a l'interior.
1: Aquí diem Santa Helena, i si no m'equivoco, a la vall de Llémena, que és de fet on pertanyeria aquesta ermita, també en diuen Santa Helena. També està situada ben bé al vell mig del que vindria a ser tot el recorregut de la marxa de les ermites, i també està situada en una clariana molt bonica al mig del bosc, i tot i no formar part per ser del terme de Mer, pel fet mateix de formar part de la ruta ens l'hem pres una mica com si fos també una mica de Mer. I l'accés a l'ermita és impecable, s'hi pot accedir sense cap problema.
0: I finalment la tercera ermita, Sant Roc de la Barroca, també situada a sobre de la cinglera que porta el mateix nom.
1: És potser la menys interessant a nivell arquitectònic d'ermita, perquè és una edificació molt petiteta, també fàcilment deu tenir 6 segles d'història. És un edifici petit, però la gràcia és el punt on està situat. Des d'aquest punt, que ja marca molt, molt, a partir d'aquí ja tornant cap endarrere, direcció a la Vila de Mer una altra vegada, i de fet, ràdio ja aquí sota mateix d'aquesta cinglera, que ja seria a Mer, doncs és on es troben els primers jaciments d'història prehistòrica de restes de vida a la zona de Mer.
0: Un punt estratègic on els nostres avantpassats segur que ja valoraven les grans vistes i el domini sobre el territori. Pel Miquel Sánchez és un dels elements destacats d'aquesta ruta.
1: Destacaria les vistes de l'ermita de Sant Roc, al final de la cinglera de Sant Roc de la Barroca, que és un punt intermig entre la Garrotxa, la Selva i el Gironès. És a dir, és un punt fronterer. Des d'on es veu tot el Gironès, el Pirineu, un dia clar, pots veure perfectament també les Illes Medes, tot això i la vegetació tan típica d'aquesta terra nostra està tota representada.
0: I avall que fa baixada fins que arribem de nou a Mer, una vila de 2.500 habitants on hi ha elements arquitectònics molt destacats.
1: El monestir de Mer és molt, molt el que dona el tret de sortida a la història de la vila com a tal. I celebrem el novembre, per l'època de la Castanyada, l'aniversari de la consagració d'aquest monestir, que és el monestir de Santa Maria, que això va ser l'any 949. Si bé el monestir va ser edificat 150 anys abans, aproximadament, sí que es té aquesta data de la consagració del monestir de Mer de Santa Maria com la fundació del poble com a tal. És a dir, que ja ens remuntem a un poble amb més de 1.000 anys d'història.
0: El monestir forma part de l'interessant nucli antic de Mer. El seu punt neuràlgic és una plaça porxada rectangular envoltada d'edificacions ben cuidades i elegants, moltes d'elles originàries del segle XVIII, amarcades als baixos, que resguardaven a paradistes i compradors del mercat quan plovia. Sembla ser que podria ser la tercera plaça porxada de major dimensió que tenim a Catalunya, després de les de Balaguer i Vic.
1: De fet, a nivell de places porxades, potser és una llegenda urbana, però a Mer sempre diem que és la tercera més gran de tot Catalunya. Aquí ja farà falta veure si és veritat o no. Ens agrada dir que estem molt amunt a la taula i també està perfectament restaurada, com la gran majoria del casc antic del poble, i la veritat és que recórrer els carrers del centre històric de Mer és una joia perquè està ben conservat.
0: I així, al costat del grup excursionista amarenc Esquelles, completem una jornada excursionista a la vila i al seu entorn, en concret a les tres ermites. Una ruta que podeu fer per compte propi, o bé, si us agraden les caminades populars, apunteu-vos cada mes de maig a la marxa de les tres ermites que munta aquesta entitat. Més informació al seu web esquelles.cat.

0: hepsindes.
1: Fa algunes setmanes recordareu que us vam parlar en aquest programa, en el reportatge inicial, del Parc de les Olors de Linyola, un espai on ens van acollir l'Àlex i la Maria, que són els responsables d'aquest parc i on tenen més d'un centenar de plantes i, sobretot, la mítica camamilla de Linyola. Xavi, tio, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: I com que vam tenir el neguit d'anar-hi, doncs hi vam anar, vam fer una visita fantàstica, que us recomanem a tots que la feu, i al voltant d'això, doncs per què no, a pasturar una estoneta, no?
2: I, a més, aprofitarem que estem commemorant els 80 anys de la finalització de la Segona Guerra Mundial. Us convido a fer una mica de memòria històrica casolana i us proposo anar a fer una passejada, com bé deies, per un municipi que té el trist honor de ser un dels que, percentualment, més morts van patir a la mal anomenada Guerra Civil. Ens n'anem cap a Linyola, cap al Pla d'Urgell, a tocar de la Noguera, perquè resulta que a l'abril del 1938 les forces franquistes van avançar fins al riu Segre, a uns 10 quilòmetres del poble, on van establir la línia de front, que va quedar estabilitzada durant 9 mesos, i durant aquest període bona part del terme de Linyola es va convertir en objectiu de l'artilleria i de l'aviació franquistes, i sobretot el poble, perquè com que està damunt d'un turonet d'uns 250 metres d'altitud, era un lloc estratègic des d'on es dominava tota la plana d'Urgell, des de Lleida per l'oest fins més enllà de Tàrrega per llevant, i al nord, des del Montsec fins a la Serra d'Almenara, fins al sud la Serra de Prades.
1: Una bona miranda.
2: Exactament. Doncs bé, us proposo anar a fer una ruta circular que ens permetrà, a més de visitar l'interessant nucli antic de Linyola, fer un recorregut per la zona nord del terme per resseguir algunes de les construccions defensives que l'exèrcit republicà hi va construir, i alhora descobrir l'entorn del canal d'Urgell, una obra que va transformar radicalment aquella comarca.
1: Doncs vinga, som-hi. El punt de sortida imagino que serà el nucli de Linyola, oi?
2: Això mateix. Anem a començar a caminar al carrer Major de Linyola, on trobem l'Ajuntament del segle XVI i el veí Cal Formiguera, dos edificis porxats, i també el monument memorial en record dels morts de la Guerra Civil. És un mural on hi consten, gravats sobre ferro, els noms dels 70 linyolencs morts, ja sigui al front de guerra, ja sigui a conseqüència dels bombardejos sobre la població civil o en camps de concentració i d'extermini durant la Segona Guerra Mundial. Els porxos aquells que dèiem ens duen fins a la plaça de l'Església, també porxada, amb la imponent església de Santa Maria del gòtic tardà, a la qual es va afegir un campanar vuitavat, és a dir, vuit cares, únic a Catalunya perquè compta amb quatre torres de vigilància, que en realitat són quatre comunidors, des d'on el mossèn podia beneir el terme els quatre vents per tal d'allunyar les malvestats, sobretot meteorològiques. Actualment el campanar és un fantàstic mirador on podem pujar a contemplar les excel·lents vistes a 360 graus, i el que fem és anem a sortir del poble pel camí de Balaguer, que ens passa per davant del cementiri, on podem entrar a veure un fossar de soldats sense identificar, i totalment planers, un parell de quilòmetres enllà ens desviem una mica del camí principal per anar a veure les restes d'un antic niu de metralladores en un marge d'un camp una miqueta alçat, doncs d'on tenien una mica de vista. Aquí, vist el niu de metralladores, deixem el camí de Balaguer i pel camí del Senyorito arribem a la masia del Senyorito. És una modesta construcció on es va establir el comandament de la 146a Brigada de la 30a Divisió Republicana. Al costat d'aquest petit mas anem a creuar la segona sèquia del canal d'Urgell, és una de les quatre sèquies que hi ha, i amb el que és el canal principal, és una obra de mitjans del segle XIX que va ser una obra hidràulica faraònica al seu moment, perquè estem parlant de 144 quilòmetres amb la mina de Montclar, és un túnel de quasi 5 quilòmetres de llargada que va ser el túnel més llarg d'Europa durant quasi un segle. És tot en conjunt una obra que es va fer a mà completament i que va transformar, com dèiem, radicalment el paisatge agrícola, que va passar dels conreus de secà, és a dir, blat, oliveres, ametllers, als conreus de regadí, i avui s'hi produeix principalment doncs blat de moro, alfal, ceba, blat i ordi, a més d'algunes plantacions de fruiters, bàsicament pomeres i pereres. Doncs bé, acabats de creuar la sèquia, girem 90 graus cap a llevant i ens hi posem paral·lels, acompanyats d'una alta filera d'àlbers que confereixen a l'espai una estampa molt fotogènica.
1: Preciosa.
2: Realment bonica.
1: La simplicitat de vegades pot ser molt
2: i
1: molt bonica.
2: Tot una extensa plana només amb aquesta línia d'arbres. 600 metres enllà arribem a un punt que el canal auxiliar se'ns acosta per l'esquerra i es posa paral·lel amb la segona séquia, i és on els creuem els dos per unes passeres metàl·liques per anar a veure a l'altre cantó una finca on al mig hi ha les restes d'un altre niu de metralladores. De fet, en queda ben poca cosa, i d'aquest segon niu de metralladores de seguida arribem a l'encreuament de la segona séquia amb el canal auxiliar, que és un punt, si més no, curiós, perquè un canal passa per sota de l'altre. D'aquí reprenem el camí vora la segona séquia un bon tros, resseguint la filera d'arbres per anar a creuar la carretera de Bellcaire a Linyola i per l'altre cantó arribar fins al camí del Cap del Terme, anomenat així perquè passa ben bé pel límit del terme municipal, i és un punt on trobem una passera de fusta d'aquest camí que dèiem que se'n va cap a Montgai. Nosaltres girem a sud, creuem altre cop el canal auxiliar, passem per una granja de porcs i arribem al Tossal de la Costera. És un punt una mica elevat on s'hi van instal·lar dos nius de metralladores recuperats i restaurats i que estan quasi sencers, i a més trobem també un petit refugi antiaeri força ben conservat. I un cop visitat tots aquests elements, només ens queda fer un tram més pel camí del Cap del Terme i desviar-nos pel camí de Montgai, que ens apropa fins al centre de Linyola, on podem aprofitar, com dèiem, per anar a visitar el fantàstic Parc de les Olors, de què vas parlar no fa massa i que és realment molt recomanable.
1: Doncs bé, després de la descripció de la ruta, fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Estem parlant de 10,5 quilòmetres, 10 quilòmetres i mig.
1: Desnivell?
2: 29 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Fa riure-hi tot, eh? 29 metres.
2: És el que ens va sortir.
1: Temps.
2: Posem-hi unes 3 horetes de passejada realment planera, amable.
1: Grau de dificultat.
2: 1/5, no té més.
1: I per posar-li alguna cosa, perquè sí, per la distància, pels 10 quilòmetres, vaja. Sí. Referències?
2: Doncs a Wikiloc trobareu aquesta proposta de l'excursió amb el nom Ruta pel municipi de Linyola, escenaris i restes de fortificacions republicanes de la Guerra Civil, d'un usuari que es diu Pito Pito 12.
1: Doncs colorito, nosaltres que ho deixem aquí i ens retrobem la setmana vinent. Gràcies, Xavi.
2: I mai més ben dit, salut i república.
0: Sindes. Hola, som Conxita Terruell i Rosa Pi. Parlarem de la nostra experiència a Tailàndia.
1: Tailàndia és una de les destinacions

0: Bangkok, que és la capital de Tailàndia, és situada a la vora del riu Chao Phraya. El clima és tropical i humit. Els millors mesos per viatjar són de novembre a març. És una ciutat molt calorosa que pot arribar a assolir 35 graus de temperatura. El seu idioma és el tai. Té una població d'uns 9 milions d'habitants, de caràcter afable i tranquil. Crida l'atenció la falta d'estrès i el somriure constant dels habitants. Sorprèn l'enorme paciència que mostren els conductors en els grans embussos que pateix la ciutat a les hores punta i la quasi absència de clàxons. Pels tailandesos, mostrar públicament el mal humor no està ben vist. Per tant, no se'ls veu mai enfadats i tampoc es veuen baralles amb paraules dissonants pel carrer.
1: A Bangkok comencem a anar a visitar el Gran Palau, que és un conjunt d'edificis, una gran joia arquitectònica. Està tot rodejat de muralles i cada dia hi acudeixen milers de persones, fins al punt que ara ho han hagut de restringir perquè es veu que s'estaven fent malbé moltes coses. I està situat a dalt d'una escalinata, doncs hi ha la Buda Esmeralda, que és un Buda que només es pot tocar al rei, i tres cops l'any, i li canvien la roba segons les estacions de l'any. Petit, petit, però està allà dalt de tot, a l'escalinata. I tothom allà va fer ofrenes, vull dir, tenen com molta devoció. I després vam anar a un altre temple que hi ha el Buda reclinat, que és immens. Fa 43 metres de llarg i 15 d'alçada. I a la planta dels peus hi té uns dibuixos gravats amb símbols budistes de bon auguri. Impressiona, també, és allò que... ver para creer, allò que t'ho diuen, però quan ho veus et quedes... uf. I després vam anar també al temple del Buda d'or, que també és custòdia la figura de Buda, assegut més gran del món, realitzada en bord. Hi trobem una família, que això també es veu molt, no?, que està allà fent entrega regals pels monjos. Porten flors i també teles de roba per fer túniques. És que els monjos viuen del que els mantenen la gent, això és impressionant. I veus que la gent realment hi tenen molta devoció i ajuden. Vam anar al Mercat de les Flors, que és el més gran de la ciutat. Aquí va ser molt bonic perquè és allò, deixar-te portar, no?, per les olors, les necessitats. És un mercat que tot eren flors, tot, tot, tot, tot. Tanta color, tanta olor. I veies allà, doncs, que tothom el que compren més és per les ofrenes. Allà hi ha molta devoció a fer ofrenes i moltes paradetes ja venien les ofrenes preparades, oi? Vull dir que desgranen la flor amb les fulles i els pètals i llavors, doncs, la gent a vegades ho compra, doncs, així, a granel amb els pètals i llavors ho s'organitza ell, no? I que realment era una fragància, em vaig submergir allà realment, eh? I vam veure flors que no havíem vist mai. Però dic, la majoria són desgranades, hi havia moltes de grogues, eh? El color groc és el que domina més. I amb pètals, ja les veies només els pètals, saps? Ja, la flor ja estava desfeta perquè la gent s'ho quedava així. Llavors agafaven fulles i llavors feien com l'ofrena, no? El següent punt va ser el Parc Lumpini. És un gran parc, pensa que allà hi ha edificis altíssims, clar, molt diferent de tots aquests altres països aquí, eh? Molt trànsit, molts cotxes, molta gent, però aquest parc és com l'oasis, no? Vull dir, tothom va allà, veu gent fent xicum, tai chi, gimnàs, anant en bicicleta, caminant, i bueno, veiem moltes colles de gent fent coses, i nosaltres vam estar-hi estona, eh? Perquè per travessar-lo tot era molt llarg, però és bonic. Llavors allà era l'hora del capvespre i era bonic perquè anaves veient la posa sol a darrere dels edificis i tu estaves allà al parc, un lloc que val la pena, perquè amb aquesta ciutat tan atabaladora, perquè ho és una mica, doncs és un espai de pau.
0: Hi ha una gran devoció religiosa. La majoria de la població practica el budisme, sovint barrejat amb el taoisme i el confucianisme. L'art tailandès s'ha nodrit al llarg de la història de les influències dels països del sud-est asiàtic, de l'Índia i de la Xina. La figura principal de l'escultura és la de Buda, que és representat segons l'època i l'escola artística en diferents postures. Els gestos sagrats adoptats per Buda que es fan amb les mans són coneguts com a mudras. La cuina tailandesa és una de les més populars del món. Es pot tastar el seu menjar tot passejant pel carrer, on hi ha gran quantitat de parades. Els tailandesos tenen fama de fer els millors massatges del món. Aquest tipus de massatge és una seqüència de pressions sobre punts meridians, mobilitzacions articulars, estiraments i estimulacions reflexes.
1: Vam anar a la nit a veure un espectacle de dansa. Era un teatre immens on feien

0: una representació de la història i cultura del país, però fins i tot hi havia un petit llac al mig de l'escenari i els actors remaven amb la barca. Imagina't quin teatre, era una macro. I llavors també van aparèixer elefants pel pati de butaques allà al mig. Jo, és que va ser com una sorpresa, perquè dius, però molt ben fet. I una de les coses que també ens va impressionar molt, que abans de començar l'espectacle van tocar l'himne nacional i tothom es va posar dret. Abans de començar, vull dir que amb això ho tenen com molt, no? Allà, el tema del rei i dels himnes i tot això ho tenen com molt sagrat.
1: El mercat del tren, bé, més que res, és una curiositat, perquè ho vam poder presenciar i simplement és que és impressionant veure com desmunten en pocs segons les parades del mercat per donar pas al tren. I després, un cop ja ha passat el tren, res, doncs com si res, ho tornen a muntar tot i queden com les parades d'un mercat, com si no hagués passat res. I havia passat el tren, perquè nosaltres és que ho vam veure, vam estar allà i vam estar-hi. De fet, abans d'arribar, el tren va pitant i el sents. I com que va molt a poc, això és cert, va molt a poc, i és clar, ja de lluny tenen previsió, a la que ja comencen, entre que senten el so i el comencen a veure, ja estan allà movent les paradetes, ja ho estan enretirant tot, les vies ja queden allà per passar el tren tranquil·lament, i després, un cop ha passat, ja es torna a posar tot bé. Després també vam anar al mercat flotant d'Aumen Saduak. Bé, diem el nom perquè com que de mercats flotants n'hi ha forces, vam anar amb aquest. I res, vam fer un recorregut en barca, pels seus canals, i podíem disfrutar doncs, de les cases al costat de... Vèiem les cases tailandeses del costat dels canals. Llavors anàvem passant barques que ens anaven demanant que els hi compréssim doncs, bueno, el seu gènere. Però va ser interessant, perquè també veus els teixits típics, perquè te'ls van ensenyant, i les gorres, com ells viuen, també vas veient, perquè quan vas passant... Les cases, doncs, també vas veient que també són algunes de fusta, altres no, i vas veient tenen la roba estesa, vull dir que es nota que ells, doncs, viuen en aquella zona i viuen tan normal.
2: Doncs ho hem de deixar aquí. Salutacions de qui hem fet el programa, l'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Us esperem en el proper Sendes. Fins la setmana vinent. Mentrestant, que tingueu una molt bona ruta.

0: Si es que como Radio Vila Sacra, solo Radio Vila Sacra. Y los que estamos en el cielo lo tenemos claro.
1: Apunta B. La radio más experimental es Ávila Sacra.
2: Oh, es Meva.
3: No, no, es Meva.
2: Meva, Meva, Meva.
3: No, no, no, no, no, es Meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Uau, d'això!
5: La notícia seleccionada de Ràdio Vila Sacra.
6: Espanya ha superat per primera vegada els 22,3 milions d'afiliats i marca un nou rècord, Cristina Martín.
7: Maig repeteix com a bon mes per al mercat laboral, amb el sector turístic preparant-se per a la temporada d'estiu. Espanya ha sumat gairebé 234.000 afiliats, amb Catalunya com la comunitat que més llocs de feina ha creat. L'atur ha baixat en 2,3 milions de persones i, segons ha dit la ministra de Treball, ha deixat de ser una preocupació per als espanyols.
8: El principal problema d'Espanya era el paro. Hoy no es el paro el principal problema de España y esto es una buenísima noticia.
7: Malgrat les bones dades, els sindicats, però, demanen prendre mesures per resoldre problemes estructurals com l'atur de llarga durada, tal com ha dit Fernando Luján, d'UGT.
9: Se deben de mejorar las cualificaciones, la interacción de los servicios públicos de empleo para encontrar nuevas oportunidades a los parados de larga duración.
7: A Catalunya l'afiliació també ha batut rècords i s'acosta als 4 milions d'empleats.
10: Recull informatiu Ràdio Vila Sacra.
11: Estàs nominat.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Vinga, va, comencem!
3: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa del Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar de la nutrició en els infants, i és que justament la nutrició és important a l'època de la infància, també a l'adolescència, a la joventut, no? En totes les etapes de la vida, però evidentment la nutrició doncs marcarà també segurament el nostre desenvolupament físic, cognitiu i fins i tot la salut que tindrem en un futur. És per això que ens acompanya la cap del Servei de Pediatria de la Fundació Sanitària Mollet, que és la doctora Pilar Gussinyer. Benvinguda, Pilar.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Anem a parlar d'això, de la importància de la nutrició en els infants. Deia que, de fet, és un dels pilars bàsics, no?, de la salut en general, però, clar, sobretot allò, quan són allò nadons, no?, quan són infants, és, doncs, hem de posar especial cura, no?
2: És molt important la nutrició a qualsevol edat. Ja sabem, des de que naixem fins que som grans, cadascú, cada persona, en les diferents etapes de la vida, tenim unes característiques diferents i necessitem una nutrició especial o específica per a aquelles edats. Sí, sí, és molt important.
1: I llavors, com podem allò... Clar, nosaltres quan parlem de nutrició, no?, o d'alimentació, últimament sempre sentim a parlar de la dieta mediterrània. Però clar, en la infantesa, quins serien aquests productes, aquests aliments que mai haurien de faltar, no? Allò de dir, escolta'm, això és molt important, que quedi integrat.
2: A veure, jo sempre dic que podem o hem d'aprofitar l'època de la infància per ensenyar i aprendre a menjar sa i equilibrat. Llavors, tenim la sort de tenir una dieta mediterrània que és espectacular per poder tenir una vida sana en el moment de la infància, però sobretot en el futur. Llavors, jo, a part de ser pediatra, la meva especialitat és endocrí. Llavors veig molts nens que tenen obesitat i jo sempre els explico a les mares que tots hem de menjar igual, de forma sana i equilibrada. Llavors la paraula dieta està prohibida. Llavors em preguntaves què és l'essencial. Pues els productes de sempre, no? Els hidrats de carboni, les verdures i les proteïnes.
1: És a dir, allò que seria essencial seria...
2: A veure, l'essencial seria menjar les verdures i hortalisses, després les proteïnes i després els hidrats de carboni. Clar, també tenim les fruites, que són superimportants. Val? I llavors, què seria? Per exemple, pues un plat hauria de ser la meitat de verdures i hortalisses, vale? Un quart seria les proteïnes, que seria la carn, el peix o els ous, i després l'altra part serien els hidrats de carboni, l'altre quart, que serien, pues, el que sabem, les llegums, que també són proteïnes, vale? La patata, l'arròs, la patata i el pa. Llavors això seria com la part més bàsica, i després també és veritat, no s'oblidem de la llet, dels làctics, que també són molt importants per als nens perquè tenen el calci.
1: De fet, clar, nosaltres hem dit allò nutrició en els infants, però si comencem allò les primeres etapes, no? Ara veiem allò als nadons, que les famílies, no?, els hi comencen a... que és molt important allò que experimentin, no?, amb la textura, amb els sabors, perquè hi ha coses que així d'entrada veus allò quan són petits, que algunes coses els encanten i altres, doncs, bé, doncs proven, però van a parar al terra, no? Però és important, m'imagino, no?
2: Sí, els 6 primers mesos de vida ha de ser lactància materna exclusiva, i si no pot ser, la lactància artificial, i a partir dels 6 mesos han de començar a aprendre a menjar diferents textures, aliments de les diferents varietats que hem dit abans, no? Sempre vigilant que no s'ho ennueguin. I després també anar vigilant que no apareixin possibles al·lèrgies, però sí, és molt important el que toquin, xafin, tirin, marranegin. Sí, això és molt important.
1: La doctora Pilar Gussinyer ens ha dit, jo sóc endocrina també i veig molts infants també amb problemes d'obesitat. Ja fa anys que s'està parlant d'aquest problema, i és per això, perquè no fem aquesta nutrició equilibrada? No, que et dèiem allò de la dieta mediterrània i de fet sempre doncs ens aboca allò de dir, escolta'm, és que hem d'aprofitar els productes de temporada, de proximitat, no? Això és el que haurien de...
2: Tal qual.
1: Generar els nostres àpats, no?
2: I que no hi hagin processats i que també vigilar les quantitats, perquè a vegades pretenem que els nens mengin moltes quantitats quan necessiten poquet. Llavors, els hem de deixar també que ells es vagin limitant, perquè si els obliguem a menjar, podem aconseguir o que no vulgui menjar o que mengin de més. Llavors, sí que és veritat que amb l'obesitat tenim un problema important, perquè és salut d'ara, perquè a més també és la salut emocional, perquè vulguem evitar-ho o no, els nens pues, es fiquen els uns amb els altres i llavors molts nens d'aquests pues, pateixen de que es fiquin amb ells.
1: Sí, l'assetjament escolar, no? Sí, que és l'altre gran problema.
2: Sí. I llavors sí que és important que des de petits, això ara ho comentaven en el congrés que hem anat de pediatria, d'endocripediàtric, que dèiem que el més important per la prevenció i per al tractament d'una obesitat és crear uns bons hàbits des de petits, vale? I que aprenguin que menjar verdura és bo, perquè a vegades si ens fixem, quan parlem de dieta,
1: verdura no els agrada, el peix tampoc els acaba de fer el pes, però, els agraden les coses fregides, no? Arrebossats.
2: Sí, però a més la culpa moltes vegades són dels adults, que diem, fer dieta és que fer dieta és menjar verdura, és menjar verd, és menjar amanida. Clar, aquests nens van creient que el menjar verdura, fruita, és com dolent, és, oi, que horror, no? Llavors hem d'aprendre que menjar fruita i verdura és menjar sa i equilibrat i que ho hem de fer des de que som petits.
1: De fet, m'imagino que des de pediatria, també des de com a endocrinòlegs, l'important és, evidentment, parlar amb aquests infants, però també amb els seus tutors, cuidadors, amb les escoles, també fins i tot amb els propis centres hospitalaris, no? Perquè, bé, malauradament, hi ha infants que de vegades han de quedar ingressats durant un període de temps i no sé si també això es té en compte a l'hora de confegir, no?, aquests menús que després...
2: A veure, jo crec que els últims anys, ja fa bastants anys, des de l'escola, jo crec que també dels hospitals estan intentant fer una alimentació sana i equilibrada. A més, estan assessorats des de l'ICS, vale?
1: L'Institut Català de la Salut.
2: Sí, que tenen pues, un grup d'assessorament amb nutricionistes i pediatres que estan fent pues, els menús escolars, els consells per alimentació a casa.
1: A més, aprofitem allò per dir que, si teniu allò curiositat, si entreu allò al Canal Salut, hi ha un apartat d'alimentació que, a més, hi ha propostes de menús que estan molt bé.
2: I estan molt bé, i a més també per la gent pues, que tenen diferents
1: patologies,
2: no?
1: Patologies
2: i també creences, no? O sigui, estan molt bé, molt bé. Clar, aquests hàbits alimentaris que s'han de fer des de que són petits, hem de tenir en compte coses que a vegades els pares no ho tenen present, no? A mi m'agrada molt aconsellar que dinin tots en família, tota la família davant del plat, i que estiguin amb les pantalles tancades, que intentin no parlar de menjar, perquè a vegades quan són nenes o que tenen problemes de pes per excés o per defecte, comencen menja, o no menges, això no pots menjar, no, que sigui un menjar pues, divertit, tranquil, que parlin de les coses que han passat durant el dia, sobretot pues, això, que siguin coses maques. I les pantalles, sobretot les pantalles fora.
1: Jo ara que vosaltres no veieu a la Pilar Gossinyer, però nosaltres sí, i jo pensava, dic, clar, també és molt important, no?, involucrar fins i tot en el procés d'elaboració d'aquells àpats, no?, en els infants, sí, perquè també valoraran l'esforç que suposa allò al fer-ho i també el tipus de cuina, perquè jo li comentava, dic, clar, els agraden molt els fregits, els arrebossats, i potser no és el més de tant en tant,
2: no hi ha res prohibit. Però, mira, m'agrada això que em dius, perquè moltes vegades el que faig és que involucrin els nens, o sigui, sigui com sigui, que tinguin un problema perquè és per excés o per defecte, que involucrin el nen, que vagin al súper, al mercat, que decideixin entre tots que menjaran, que el facin, perquè clar, veient, i a més és una forma també de fer-los responsables, de que sàpiguen que estan menjant, què és bo i no, i què és no tan bo, no? I és molt divertit, perquè ells si ja saben que han de menjar l'hidrat de carboni, la proteïna i la verdura, el que faran és: ostres, mama, aquí falta potser verdura o falta l'hidrat de carboni. Llavors pots dir: ostres, doncs és veritat, doncs anem a buscar una mica de pa, no? I el torrem o...
1: Sí, eh? Sí, sí.
2: Que està molt bé això d'involucrar-los. Gràcies, perquè era una de les coses que tenia jo
1: doncs
2: al cap.
1: Sí, sí, és important, i també això, no?, que comentàvem, allò de, que també aprens a valorar, no? I la doctora abans ens deia també el tema de les proporcions, no? Que també és important tenir-ho present, no? No pecar per excés, no? Allò de dir, estar ben alimentat significa jo omplir el plat. No,
2: no, ells s'han de saber regular. Jo vaig estar molts anys en un ambulatori, vaig estar moltíssims, i em feia gràcia perquè a vegades volien que els nens petits es mengessin un entrepà que potser seria per un nen de 9 o 10 anys. Llavors els deia, clar, ells també han de saber limitar-se, saber estar aquí, no? Perquè el regular-nos també ens ensenya el que és necessari i el que no. Llavors sí que és veritat que els tamanys, no pot ser un nen de 6 anys que mengi com el seu germà de 12 anys, les mateixes quantitats, i que el de 12 anys mengi igual que el papa, o sigui, igual que la mama i el papa, no mengem iguals, o sigui, els adults, si som dona i home, no mengem igual, les mateixes quantitats, doncs és també, i a més, una altra cosa importantíssima és l'activitat física. Clar, si fem molta activitat física, potser necessitem més hidrat de carboni, no? Més quantitat.
1: És a dir, hem d'escoltar el nostre cos també, no? No allò de dir, els 5 àpats és correcte?
2: Sí.
1: Sí, els 5 àpats sí.
2: Jo soc una defensora dels 5 àpats, sí, perquè així mantenim...
1: Sobretot m'imagino en aquesta etapa de la infantesa,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, perquè a més mantenim una sacietat, no? I tampoc evitem fer pujades i baixades de sucre. Llavors és molt important menjar els 5 àpats, perquè si no, a més, si ara ens trobem molts nens que no esmorzen el primer esmorzar, inclús a vegades el segon esmorzar. Què passa? Que jo no entenc com poden funcionar a l'escola, com tenen sucre per continuar funcionant si porten tota la nit sense menjar. Però és que a més, després arriben l'hora de dinar i arriben amb una gana increïble, perquè clar, els falta sucre. Llavors és molt important aquests 5 àpats, sí. Jo sóc una molt defensora.
1: Deia'ls, hi falta el sucre, però no pequem allò de menjar massa sucre, eh? Allò, doncs, les gominoles, clar, i tot això, el tema de processats, vigilem.
2: Clar, quan diem sucres, diem sucres de, hidrats de carboni d'absorció lenta, que això vol dir, doncs, el que hem comentat abans, les patates, la pasta, l'arròs, el pa i les llegums. Uh-huh. Sí, sí, no la fruita... La fruita també és un hidrat de carboni, absorció ràpida, molt bo, però l'hem de menjar sempre després del dinar, si pot ser, o amb algun hidrat de carboni d'absorció lenta.
1: Mm-hmm. La fruita sempre després, ho diem perquè també és una, sí, polèmica, allò que sense dir no, fruites han de ser entre els àpats, però mai allò de, després de menjar. Depèn.
2: Justament en pediatria ens agrada just després de dinar, o sigui, com de postre, sí, perquè ens ajuda a absorbir millor el ferro. Vale? El lacti no, i la fruita sí, sí, sobretot si té vitamina C. I a més, evitem el pic de sucre que pot tenir la fruita quan està menjada fora de l'àpat.
1: Estem parlant allò d'alimentació infantil, llavors la recomanació d'una professional és excel·lent. Tema també de la ingesta, dèiem, clar, l'alimentació és important, també l'activitat física i també la ingesta de líquids, sobretot aigua.
2: Aigua,
1: no?
2: Aigua, aigua, aigua.
1: No, res de refrescos, ni
2: sucs de fruita, encara que et diguin zero sucres, no. Aquí també hi ha altres colorants o... No, aigua.
1: De fet, allò d'aprendre a mirar les etiquetes també és molt important, no?
2: Importantíssim.
1: Perquè ara comentaven, tot i que posi zero, doncs potser no, aquest 0-0-0 no hi existeix, no?
2: No, i a més hem de pensar que hi ha altres productes, no hi ha colorants, i que no. Com l'aigua no hi ha nada, no?
1: El tema aquest que ara dèiem, els sucs, la fruita és millor menjar-la com a fruita que no passa allò, no? Perquè... Sí. També tenim allò socialment, allò de dir, ai, doncs amb l'esmorzar un suc de, encara que sigui natural, eh? Però jo he sentit a dir allò que és millor que sí. Sigui la fruita sencera.
2: Sí, perquè té la, la fibra, es menja amb la fruita sencera. Llavors també així evitem tenir pics de sucre, no? De pics de glucèmia que fa després que la insulina pugi, llavors el sucre baixa. Llavors sempre preferim la fruita sencera. Abans havíem dit sempre la, sucs de fruita, clar, és millor un suc de fruita natural que un suc de bric, però si pot ser una fruita sencera, perfecte. Igual, aprofito sí. Per dir els citrats de carboni d'absorció lenta que siguin integrals. El pa que sigui integral, l'arròs integral i la pasta, si pot ser integral, també. Pel mateix, perquè ens dona sensació de sacietat i després mantenim el sucre en uns nivells més continus i també per la part integral, quan traiem la part integral, traiem les vitamines i els minerals. O sigui que necessitem que el pa tingui la part integral.
1: Uh-huh. Està bé que comenti sí. Això la doctora, perquè de vegades allò pensem que el tema integral és més per una qüestió d'adults, però si ja des de ben petits no, ens acostumem a aquest tipus d'alimentació, segurament això ho passarem a integrar dins de, no, quan siguem adults, també.
2: Insistim, hàbitos. Els hàbits es fan de petits. I és la millor edat quan són petits, perquè ells van aprenent a cuidar-se ja des d'unes edats que els servirà per un futur.
1: Dèiem, per esmorzar, ara s'està recuperant el tema dels entrepans. Evidentment, m'imagino que la Pilar doncs és una defensora, no, d'aquests entrepans i no de comprar bolleria o temes...
2: No. Per suposat. Al col·le s'hauria d'anar amb un entrepà.
1: I no passa res, allò... Ja no, clar, l'entrepà sempre és amb un embotit. Jo una així sí. D'entrada diria, ai, l'embotit, no?
2: A veure, sí que és veritat que no podem abusar, però podem fer un formatge, podem fer un pernil de gall dindi o pernil dolç, sempre que siguin, no, que no estiguin molt processats, vale? Ens hem de fixar també en això. Tonyina natural, podem fer de truita.
1: Sí.
2: Clar, de vegades no pensem.
1: Sí. No, de vegades no pensem, i és que també amb el tema dels ous hi ha hagut una revolució, no? Perquè abans eren gairebé prohibitius, ens deien més d'un cop a la setmana, no, i ara doncs hi ha persones que diuen no, és que jo menjo dos al dia.
2: Sí, és un dels aliments més rics que tenim. I tens raó, hem passat de que tenia colesterol i la gent amb colesterol no pot prendre i res d'això, i ara és un aliment proteic i greixós boníssim.
1: Sí. Ara que parlàvem allò, abans hem fet referència, no, al tema de l'obesitat, però també és veritat que hi ha infants amb diabetis, amb altres patologies, que llavors també s'ha de tenir una cura especial, no, amb el tema de l'alimentació.
2: Sí, clar, hem de pensar que les diabetes que veiem en els nens petits són diabetes de tipus 1. Vale, llavors, no és el mateix que els de tipus 2, que estan més relacionats amb obesitats, resistències a la insulina. Els nens que tenen diabetes tipus 1 sí que necessiten una alimentació, a veure, més regulada. Jo sempre explico que els diabètics són les persones... els nens amb diabetes són, o els adults amb diabetes, són de les persones que menges més sa, perquè han de mantenir un sucre pues, bastant regular. Llavors, sí, han de menjar de forma més regulada, però jo crec que són els que mengen millor. Després, altra cosa són els nens que tenen celiaquia o els que tenen colesterol, que llavors aquests sí que han de fer una dieta. Vale? Perquè llavors ha de ser una dieta pues, per al colesterol, pues, baixar en colesterol, per la celiaquia pues, sense gluten...
1: Cada vegada trobem que hi ha més part de la població amb intoleràncies alimentàries.
2: Sí,
1: però... I això no té res a veure allò de... no? Hi ha persones que igual no són celíaques, però ja han deixat de, no? O han deixat de menjar gluten, o han deixat de posar la lactosa. Jo no sé si això, si ho introdueixes també ja de petits, això els afectarà també.
2: En això és veritat que jo no estic especialitzada, i llavors no et puc donar cap teoria. Sí que és veritat que la intolerància a la lactosa, sabem que a mesura que ens fem grans, deixem de tenir la lactasa que té els budells, no? Llavors, això sí que és més de l'edat, com si diguéssim, eh?
1: Però sí que ha comentat la Pilar Gunyiser que és important, per exemple, que els infants prenguin lactis,
2: sí, sí, sí,
1: per al tema del calci.
2: Sí, sí, importantíssim.
1: Que també els adults els tenim una mica allò, doncs, marcat allò amb una creu. Però és important, poden prendre lactis de vaca, no sé si d'ovella, de cabra, és
2: del
1: millor.
2: Que vulguin.
1: Del que vulguin.
2: Jo, és que, clar, ja saps que tot això són...
1: modes,
2: dir,
1: també.
2: Modes.
1: Sí, no, però és que ho són, eh? Sí, llavors, hi ha sí, tendències.
2: Sí, hi ha tendències. I jo per ara, a la infància, jo no trec la llet de vaca, si no és que tenen algun problema de o al·lèrgies o d'intolerància a la lactosa, que la passem sense lactosa. Però jo crec que és molt important prendre lactis per als ossos. Després estan les dietes veganes, vegetarianes, que poden tenir... però clar, en això sí que no podem...
1: Què passa, doctora, si un infant en una família vegana?
2: Llavors,
1: clar, perquè normalment allò, no? Els nens, allò segons no? l'àmbit familiar, doncs segurament tu educaràs aquests nens, no només a nivell allò cultural, sinó també alimentari, amb això que tu consideres que és el millor.
2: Home, el que aconsello sempre és que vagin a un nutricionista especialista en dietes veganes amb nens. Llavors que mirin que s'ha de suplementar o no. Això sí que és important, perquè ens poden faltar molts nutrients.
1: Clar, allò que dèiem, allò, les proteïnes, no?
2: Sí,
1: clar,
2: sí.
1: Quan parlem de proteïnes, normalment pensem allò en carn, peix, no? Tot i
2: sí.
1: que també els llegums s'entenen,
2: sí. sí,
1: però
2: sí.
1: segurament has de fer algun
2: de fer,
1: un equilibri, un suplement, no?
2: O segons quina vitamina, doncs per la vitamina B, o... Llavors, sempre aconsello, perquè jo no sóc especialista, llavors quan em pregunten, jo dic, sobretot aneu a un especialista, perquè jo m'hauria d'estudiar, no. com si diguéssim.
1: El que sí que és cert és que quan la doctora ens ha dit allò, la meitat ha de ser de, no? un quart de proteïnes, un quart d'hidrats, l'altra part vegetal. Una de les tendències que també es parla molt, i jo crec que per als infants acostuma a ser atractiva, és la dels colors, que en el plat tingui color.
2: Clar,
1: no?
2: Després, viva la inventiva. Però sí que diem que quants més colors tenim en el plat, més varietat de vitamines, de minerals, de nutrients tenim. I després doncs podem fer coses molt divertides, ja que fem que ens ajudin a fer els plats, anar al súper, a fer... Doncs que també podem fer carites, colors... Bueno, cadascú...
1: I ho hem comentat així per sobre, però també és molt important la manera de cuinar els aliments, no?
2: Sí, sempre aconsellem que, a part de que no siguin processats, que no siguin comprats, no? Allò que estan preparats, que siguin sobretot fets al vapor, al forn, a la planxa, que després es pot... O sigui, no hi ha res prohibit. El que es, això ha de quedar molt clar, perquè a vegades, si som molt estrictes, és veritat que hi ha una tendència,
1: sí,
2: no? de que... ara la nutrició en els nens, doncs hem d'evitar els sucres refinats i hem d'evitar, clar, jo crec que les prohibicions no ens va bé, val? Llavors els hem d'ensenyar que poden menjar de tot, però de la justa mesura, i que hi ha aliments que intentarem evitar, però que si hi ha un dia a la setmana que mengem pizza, doncs la menjarem i a gust.
1: Ostres,
2: i potser no serà tot un plat de pizza o un... i farem una amanida al costat, no? I algun dia podem menjar pues, un croissant? Pues clar que sí, no? Perquè si no ens posem molt estrictes, i jo crec que això no ens ajuda a ningú.
1: No ens ajuda perquè, de fet, hem dit que l'alimentació és important allò en el desenvolupament no només físic i cognitiu, sinó també de salut mental, fins i tot, amb la qual cosa pensem que és un pilar bàsic de forma allò totalment global, ens hem de tenir en compte.
2: Total, no? Total. A veure, a més, la salut mental ara en la infància jo crec que és una de les coses més importants. És tot un altre tema, però sí que és veritat que quan nosaltres parlem, per exemple, de l'obesitat, posem tres pilars importantíssims, que seria l'activitat física, l'alimentació i la salut emocional. Sí, perquè moltes vegades mengem, està ara molt de moda, l'hambre emocional. Llavors, hem d'ensenyar als nens que quan estan avorrits o si estan nerviosos o tenen algun problema, no és la solució el menjar. No?
1: Quedeu-vos amb aquest triangle, alimentació, exercici i salut emocional.
2: És importantíssim, i això seria, jo crec, que un altre tema molt interessant a tractar.
1: Doncs, doctora, se'ns ha passat el temps volant. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i donar-nos aquests consells en relació a l'alimentació infantil. Fins una altra.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.
2: Fins una altra. Adéu.

0: corrupció d'uns i altres des de que tinc memòria. Manipulació informativa arreu, sigui el canal que sigui, sigui l'emissora que sigui. Guerres provocades per dictadors que van d'alliberadors i on sempre paga l'humil. En definitiva, caos sense remei. Bé, si hi ha un remei, Ràdio Vila-sacra és el que hi ha.
1: Home, sí.
2: La nit.

Ara, obrim nova carpeta de sensacions, segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
2: Mare meva, quin somni.
3: El juliol gaudeix d'una autèntica activitat.

0: activitats esportives. Per a més informació, masllop.es.
1: Ministrius de llars.
2: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
1: Ministrius de llars.
2: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 20.

0: Bona nit.
1: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
2: Vine a sentir.
3: Bon dia, gironins i gironines. Avui us parlarem d'un llibre que vam llegir el trimestre passat a la nostra classe. Es diu Soc com soc. Ens explica les peripècies que s'hi passa a uns animalets del bosc. Es senten diferents dels seus amics. El garrí li encanta ser polit. El talp no té ungles per poder fer forats a terra. El llop és vegetalià, us ho imagineu? El gall sempre està fònic. Tots aquests personatges i molts d'altres estan molt cansats de ser la riota dels seus companys. El tap comença el seu viatge pel bosc en busca l'àvia sàvia.
4: Pel camí es van trobar altres animals que també són diferents als seus amics i es van ajuntant en la recerca.
3: Els podrà ajudar l'àvia sàvia?
5: Com s'ho faran?
4: Nosaltres, els nens i nenes de tercer, us el recomanem perquè hem gaudit molt llegint-lo. El seu autor es diu Carles Sala.
3: Amb tot això que us hem explicat, desitgem que vosaltres també sentim ganes de llegir-lo.
5: Tot seguit, ho farem a la lectura d'una plana.
4: Desitgem que us agradi.
5: Que quin problema hi ha? Doncs que els nostres companys del bosc ens ha passat per alt que nosaltres som diferents. I ens recorden cada dia. I es volen de nosaltres per ser com...
3: I doncs, amb què us podré ajudar jo?
4: Va preguntar en parsimònia.
5: Nosaltres hi demanem que ens ajudi a ser com els altres. Els nostres problemes s'acabarien si tinguéssim tot el que hem de tenir i ens agradés el que ens ha agradat.
3: Com tothom van dir convençut, en Ramonet. Va ser pensativa.
4: Es va fer en silenci. Tothom es preguntava si l'àvia seria prou sàvia per solucionar un problema tan gros. O més ben dit, tan problemes grossos. Perquè el Liró volia tenir son. El garrí volia ser brut. El pop volia menys potes. El gall volia un raig de veu. I tot plegat no semblava gens fàcil de resoldre.
5: A la fi, l'àvia sàvia va parlar.
3: Què em penseu del meu cap?
4: Aquella pregunta va agafar tothom per sorpresa.
3: Sembla el meu cap, va insistir. És com el de les altres tortugues?
5: Tots els animals s'havien adonat que tenia un cap.

0: Tassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
1: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
0: Superfestassa.
2: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
0: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
3: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
4: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
5: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
6: Més informació, 972 50 75

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: Vols deixar-nos un missatge?
2: Gràcies, perquè ens heu passat estones molt bones i doneu molts bons consells i aprens moltes coses.
3: Ei, ja saps que on no arriba la FM...
4: Sí. Què està passant aquí?
3: Ens pots escoltar a través de la xarxa?
5: radiovilasacra.cat.
6: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: I ara, notícies culturals.
1: Uala! Què diu el carrer? Avui farem un joc on hauran de triar l'opció correcta. Som-hi! El perquè de tot plegat.
2: Separat.
3: Aquesta és tot junt i sense accent.
1: Segur?
3: Sí. No.
4: Pues la primera.
5: Ai, no, no, calla.
2: Pues junt sense accent.
1: O per què? Esto o perquè amb accent.
6: Una palabra junta y esto que tú comienzas a pasar a mí. Me como las letras y las he separado mucho.
3: La tercera, amb accent.
1: Segur?
3: No, és la primera,
1: no,
3: és la primera.
1: Sí, molt bé, tot junt i amb accent. Rega les plantes perquè no es morin.
6: Todos los días rego las plantas, todas las noches.
1: Exacte. I com...
6: Todas las noches rego las plantas, hija, todo.
1: Si ho haguessis d'escriure...
6: Tengo un balcón lleno de plantas.
3: Aquesta, la primera. Per què tot junt?
1: I sense accent? Per què?
7: Ja no li tinc a dir.
1: Perquè no es morin?
7: Ja no li tinc a dir, ja ho fa ell. I tenim moltes de plantes, al balcó.
1: Per tant, junt i amb accent, també.
3: No, no, amb accent, amb accent.
2: El junt amb accent.
1: Correcte, perquè després de finalitat, exacte. Per què estàs cansat?
6: Oi, perquè me canso mucho, ja.
8: Perquè no me trobo bé.
3: Tot junt.
1: Segur? Per què estàs cansat?
4: Per el primer.
1: Separat i amb accent, oi?
7: Per què estàs cansat?
1: Perquè és una pregunta.
7: Pues perquè no me trobo bé i me fan mal les cames.
1: I l'última, per què serveix això?
4: Per què serveix això?
1: Per què serveix això?
4: Per a què?
3: Per a què?
2: Buah, aquest m'atreviria a dir per a què.
1: Exacte.
2: No?
1: Sí, era una mica trampa i perquè com va acompanyat del serveix, doncs va per a què amb accent. Per què? Per a què? Per què? Per què? Per què? Per què? Per què? Però l'important és regar les plantes. Déu-n'hi-do. K25.

0: Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vilasacra.
1: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
2: Organitza Associació de Dones. Vilasacra Activa't. Armat Sant Esteve de Vilasacra. Parròquia de Vilasacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.
3: Us hi esperem.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les execucions hipotecàries a Catalunya augmenten un 20% respecte del trimestre anterior. Es tracta del procés legal que activa un creditor, generalment un banc, quan un client deixa de pagar les seves quotes hipotecàries. Segons l'Institut Espanyol d'Estadística, se n'han fet més de 600 de gener a març, són 150 més que els 3 mesos anteriors. L'execució hipotecària no sempre comporta la pèrdua del pis o el desnonament, perquè de vegades les dues parts arriben a un acord pel refinançament del deute.
2: Agència Catalana de Notícies.
3: Sentim la comunicació local.
4: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
5: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
4: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses. On the first page of a story,
1: the future seemed so bright. Volem parlar una miqueta més en profunditat de tota aquesta història dels currículums falsos. Ja sabeu que hi ha hagut molts càrrecs polítics que han plegat, fins i tot, un cop s'ha sabut que havien falsejat els seus currículums. Hi ha matisos i això ens ha portat a la situació actual i avui en volíem parlar amb l'Oriol Ferrés. Oriol, com estàs?
2: Hola, bon dia.
1: Content de parlar amb el nostre filòsof, amb l'Oriol Ferrés. No sabia si parlar amb tu de la mentida o de la vergonya, perquè aquí conflueixen les dues coses, eh?
2: Sí, és interessant, perquè efectivament hi ha coses que ens fan passar vergonya i, evidentment, quan els han descobert, poden haver passat personalment vergonya, segurament, ells. Però també hi ha una qüestió de vergonya social, és a dir, de cop i volta, els representants polítics que representa, que tenen com alguna mena d'ascendent i que tenen una responsabilitat a l'hora d'estar per la cosa pública, se'ns revelen una vegada més com uns mentiders. I això també pot fer passar aquesta mena de vergonya social que deia, no?
1: El que passa és que és curiós que en la política, que en teoria aquests conceptes, sobretot el de mentida, ja s'hauria de saber que penalitza un cop se sap, i se sabrà.
2: Sí, això, mira, jo pensava, evidentment, van mentir, no? És a dir, es tracta d'inflar el currículum, sobretot això ho posaven a les pàgines web, no? Que és com una mena una forma de publicitat, i clar, quan estem en el camp de la publicitat a vegades s'exagera, el que passa és que fins i tot en publicitat hi ha la qüestió de que no es pot mentir, no? Hi ha uns límits, i evidentment van mentir, no? Es van atribuir uns títols universitaris que no tenien. El que és interessant, però, és que després, una vegada es descobreix això, hi ha aquesta mena de guerra entre partits per veure qui en descobreix més.
1: Sí.
2: I això, a veure, pot semblar tot plegat una mena de desgavell, però també farà net, no? I és bo que sigui així, perquè d'alguna manera sembla que això de la titulació importa, o que això de la veritat o la mentida, encara que sigui per fer mal a l'adversari, doncs encara té suficientment pes com perquè aquesta mena de gent que està fent trampa puguin ser descoberts.
1: Mm. Oriol, jo també traia el tema de la vergonya, perquè volia preguntar, bàsicament, igual és una pregunta una mica grandiloquent, però com a societat creus que l'hem perduda, la vergonya?
2: Clar, és el que et deia, no? Podríem pensar que finalment mentir o no mentir, doncs ja no ens importa i que sembla que som uns poca vergonyes o uns desvergonyits. Parlant en general, no? Quan veus, per exemple, que alguns polítics doncs poden dir autèntiques barbaritats que saben que són mentida i les diuen igualment, o quan mires qüestions de política més internacional, no? Temes més geopolítics, amb alguns líders d'alguns estats que fan realment molt mal, no? En algunes parts del planeta. I per tant podríem pensar que en general la vergonya s'ha perdut. El que passa que jo també, no sé, si ens posem així grandiloquents, no sé fins a quin punt els discursos que diuen que tot està millorant, evidentment ja no sembla que vagin pel camí de la veritat, però que tot estigui empitjorant, jo diria que si fa no fa, tot ha anat bastant igual al llarg de la història.
1: Yeah.
2: Per tant, hi ha, efectivament, hi ha coses que són molt greus i que poden fer passar vergonya, però no crec que estiguem ni molt pitjor ni molt millor, sinó que segurament ens estem movent més o menys en el que sempre hi ha hagut.
1: Estem parlant ara mateix amb l'Oriol Ferrés i també volem parlar amb el Manel Fernández Jara. Manel, com estem? Bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia.
1: El Manel Fernández Jara és professor de Direcció i Gestió de Persones de la Universitat Oberta, és especialista en lideratge i cohesió d'equips. Estem parlant de la política, però en el terreny, diguem-ne, empresarial, és habitual mentir en els currículums?
3: Sí, és un fenomen transversal i, a més, persistent. Aquests casos que estem veient ara representen una onada col·lectiva del que està passant, no? És molt habitual i és molt més transversal del que ens pensem. És cert que no ens agrada que els nostres, que la gent que ens representa tingui aquests comportaments, però no és un tema exclusiu de la política.
1: I persistent, deies, eh? És a dir, és un tema que no se'n va.
3: Sí. És un tema que no se'n va, i tot i que no és el mateix mentir que inflar el currículum. Mentir, que és una falsetat objectiva, a més pot tenir unes conseqüències penals, no? El que és més habitual, de fet hi ha alguna estadística que he trobat, que el que és més habitual és envellir o inflar aquest currículum.
1: Volíem preguntar també a l'audiència si heu mentit en el currículum, si heu inflat el currículum o us han mentit en el currículum, si teniu alguna empresa o us heu trobat en panorama com aquest.
4: 972-51-1268.
5: Oriol, des del punt de vista, diguem-ne, filosòfic o moral, hi ha alguna diferència entre aquestes dues coses que deia el Manel, entre mentir directament o inflar el currículum?
2: Home, jo penso que no puc no estar d'acord amb el Manel. O sigui, estic d'acord amb el Manel, perquè una cosa és seleccionar quan fas un currículum. Evidentment, tu has d'explicar la teva trajectòria, però hi ha coses que potser si has començat un grau universitari i no l'has acabat, doncs no cal posar-ho, en canvi posaràs els que sí que has acabat, o tendiràs a posar els teus èxits. Però clar, això diguéssim que forma part, diguéssim, de la manera en què un es vol presentar per tal de vendre's com a producte, etc, etc, que es pot envellir, no? A vegades també ho fem fins i tot en termes de seducció, no? És a dir, que aquesta cosa que pot ser, no?, intentar socialment, no?, intentar agradar una altra persona, tampoc no explicaràs les teves desgràcies de primeres, no? Ara, hi ha una diferència, no? És a dir, si tu dius objectivament que tens una cosa i aquesta cosa no la tens, no?, per exemple, un títol universitari o un doctorat, no?, com també en alguns casos s'ha vist, no?, aleshores clarament estàs dient una mentida. Per tant, una cosa seria exagerar o seleccionar el que vols presentar-te, el que vols dir de tu mateix, i una altra cosa és directament una falsedat, no?, una mentida objectiva. Llavors, evidentment, això està penat, és a dir, això es pot denunciar, perquè, clar, té a veure amb l'intrusisme, té a veure amb la falsedat documental i té a veure amb una sèrie de qüestions que d'alguna manera ens fan perdre la confiança en com ens organitzem institucionalment.
3: O el més habitual, si has estat coordinador d'un projecte, dir que has estat director d'un projecte, o si has gestionat un pressupost d'1 milió d'euros, dir que has gestionat un pressupost de 30 milions d'euros, o posar alguna competència intermèdia, si tens alguna experiència pràctica, també afegir-la. Això és més habitual del que ens pensem, no?
5: Manel, hi ha manera que les empreses ho comprovin, això, de verificar-ho?
3: Sí, per descomptat. Jo, a més, he passat dos processos d'oposicions a l'administració, un al Departament de Justícia a la Generalitat i un altre a Madrid, al Departament d'Educació, i al final del procés hi ha una comprovació estricta i molt clara de tots els estudis que tu tens per accedir a aquest lloc de treball, que és més una qüestió de por, no? A vegades també és d'ego.
4: 972-51-1268.
5: Tenim alguns oients que ens truquen però que no volen entrar en directe. Evidentment no volem retratar ningú que hagi mentit en el currículum, però si algú ens vol dir fins i tot si ha estat víctima d'això, és a dir, si ha optat alguna feina i doncs va ser honest en el currículum i es va quedar fora, per exemple. En Jaume, per exemple, que és una de les persones que ens ha trucat però que no volia entrar en directe, preguntava si hi ha alguna manera, Manel, de comprovar, per exemple, els títols dels metges, perquè diu, els veus penjats allò a la consulta, però com ho sé que són reals, diu.
3: Suposo que el que fan les organitzacions és fer les seves comprovacions amb els seus protocols de seguretat, però crec que podríem anar una mica més enllà, no?
5: És a dir, una cosa més ciutadana, diguem-ne.
3: Sí. A més, que realment tingués una certificació que fos molt, molt visible. Pues jo animaria que posessin el currículum com a una fotocòpia de la vida laboral, no?
5: Rosa Maria, com estem? Bon dia.
6: Bon dia.
5: Vostè dirà.
6: Estic escoltant tot això. Molt breu, la meva experiència. Jo he sigut regidora d'un ajuntament 12 anys, 4 a l'equip de govern, portant medi ambient i cooperació.
5: Sí.
6: I els meus estudis són els estudis primaris. Mai se me va ocórrer inflar o dir que havia estudiat això o havia estudiat allò quan no ho havia fet, perquè penso que hauria sigut, a part d'enganyar-me a mi mateixa, hauria enganyat els meus electors. Quins estudis tens? Estudis primaris. I punt.
5: I ja
6: mai
5: està.
6: Ningú em va dir res. Sí.
5: Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos, Rosa Maria, de debò.
6: Gràcies.
5: Que vagi
6: gràcies
5: molt
6: a
5: bé.
6: Vosaltres.
4: 972-51-1268.
5: Ignasi, com estem? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: L'escoltem.
7: Sí, miri, jo no enganyar ni coses aquestes, però tinc entès que ara darrerament si està demanant, quan envies un currículum o una oferta de feina, també et demanen la vida laboral. Que és la manera de contestar, perquè tot el currículum pots posar o deixar de posar.
5: Clar.
7: I el deixar de posar de vegades pot ser important. I després, el que penso, que el que seria a nivell acadèmic, també podríem fer el mateix. Aquesta seria, llavors ja no pots enganyar, aquesta una i dos, totes les ofertes de feina, tenen que ser publicades pel l'oficina de feina, del SOC o l'INEM, el que sigui, i els currículums que fossin anònims. No sé si m'explico.
5: Sí, perfectament, perfectament. Moltíssimes gràcies, Ignasi.
7: Quan hi ha una oferta administrativa fa falta tot això, digamos que el que ofereix la feina triï d'aquests anònims el que vulgui.
5: Clar. No, jo anava a preguntar-li al Manel, és a dir, això és una mica la transparència que dèiem abans, no?
7: Bueno, la transparència, sí, i sobretot sí. la equitat.
5: Sí.
7: Perquè si tu ets un mestre, perquè malauradament sembla que això de la feina és un comerç, i clar, si no ets comercial ho tens una mica més difícil.
5: Ja, yeah. Manel.
7: Jo sóc administratiu, de logística sóc molt racional, però no sóc comercial. 2 + 2 = 4. A la meva feina això és innegociable.
5: Sí.
7: I el comercial diu, bueno, poden ser 2 + 1 = 1.
5: Doncs no.
7: No sé si m'explico, no?
5: Sí, perfectament. Manel, com ho veus?
3: Sí, totalment. Vull dir, el tenir algun sistema que sigui transversal, que es pugui identificar la nostra titulació, fonamental, que ja no sabem frenar aquesta mentira, no? Mm. També a nivell mental. Avui tenim una pressió social i cultural molt gran per representar més del que som, però ja no només a nivell de formació, sinó a nivell de vida, a nivell del dia a dia, les vacances, Instagram... Per tant, crec que tenim un model d'èxit absolutament distorsionat, no? I una estratègia normalment de supervivència i de legitimar constantment la nostra autoritat, no?
5: Ara vaig a l'Oriol, però abans. Rosa, bon dia.
8: Hola, bon dia.
5: Vostè tenia un dubte.
8: Jo ara ja sóc gran, jo sóc del 62 i vaig estudiar la carrera, vaig estudiar la carrera d'enginyeria química fins cinquè i no he fet el treball de final de carrera. Ho faré ara, no sé, però ara és molt difícil en una carrera d'enginyeria recordar-te. Això, dir això, no dic que tinc la carrera, dic que tinc els estudis i a l'Institut Químic m'ha fet el comprovant de tot el que he fet, més o més si vull, amb la nota i tot, això es pot dir, no? No estàs mentint, has fet 5 cursos.
5: Clar, això
8: i
5: sí.
8: I els tens aprovats.
5: Això sí,
8: això
5: no?
8: Perquè m'ha dit algú que si estàs estudiant no pots dir que tens que tens la carrera o alguna cosa així.
5: No, és això, és el que dèiem abans, no, Manel? Que estudis, tu pots dir que jo he estudiat això, sí.
3: Pots posar que tens estudis sobre aquest tema, però jo seria encara molt més clar, no? Fins a tercer de carrera,
5: yeah.
3: Perquè el que es penalitza, jo crec que el que més ens ha de preocupar és la mentida, no?
5: Clar.
3: I això és el que crec que estem analitzant a darrere de tot plegat, no? Si ens menteixen en això, què passarà amb tota la confiança que els hem donat, no?
5: Doncs Rosa ja ho sap, això ho pot posar, pot posar perfectament.
8: Si em deixes una cosa
5: més,
8: només comentar-ho, vaig entrar a treballar a Caixa Catalunya i... allò que ja m'hi vaig quedar, perquè em van agafar.
5: Yeah. Moltíssimes gràcies, Rosa, un petó ben gros. Moltes gràcies.
8: De res,
5: que vagi molt bé. La Rosa, que ha tingut l'amabilitat de trucar-nos. Oriol, ho rematem amb tu. Abans deia una cosa també la Rosa Maria, que ens deia, és que m'ho estaria enganyant a mi mateixa. Aquest és una mica el tema, no? És a dir, la mentida a vegades és una, té les potes curtes, que diuen.
2: Sí, que s'agafa abans un mentider com
5: coix. Com coix, això mateix.
2: És una d'aquestes frases fetes. Sí, a veure, enganyar-se un mateix, no? Fer-se una miqueta un personatge que després un no el pot acabar sostenint.
5: Oriol, Manel, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres avui d'aquesta història dels currículums, de la vergonya, de la mentida. Moltíssimes gràcies als dos, una abraçada ben forta.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, salut.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Atenció.
4: Atenció.
3: Atenció.
5: Atenció. Evita fullons, descontrol o el tu més entre els de sempre, desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
3: I amb la millor companyia.
6: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava va néixer en ple auge del turisme com a iniciativa pionera de la Diputació i de 27 municipis costaners per oferir un servei mancomunat de l'aigua. Actualment gestiona recursos hidràulics de 47 municipis del litoral i prelitoral amb el sanejament i la reutilització de les aigües residuals i l'abastament d'aigua potable i en preserva la qualitat. Consorci d'Aigües Costa Brava Girona. Diputació de Girona, 200 anys amb els municipis.
7: Molt bé, no?
8: Més cremós i dens. Més cacau. Més bombon. Demana'l ben calent o amb nata al teu bar o cafeteria i descobreix per què bombon és molt més que un batut de xocolata. Ganes de més?
9: Ganes de bombon!
8: Segueix bombon.cremalat a Instagram i participa en el sorteig d'un lot bombon cada mes.
10: Fisiocrem lamenta interrompre el programa que escoltaves. Ho fem perquè recordis que, preparant els teus músculs i lligaments, evitar lesions que interrompen el teu dia a dia està a les teves mans. Pregunta a la teva farmàcia o parafarmàcia per Fisiocrem Gel Active, la marca líder amb sensació de fred i textura agradable recomanada per fisioterapeutes. Vols Fisiocrem? Pots!

0: Bona nit.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.

0: L'Arcada de Faras. Si et pensaves que no podia haver-hi aquí llocs com aquest, és que no havies vingut ni t'hi havien portat. Un complex d'apartaments rurals en un entorn de natura al·lucinant, amb restaurant inclòs. Un lloc extraordinari a només 5 minuts de Besalú. Reserva-la al 972-590855.
1: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

històricament a les pel·lícules projectades als cinemes espanyols entre el 1942 i el 1976 i de forma voluntària fins al 1981. La primera projecció es va fer el 4 de gener del 1943. Les primeres imatges que va emetre el Nodo van ser el comunicat de guerra escrit informant de la caiguda de les tropes contràries a Francisco Franco i a continuació imatges dels presoners que van ser capturats. També es va informar de la invasió de Polònia per les tropes alemanyes. El règim franquista es va fer servir del Nodo per presentar una visió peculiar d'Espanya i de la resta del món amb escasses possibilitats de contrast per part dels espectadors, ja que la premsa i la ràdio estaven censurades i controlades a l'estat espanyol.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Avui escoltarem Cançó orgullosa, per Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep Carné.
1: Del 4 al 14 de juny, ruta del tasta surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
2: Vols fer-te autònom i no saps per on començar? Saps quines ajudes pots demanar si tens pocs recursos econòmics? Ja coneixes els tràmits que cal fer quan neix una criatura? El web gencat.cat ofereix un espai dedicat a les situacions de vida més comunes amb informació senzilla i pràctica per resoldre-les o gestionar-les. Un sol portal on pots trobar tota la informació referent a qualsevol experiència vital, independentment de quina sigui l'administració que presti el servei. Informa-te'n al web gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vilasacra, i que em deixin tranquil.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Explica'm històries.
0: 972-51-1268.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: A veure, hola. Que he sentit ja fa una estona, però després se m'ha tallat i no he pogut tornar a connectar. Qui ha sigut que ha començat, que ha explicat lo de l'Hospital de València? Mira, jo vaig veure aquest programa i em vaig quedar molt frapada perquè és real, eh? És un treball d'investigació que ha durat molts anys i puc explicar exactament el que va passar allà. Vull dir, era un hospital semi de beneficència en el que ja les persones que anaven a parir allà estaven amb una mica d'indefensió, o sigui, mares solteres, famílies amb molts fills, amb els quals era molt fàcil, amb uns, convèncer-los de que donguessin el seu fill en adopció, que seria la millor opció per la criatura, i amb altres, pues, per dir-los, bueno, aquests ja tenen 6, un 7, dir-los que han nascut mort. Aleshores, doncs, era una com una mena de màfia en el qual un tal doctor Vela, que no ha pagat en presó ni amb res el que va fer, signava tots els papers falsos de naixement d'aquestes criatures en famílies, bueno, un tal doctor Vela i una monja que es posaven d'acord i firmaven com si les famílies d'adopció, que en aquell moment pagaven molts diners amb aquest senyor, haguessin estat prenyades i haguessin tingut ells a la criatura, inclús posaven l'hora del naixement, o sigui, com si realment la que hagués parit és la que anava amb els diners i pagava. Aleshores, a l'altra persona pues els hi deien això, o que el donaven en adopció, però no els hi donaven ni un duro ni res, o que si la persona deia jo no el vull donar en adopció, jo vull la meva criatura, els hi ensenyaven un cadàver mort que el tenien al congelador i va sortir la foto del nen i tot. Quan estava ja molt deteriorat el canviaven per un altre, perquè nens morts neixen de tant en tant i els guardaven. Va durar de l'any 64 al 79. Parien a l'oviu i moltes mares recorden haver vist una nena, per exemple, viva, amb rosadeta i maca, i després li ensenyaven un nen que no tenia res a veure amb aquella criatura, fred i congelat, que no podia ser la seva criatura. Vale.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.